0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Aika, l'estiu sona diferent.

quitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tan càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Guess I'm...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira, t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga, però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Si em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. La veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i els seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C-58 i la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C-58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze Quirze del Vallès. També a la AP7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Gavà i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja el matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord, i de fet aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida, i de fet amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem en la portada. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu, i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
5: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
6: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuís ràpidament. No hi ha hagut perill per a les urbanitzacions properes. S'hi han destinat, això sí, 5 mitjans aeris i 11 de terrestres, prioritzant els aeris al flanc esquerre, que era el motor del foc. Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona per precaució. 1.500 veïns afectats han rebut una alerta als seus mòbils per iniciar el confinament mentre han durat les tasques d'extinció del foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
7: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric, perquè Collserola n'està ple.
8: Sí que hi ha uns camins, diguem, que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies, hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
9: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada, de mantenimiento.
10: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que, como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
8: Fem una crida a que el parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
7: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i entre elles les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
11: Bon dia.
1: Em sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica implica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fe.
12: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
13: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
12: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
13: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
12: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mollet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
14: El Mollet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
15: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
14: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
16: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
14: El Mollet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
11: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
17: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
11: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
18: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
19: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
20: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Doncs deixem de moment la bicicleta, perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Abans d'adquirir un protector solar, és important conèixer algunes curiositats, com el significat de SPF, que fa referència a la seva protecció. Sun Protection Factor fa referència al temps de protecció solar que tenim davant de l'exposició als rajos ultraviolats. Per exemple, si fem servir una crema amb SPF 30, no vol dir que la nostra pell estarà protegida durant 30 minuts, sinó que el temps que estarem protegits davant la radiació solar serà 30 vegades el temps que ho estaríem sense el producte SPF. També t'interessarà saber que un protector amb SPF 100 no és el doble d'eficaç contra la radiació ultraviolada que un amb SPF 50. Encara que suggereixi que són molt més segurs, no és així. Qualsevol SPF més gran de 50 només protegeix entre un 98,5 i un 99% dels rajos solars, mentre que un SPF 50 protegeix un 98%. La diferència és gairebé nula, així que els factors de protecció solar més elevats de 50 no augmenten la protecció davant de la radiació ultraviolada. Això no vol dir que no hi hagi protectors solars amb SPF 100, però solen utilitzar-los les persones amb al·lèrgia al sol, pacients oncològics o aquells amb la pell molt delicada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi, per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre La Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 7:45, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir, a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha a l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades, doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, hi havia 14 del perímetre afectades i una desena d'aquests habitatges no afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 7:45 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat, doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet, doncs, afrontar, doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti, doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada, doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar, doncs, que aquesta calor i aquesta humitat, doncs, han fet també, doncs, que el foc, doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos, no?, pels bombers, perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja faci tres dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Sagaró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
6: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector? Que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
6: És un seguit de tots aquests factors que comentes. De fet, falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i qui vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí si li sembla bé i connectem en directe allà. Gràcies, bon dia.
7: Bons dies, sabem que estem en una onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junts amb el GRAF i tots els recursos de tot el dispositiu.
8: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades. No sé si fos per detall, crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre.
7: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar tot totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix, no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
9: A quin lloc exactament aquesta revifada?
7: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambròs, a tal de tota l'urbanització, al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
10: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Uh-huh. Entenc que això, aquesta setmana amb una onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, el de la simultaneïtat d'incendis.
7: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot, no?, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats, doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
8: Què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius és bastant dràstica, no? Uh-huh. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
7: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta, l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona, no?, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la Marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no?, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir. I és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també, doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
11: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
7: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, en l'incendi va córrer amb tramuntana, i el vent de tramuntana, no?, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupi tan ràpid amb aquest pirocúmul. Era una situació, ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
8: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
7: Tota la zona urbana, no?, de Mont-repòs i la Mas Ambròs, són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat, no?, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les

0: o per les persones que necessitin aquest accés a les, als habitatges de la, molt concretament d'aquestes dues organitzacions.
1: Sí, seguirà fent amb acompanyament a l'accés a dintre del perímetre.
0: Exacte.
2: Molt bé,
0: gràcies.
3: Gràcies. Moltes gràcies, Mari. Vinga, parlem més tard.
4: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor amb el vent que podria doncs, bufar a 30 km per hora i que, evidentment, no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fez.
5: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
6: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
5: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
6: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
5: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.

0: El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
1: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa del Tour a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
2: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
3: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos Maite Muñoz des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls que han ofert una actuació marcada pels castells de nau. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta infligada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la B23, la via que hi surt de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi, i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres. Hi ha aturades a la C16, als Sonells de Vallvidrera, a Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via. I també a la C58, on hi ha aturades a Ripollet cap a Sabadell. A les rondes carregades i, sobretot, seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot al Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. La resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i si aquest, aquest plomall de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
6: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per la revifada gelifades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonja, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També explica que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
6: Muñoz també ha assegurat doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Ganga entre la Bisbal i Calonja i la de Romanyà perquè les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se doncs, hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers, i estem a l'espera doncs, que a finals del dia doncs puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
1: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens pugueu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
7: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
8: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els fulls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Un minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos de el gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
9: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
10: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
11: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. el recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
12: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15, 1 del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
13: Bon dia.
12: Dia històric avui per la ciutat.
13: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
12: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat a l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
13: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos, i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més música, amb food trucks per poder passar l'estona, i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
12: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
13: Doncs no sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet gent d'altres comarques que no té la sort de que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir, i a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs en un port de muntanya, doncs bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però el número no el sabem.
12: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
13: Sí, sí, sí. Portem molt dia, moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa als 7 portals aquesta setmana passada, amb també milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no?, que ens enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
12: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies, i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic, i com veieu ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles que serà la zona, que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
1: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
14: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
1: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
15: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
1: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reiés, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reiés ha estat declarada com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc del Reiés per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de Matrix. Fa 20 i escaig d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes, i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. A l'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda, vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació, i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin per intentar solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració, que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim, i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: Però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I ens surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 9:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
6: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
7: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población. Pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
6: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
7: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
6: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
8: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
9: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
8: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el mullet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
10: El mullet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
11: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
10: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
12: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
10: El mullet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat

0: partida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
1: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
2: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera, a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
3: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer, evidentment, la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental vivint per primera vegada la seva història una sortida de la Ronda Francesa.
2: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
4: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa, pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad, por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto, 0 ansiedad y 100 motivación, y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
2: Doncs aquest partit que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
5: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
2: Demà sabrem com queda el quadre.
5: Gràcies, Marta.
2: Adéu, Helena.
5: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural.

natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per habituar-los amb productes de primera necessitat perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem una nova jornada, un nou dia de programació, ja a través del 107.1 de la freqüència modulada. Avui dilluns, 6 de juliol del 2026, i sempre amb la intenció d'acompanyar-vos amb tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a trobar la millor jornada possible. A més, sempre us recordem un contingut que també podeu trobar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, Ràdio en línia, Ràdio la Carta. Al mateix temps, podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. És ràdio en imatges. També presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu tota la programació prevista i que, de fet, això ja està a punt i ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Comencem ja Calaixera, comencem setmana. Avui és dilluns, 6 de juliol, programa número 4003. I sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre un contingut que podem interactuar, de fet, a través d'aquests punts habituals. De fet, ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtb-elvendrell.cat. I això, ben pendents de tot el contingut d'avui a La Calaixera, aquest espai que busca tota una estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Passem 3 minuts a les 9, volem ser-hi fins les 12, i això, la intenció d'explicar-vos moltíssimes coses. De fet, per començar, sempre passarem per la previsió del temps, amb en Marc Rodero. Hem preparat ja una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, els esports, amb en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Tot això fins a les 10, en aquest punt, o cada hora en punt, vaja, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, bulletins ja previstos i esperats. I després del bulletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses. De fet, ara que ja estem en plena temporada estival, aprofitarem molts dies d'aquesta setmana, bé, d'aquestes setmanes estivals, volem dir, per recordar i per anar aquells consells o aquelles seccions que hem anat tractant durant tota aquesta temporada, que està a punt de finalitzar. De fet, acabarem, com sempre, a mitjans d'agost, així que anirem això recordant les moltes coses que hem anat explicant a banda d'altres temes d'actualitat que també anirem intercalant, Per avui, per exemple, recordarem Espai Segur, aquest espai dedicat sobre bons consells en seguretat, en llei, en certa manera, allò que ens explicava, vaja, l'agent i psicòleg Àlex Cuesta. A banda, també consells sobre nutrició. Cristian Fernández també durant moltes setmanes es va donar molts bons consells sobre alimentació, sobre nutrició, i també ho anirem recordant. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part amb més coses. Secció habitual cada setmana per començar. Parlarem de cuina. Avui, en principi, ens ha d'acompanyar en Salvador Rovira. Avui serà una secció difícil, com segurament molts de vosaltres ja sabreu. però intentarem portar-ho endavant i tindrem això en recepta, ingredients, i esperem una estoneta de participació i trucades. Tot plegat fins a arribar al migdia, fins a arribar a les 12 i ja tancar barraca. I serà ja tota aquesta calaixera de començament de setmana. Gràcies, com sempre, per fer-ho possible. Gràcies per ser-hi, per l'acompanyament, per la intenció, per tot. I també, en certa manera, per la paciència. I també recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Doncs va, per començar sempre aquest primer apunt d'informació de servei que passa per la previsió del temps i tot allò que ens explica Mar Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Mar, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Temperatures que no afluixen, inclús tenen tendència a enfilar-se, no, Marc, aquests dies?
1: Sí, correcte. Comencem una setmana que vindrà dominada àmpliament per la calor, calor intensa que patirem durant bona part d'aquests dies, amb la punta més alta entre dimecres i dijous. Per tant, aquestes properes jornades vindran marcades en conjunt per l'estabilitat. Això sí, absència total de precipitació i calor. Calor que, sobretot cap a l'interior, prelitoral, es farà sentir de valent. També ho farà a la costa, tot i que quedarem una mica al marge d'aquesta situació. Per tant, avui un dia marcat pel sol, per l'estabilitat i per les temperatures que al punt del migdia s'enfilaran fins als 37-38 de l'interior, 32-34 de la plana, a la comarca, podríem dir, i entre els 29 i els 31 de la mateixa línia de la costa, tot plegat, amb una situació marítima molt tranquil·la, Pere, durant la jornada d'avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte, i a tot això, actualitzem temperatures, Marc, en directe?
1: Veuràs. Ara mateix tenim 26 graus a Cunit i a Coma-ruga, 27 al Vendrell, 26 a la Bisbal, 26 a Bonastre i 30 graus a les 9 al Montmell.
0: Això tot just són les 9 i 8 del matí.
1: Això mateix. Va. La qual cosa vol dir que avui promet. De fet, d'avui fins dijous, molts valors, sobretot cap a l'interior i bàsicament cap a l'àrea del Montmell, estaran sempre, cada dia, entre els 37 i els 39 graus.
0: Buah. Bé, seguirem parlant. Marc, gràcies per la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: És dilluns, va, avui ha de començar tot una mica més tranquil i per això hem triat aquesta cançó. De fet, és la novetat musical d'aquests dies de Carlos Sadness i José Anlock. Verano lento.

0: Verano lento. És, mira, com s'ho pren Carlos Sadness amb José Anloc amb aquesta cançó, que és prou acertada, em sembla, eh? Almenys per començar setmana, en directe i en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies. I, de fet, encetem aquest apartat amb la notícia que no ens agrada donar. El Vendrell, que es llevava aquest passat diumenge de dol, i, de fet, durarà uns quants dies, ha mort als 73 anys Josep Maria Bargalló, tot un referent del teixit cultural, social i solidari de la vila. En Pep Bargalló, entre moltes activitats i col·lectius, la seva trajectòria associativa havia estat estretament lligada i era l'ànima dels pastorets des de gairebé els seus inicis, o, de fet, tota la vida del mateix Pep Bargalló, i que havia encapçalat durant això gairebé tota la vida. I, de fet, presidia actualment els Armats, també l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès, que també havia liderat des de l'any 2000, i l'Associació Veïnal del Barri de França, que just inicia les seves festes del Pa Beneit. A més, havia estat portant d'honor de Santa Anna el 2014. Professionalment, havia estat gerent del Club Nàutic de Comarruga fins la seva jubilació. I Bargalló, que sempre havia destacat pel seu entusiasme, generositat, el seu compromís i la seva tenacitat a l'hora d'implicar el màxim de gent possible a les entitats que representava. La seva tasca incansable li havia valgut diversos reconeixements i l'estima a la població del Vendrell i molt més enllà. L'enterrament serà demà dimarts a 11:15 del matí a l'església de Sant Salvador del Vendrell. Més qüestions i altres notícies destacades en aquesta jornada d'avui dilluns. L'escultura Yolandita, de Jaume Plensa, ja presideix els jardins del Museu Pau Casals. El reconegut escultor ha cedit la seva obra a la Fundació Pau Casals fins al mes de desembre de l'any que ve. La cessió és el resultat del compromís de Plensa amb la Fundació de cedir una obra arran de la concessió del Premi Pau Casals l'any 2019. Jaume Plensa explica que la seva obra, com la música de Casals, són una mirada a l'interior de l'ésser humà.
2: Vaig triar jo el lloc, ho vaig triar, i inclús l'orientació, si t'hi fixes, està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui sap.
0: Les raons que han portat a l'escultor a triar aquesta obra pel Museu Pau Casals tenen a veure amb els vincles, amb el carib del mestre.
2: Yolandita és una nena de la República Dominicana. Per proximitat amb Puerto Rico, jo volia un personatge del carib, que jo crec que Pau Casals també va crear un pont d'unió amb tot aquest món extraordinari, amb la seva companya, amb la seva dona. I no saps molt bé si és nen o nena, porta el cabell molt curt, és un punt andrògen, que jo crec que parla del ser humà, no parla d'un de l'altre, sinó de l'ànima d'aquest ser humà. I crec que aquesta nena, a més, té una bellesa extraordinària. I també volia parlar de la capacitat d'introduir bellesa en el dia a dia de la gent, que crec que Pau Casals també ho intentava amb la seva música, per aixecar el nivell de la societat. No donar peixet, sinó coses profundes. Ell va ser el gran introductor de Bach en la nostra societat, en moments molt, molt complexes, i jo crec que també la meva obra sempre ha intentat introduir bellesa en el dia a dia de la gent i de la societat.
0: I per la seva banda, pel Museu Vendrellenc, és bé tot un honor i un orgull poder acollir aquesta obra d'en Jaume Plensa. De fet, així en fa referència la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester.
3: Doncs és tot un honor tenir una escultura de Jaume Plensa, un escultor internacional que té obres escampades per tot el món, i ara podem gaudir d'aquesta escultura aquí, a Sant Salvador, al Museu Pau Casals. En aquest jardí que Casals es va fer construir l'any 1972, en homenatge a la seva mare, on hi ha escultures de Clarà, de Llimona i altres autors de l'època, que dialogaran durant uns anys, durant un temps, fins a finals del 27, doncs amb aquesta escultura contemporània de Jaume Plensa, que ens convida a la reflexió, que ens convida a una introspecció interna, i que estem segurs, doncs, que tots els visitants que ens vinguin a veure gaudiran molt.
0: La presentació d'aquesta obra, Yolandita, ha estat acompanyada d'una celebració cultural als jardins del Museu Pau Casals, que ha inclòs diverses interpretacions musicals i ha comptat amb una gran afluència de públic. I encara en matèria artística, fusionada amb l'educació en el lleure i ara a l'estiu, despertar la creativitat a l'hora que aprendre sobre els diferents oficis i els seus mestres ha estat l'objectiu de l'estiuet artístic que organitza cada any l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa del Vendrell, un casal on els infants nascuts entre el 2014 i el 2020 han après a través de l'art i els diferents tallers que han ofert des de la pròpia escola. Una de les impulsores i encarregades d'aquests cursos i d'aquest curs estival és la Dolors Escudé.
4: Que sigui un casal molt artístic, que és el que ens interessa. Que hi hagi una part de jocs, perquè esmorzen i després juguen, fan grafitis amb guixos pel terra. Vull dir que és dinàmic, hi ha jocs, però sobretot és un casal molt educatiu i artístic, que és el que volem.
0: Tres setmanes on els nens i nenes treballen amb diferents temàtiques i activitats pedagògiques que fomenten la seva creativitat mentre es relacionen amb infants d'altres municipis, de fet.
4: Que sigui un casal molt artístic, que és el que ens interessa. Que hi hagi una part de jocs, perquè esmorzen i després juguen.
5: Ceràmica. I si no, també m'agrada...
0: Tenim algun problema amb els talls de veu. En aquest cas, la Dolors Escudé parlava i valorava la profunditat d'aquest estiuet, d'aquest casal artístic. De fet, tot plegat ha servit per conèixer l'opinió dels propis alumnes que han treballat diferents vessants artístiques dividides en quatre tallers al dia, treballant les manualitats, el dibuix, la pintura i el fang, amb una preferència justament per aquesta última.
5: A mi el que més m'agrada, si he de triar un, m'agrada amb l'Enric fer ceràmica. I si no, també m'agrada amb la Dolors dibuixar.
6: A mi m'agrada molt quan pintem i fem fang, sobretot amb els esprais. L'únic que no m'agrada és quan ens cremem amb la silicona.
7: El que més m'ha agradat ha sigut el fang. Com ceràmica, avui hem fet bols, l'altre dia vam fer huelles...
0: Una iniciativa que ha tornat a estar tot un èxit, a exaurir totes les places disponibles amb unes valoracions molt positives també per part de l'Ajuntament del Vendrell i en aquest cas des de la Regidoria de Cultura, la Sílvia Vaquero.
8: Que s'ho passen molt bé, que els agrada molt fer ceràmica, tocar el fang, que coneixen nens d'altres municipis i també que bé... que se'ls hi fa curt, també és una de les qüestions que em comenten, i principalment manifesten tots ells que s'ho passen bé.
0: Una nova edició que confirma l'èxit d'un projecte que combina l'art, la creativitat i l'aprenentatge durant les vacances d'estiu i que demostra que un casal també pot ser molt, molt creatiu. Canviem radicalment de qüestió, anem a altres informacions destacades. Ara que ja finalitza i comença un nou mes, en aquest cas ja portem uns quants dies d'aquest mes de juliol, ja han arribat les dades d'atur d'aquest mes passat. El Baix Penedès continua sent la comarca més d'atur de tota Catalunya. Amb tot, la desocupació s'ha reduït aquest juny en 105 persones, fonamentalment per l'inici de la temporada estiuenca i la contractació al comerç i l'hostaleria. Per municipis i en xifres absolutes, allà on més treballadors han trobat feina ha estat a Calafell, amb 42 nous contractes laborals, seguit de Cunit amb 32 i Albinyana i Llorenç amb 11. L'atur també ha baixat a Bellvei, a la Bisbal, a Bonastre, a Mas Llorenç, a Sant Jaume dels Domenys i també al Vendrell, repuntant lleugerament a l'Arbós, Banyeres, al Montmell i Santa Oliva. Unes dades d'entrada positives, però que els sindicats encara segueixen matisant, com és el cas del secretari general de UGT a Tarragona, Jorge Porté.
9: Baix Penedès continua sent la comarca amb més atur de tota Catalunya, on hi manca indústria que doni estabilitat a les persones que treballen aquí, que aportin valor afegit a la zona, que atregui a altres indústries i deixar de ser per fi una comarca dormitori.
0: El mes de juny s'ha tancat a la comarca amb 6.150 treballadors a l'atur, 248 menys que ara fa un any. Ara fa 30 dies, el Baix Penedès seguia sent l'únic territori a Catalunya amb la desocupació per sobre dels dos dígits, just superant la ratlla de l'11%. Des de les 11 comarques amb més persones inscrites a les oficines del SOC, 8 són de la demarcació de Tarragona. I també en termes socials, Dos dels solars que l'Ajuntament del Vendrell va cedir just aquest mes de març a la Generalitat de Catalunya per tal de construir-hi habitatge públic ja han rebut sol·licitud formal d'un promotor. Es tracten dels terrenys ubicats al número 33 i 35 del carrer de Ramon Llull, al sector del Botafoc, i segons ha fet públic el mateix Departament de Territori i Habitatge. Un cop presentades les propostes, ara fa un mes, l'Agència d'Habitatge de Catalunya va obrir la licitació per construir 783 habitatges públics en 59 solars petits de 40 municipis, entre els quals Calafell, amb una cessió, i el Vendrell. Dels tres solars que va oferir a la capital del Baix Penedès, ara dos ja han rebut l'interès d'un promotor immobiliari. I potser fora d'aquest àmbit social, però que també parla d'altres termes a nivell territorial, segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, les prop de 122.000 teulades d'uralita que encara hi ha a Catalunya sumen més de 683.000 tones. Les Terres de l'Ebre, la zona de Ponent o l'àrea metropolitana són els llocs on més s'acumulen, ja que la seva presència és molt lligada a l'activitat industrial o agrària de la segona meitat del segle XX. Al Baix Penedès, segons aquest cens, encara hi ha 944 teulades de fibrociment que no s'han retirat. Per municipis, el que més en tenen són el Vendrell, amb 163, seguit de l'Arbós, amb 141, Santa Oliva, amb 98 teulades, i Calafell, amb 83. En canvi, per la superfície que aquestes ocupen, el primer municipi és l'Arbós, amb 61.000 metres quadrats, seguit del Vendrell, amb 39.800 metres quadrats, i Santa Oliva amb 35.000 metres quadrats. L'articulat d'aquesta nova llei que s'està tramitant estableix l'obligació de les administracions a identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns mobles i immobles que són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la retirada d'aquests materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar l'administració dels llocs que coneguin en presència de materials que contenen l'amiant. I justament també parlant del territori i de qui treballa la terra, la Unió de Pagesos de Catalunya ha convocat una xerrada oberta a la cooperativa agrícola del Vinyana, una reunió on s'ha de parlar de la situació actual de la vinya, un sector que està en crisi amb excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. També s'exposaran a les actuacions amb caràcter urgent proposades per la Unió de Pagesos en defensa del sector, a més dels motius de la mobilització que està prevista per el 10 de juliol. D'altra banda, s'analitzarà com afecta el Baix Penedès el Pla Territorial de les Energies Renovables, el Plater, un pla estratègic de la Generalitat per ordenar la forta implementació d'energia eòlica i fotovoltaica, a més afectació a la Bisbal del Penedès, Santa Oliva, Mas Llorenç i Llorenç del Penedès. Els pagesos han alertat de l'impacte paisatgístic, mediambiental i econòmic que provocarien els camps fotovoltaics que preveu aquest pla en els municipis de la comarca. La xerrada es durà a terme aquest dimecres 8 de juliol a 8:15 del vespre i assistiran Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i del vi i de Unió de Pagesos, i l'Ester Andreu, que és membre de la Comissió Permanent Nacional de Unió de Pagesos. I un darrer apunt. Els estudiants de segon de batxillerat han tingut accés aquests dies als seus resultats en la PAU, amb la selectivitat, i amb això han sortit les estadístiques. Anna Gálvez, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Andreu Nin del Vendrell, ha obtingut una de les dues notes més altes de tot el Penedès, assolint el 13,344 amb una suma de 9,3 a la selectivitat i la seva nota de batxillerat.
10: Jo vaig tenir una bona nota de batxillerat, per tant, ja em pensava que estava ben preparada, però no m'esperava una nota tan alta. Vaig sortir amb millor sensació d'alguns exàmens que d'altres, però sí, a trets generals jo tenia bona sensació.
0: L'Anna considera que ha assolit els seus objectius i que el seu esforç ha valgut la pena. No obstant això, el batxillerat li ha semblat una etapa difícil, però ha sigut capaç de desenvolupar les tècniques necessàries per organitzar-se de manera eficient sense deixar de banda la salut mental, que també és importantíssima.
10: Bueno, posar uns horaris, no? Tenir disciplina, perquè sense disciplina no es pot assolir els objectius. Si algun dia no es pot quedar tantes hores amb els amics, doncs no es pot. O si s'ha de fer menys migdiada, doncs menys migdiada, clar. Doncs fer uns horaris per estudiar, descansar i tornar a estudiar. Jo vull ser advocada, per tant faré dret, i més endavant, quan ja tingui més experiència en l'advocacia, doncs jo vull fer les oposicions per fiscal.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
11: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
12: I anem cap a les portades, les principals portades dels diaris d'avui dilluns 6 de juliol, i que de fet la majoria d'elles comparteixen una informació com és un tour per a la història. És la informació principal del diari de Tarragona, on es parla d'aquesta participació històrica perquè fa els ciclistes d'aquesta gran cursa francesa. Pel que fa al cas del diari Ara, en aquest cas demanen de setmana crítica als boscos catalans per la onada de calor, però també parlen justament del Tour de França i el seu pas per terres tarragonines. I La Vanguardia, que destaca que els espanyols perceben només el 40% dels jutges que són imparcials. En aquest cas, això, el 40% dels espanyols que perceben que els jutges no són imparcials. La desconfiança a la justícia s'estén i la majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i l'exfiscal general. I també es parla del Tour, que arriba a la seva final d'etapa a Barcelona, a Montjuïc, o la onada de calor que dificulta l'extinció total dels focs de les Gavarres. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre explicam ens ajuda a acabar de conèixer i perfilar millor la informació del dia.
13: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, seguim, continuem més contingut i, de fet, ja sabeu, aquest espai força especial i que portem a terme com a mínim un cop al mes, tot i que en aquesta ocasió, a causa de la Fira de Salut i aquestes coses, ha sigut una mica diferent i una mica més dilatat, però bé, la intenció i l'objectiu continua sent el mateix, és aquesta col·laboració i aquesta relació, torno a dir, prou especial que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i aquesta comissió de salut comunitària que tantes coses ens venen a explicar i des de moltes vessants diferents, que és el més important, conèixer tots aquests paràmetres de salut, que em sembla que, tot i que féssim moltes seccions, mai acabaríem de parlar del tot del que és això, consells, salut, bons hàbits, etc. De fet, avui anirem cap a un tema ja habitual que cada any sempre tractem, però que és important recordar-lo, que és, ara que ve la calor, aquests bons consells de cara a evitar cops de calor i aquestes onades de calor que ja estem tenint. Va, no vull equivocar i us presento avui una mica les responsables d'explicar-nos tot això. En primera instància, l'Eva Carmona. Eva, molt bon dia.
1: Hola, bons dies.
0: I la Maribel Tocados.
2: Bon dia.
0: Vosaltres sou infermeres pediàtriques del CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: Benvingudes.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per inventar-nos.
0: Qui sí s'estén en aquesta ocasió és llevadora també del CAP del Botafoc, la Núria Esteve. Molt bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, sí, contenta d'estar aquí.
0: Doncs gràcies, igualment, per acompanyar-nos. Hem de dir, sempre ho expliquem, no?, que aquesta àrea materno-infantil està ubicada al CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: No? Mm-hmm. Que és una mica on s'ubica, no?, tot el que és pediatria, infermeria pediàtrica, llevadora,
1: sí,
0: etcètera, oi?
1: Ahí somos un equipo de 6 pediatras, 6 enfermeras pediátricas, mm-hmm, después tenemos todas las matronas, y después también tenemos especialistas infantiles, que hay también neumología infantil, digestivo infantil, y después tenemos las odontopediatras también, que son dentistas, ¿vale?
0: Sí.
1: Y después tenemos también, que se ha quedado un poquito ahí, ginecología también, porque es del todo de la mujer.
0: Claro.
1: Y lo que sí que se ha quedado ahí, que no sería como más infantil, materno-infantil, sería el dentista de adulto, ¿vale? Que está aquí.
0: Bueno.
1: Pero el resto es todo materno-infantil.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Però és com per moltes seccions que anem fent, sempre aprenem coses en salut, per suposat. Clar, i organitzativament en salut, oida també, Recordo en aquesta última edició de la Fira de Salut que una mica hem intentat parlar de com és l'organització, així, allò, com són les cuines i les beceroles. Cuines em refereixo a, no les cuines físiques, sinó la manera com treballeu, com us organitzeu des d'una comunitat sanitària com és aquesta, que és amplíssima, molt vasta, amb professionals, amb metges, és que és brutal, Jo crec que la gent no coneix com funciona un sistema sanitari d'aquestes característiques i només, entre cometes, el que és aquesta àrea bàsica de salut. És brutal, És brutal.
1: Sí.
0: El
1: centro se abrió después del COVID.
0: Sí.
1: Después del COVID.
0: Sí.
1: Y es verdad que el centro es nuevo y está muy bien y hay un montón de profesionales.
0: Clar.
1: Y abarca, ¿no?, que antes estábamos todos en el CAP 1 y ahora pues está muy bien organizado, ¿no?, materno-infantil, y yo creo que los pacientes están contentos.
0: Molt bé, s'agraeix, s'agraeix moltíssim. Bé, parlem de calor. Ara que ja ha començat la calor, que ja hem tingut la primera onada de calor, consells, bons hàbits i una mica com afrontar la calor, és el que avui parlarem. Comença la Maribel, sí? Comences tu?
2: Sí, sí, cap problema. Sobretot ara ja fa dies. Altres anys ens ha arribat la calor més tard, però aquest any, al maig, ja feia molta, molta calor.
0: Sí.
2: Són coses que ja sabeu, però que recordeu que hem d'hidratar-nos molt, que ens hem de posar la protecció solar, que hem de caminar per l'ombra, que ens hem de posar, a part de protecció solar, que és superimportant, ens hem de recordar de posar-nos gorres, ulleres, sobretot els bebitos ens oblidem, i la gent que no té cabell també s'oblida de posar-se gorres o de posar-se protecció al cap, llavors superimportant. Penseu que nosaltres, per mal que us expliquem això, tots els anys ens arriben a la consulta o a urgències nens o adolescents que s'han cremat, però que s'han cremat que tenen ampolles com si t'haguessis cremat de que t'has llançat aigua a sobre.
0: Ostres.
2: Llavors pensem que no, i el cos té records.
0: No, clar. És un fet molt cultural, també, penso, no? El fet de prendre el sol, per suposat, d'estirar-nos a la sorra, a la piscina, i prendre el sol allò de manera molt, molt, molt inconscient. Però també no tenim el costum, això, no? I jo sé que són recomanacions que ara farem, que inclús és només al matí per sortir de casa, o no, quan fem qualsevol hàbit de rentar-nos les dents i tal, si hem de sortir de casa és aplicar-nos ja la crema solar des de casa.
2: Sí.
0: En un dia diari, per anar a comprar, per anar al que sigui, no?
2: Encara que sigui verd o encara que estigui plovent en aquell moment, ens hem de posar la protecció solar.
0: Clar.
2: I és una cosa que tu dius, que a lo millor les dones tenim una mica més la consciència.
0: Sí, bueno, però clar, per l'aplicació de cremes, no?, i de tractaments.
2: Els homes costa una mica més i els nens a vegades, per anar a l'escola, ens oblidem de posar-lo. I és una cosa important, no només quan fa calor, que van al casal, o quan ja arriba el juny, que fan potser una mica més de coses al carrer, sinó sempre.
4: Clar.
2: I és una mica difícil. I els iaios pobrets, que ens oblidem d'ells també.
4: Val. Sí, és veritat, eh?
2: Encara que som infermeres pediàtriques, ens hem de recordar...
1: La gente mayor,
2: sí. Sí, que a vegades estan sols i ningú els truca o els truquen menys del que ells voldrien i no mengen massa bé o a vegades no s'hidraten bé.
4: Clar. Per això és important, és veritat, aquestes franges d'edat, no? Concretes, més vulnerables, exacte, posa de risc, que són per una banda els més petits i per l'altra banda els més grans. Perdoneu, tornant a aquest aspecte cultural, és que jo, que dèiem, que la cultura del sol i de l'estar moreno.
1: L'estar moreno.
4: Correcte, que encara hi és, eh? Però jo, per exemple, de veritat, jo recordo la meva mare, és a dir, estic parlant de la la generació que va per sobre mi, però no fa molts, tampoc, que es posava aquests olis, que era per potenciar encara més, que vista...
1: Bueno, todavía se hace, población adolescente y población adulta, eh?
4: Això és una bogeria.
1: Y agua oxigenada, prohibido, eh? Prohibida agua oxigenada. Yo me acuerdo en mi juventud, amigas que se ponían al agua oxigenada para estar, no sé, para que el pelo esté más rubio y para ponerse más morena.
4: Ostras.
1: Y los aceites. Todavía vemos a gente adulta, si no fijaros, cuando vamos a las playas, ¿no? De gente adulta quemada. Lo que ha dicho Maribel, nos vienen con quemaduras en las guardias, ¿vale?
4: Ostras.
1: Quemaduras de, pues eso, de primer grado, segundo grado y con ampollas, ¿eh?
4: Vaya.
1: Esto cada año pasa, ¿eh?
4: Em costa, clar, és el que sempre diem, no? El sentit comú, almenys comú dels sentits, però encara em costa creure que gent no sigui conscient del que és el sol avui en dia i de les conseqüències que pot tenir prendre el sol, no? Més enllà d'estar morenos, estar guapos i aquestes coses, eh?
2: I el que tu dius, no? Això dius de quan tu eres petit, no? Però el sol no estava com està ara.
4: Hi ha hagut un canvi, també, clar.
2: Que ara encara és molt pitjor. Si en aquells temps, fa, jo sé, 30, 40 anys o 50 anys, era dolent posar-te un oli per posar-te morena, ara, imagina't.
4: Clar. La normativa ha anat canviant, també, per això, no? El tema de les cremes, de les graduacions, etcètera, oi?
2: Sí.
4: Vull dir que també hi ha hagut una consciència més global d'intentar posar una mica d'ordre a aquest tipus de coses.
1: Sí. És molt important el que ha dit, com ha dit Maribel, les cremes solares, ¿vale? Entonces, nosotros en la consulta de atención primaria, en pediatría, insistimos en las revisiones que de 0 a 6 meses no se puede poner ninguna crema solar en recién nacidos.
4: Val.
1: De 0 a 6 meses.
4: De 0 a 6 mesos, eh?
1: Sí. Entonces, nada.
4: Cap tipus, ni d'aquelles, ni les minerals.
1: Ni las minerales, ni... Las minerales sería a partir del 6º mes de vida.
4: Val.
1: Hasta los 3 años de vida. 3 años de vida. Lo insisto porque no lo hacen,
4: ¿vale?
1: No
4: sabemos, sí.
1: Entonces, de 0 a 6 les insistimos que tiene que haber un medio físico, ¿vale? Quiere decir, ropa, ¿vale? De algodón, que estén fresquitos, lo que ha dicho Maribel, una gorra, ¿vale? Y en pequeños es muy difícil que se dejen las gafas de sol. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, bueno, si llevan la gorra, el gorrito y la ropa, estaría adecuado.
2: Y el paraguas.
1: Sí, el paraguas, ¿vale? Y no llevar a los bebés tan pequeños a las playas. Es una pregunta que nos hacen en cada consulta.
4: Sí, ¿eh?
1: ¿Lo puedo llevar a la playa? ¿Lo puedo llevar a la piscina? No, porque no va a estar protegido.
4: Claro.
1: ¿Vale? Sabemos que a través de una sombrilla los rayos ultravioleta pasan, ¿vale? Y prohibido, por favor, los bebés, las musolinas, taparlas en el
4: efecto invernadero,
1: porque esto ha pasado, niños, ¿no? Sí. Que han tenido un golpe de calor, eso es súper importante. Ni en la playa, que ves bebés muy pequeñitos, en las típicas, ¿no? Como tiendas de campaña, que no son, porque ahí aumenta, triplica la temperatura.
4: Claro, o sea, yo, efecto invernadero, ni más ni menos, que hace que aumenti la temperatura de l'aire que hi ha dins, que no recircula, y claro, y es converteix en un forn.
1: Entonces, las mamás te dicen, ¿y si lo llevo, no? De 0 a 6, nada de playa, lo siento mucho. Les decimos a veces que una piscinita en casa, con un poquito de agua, pero que no les dé mucho el sol y tal, porque ya tendrán tiempo de ir a la playa.
4: Claro.
1: Y sobre todo el horario, que se decía de 12 a 6, pero es que a las 6 de la tarde hace mucha calor todavía.
4: Sí. Ho hem d'ampliar, això, eh?
1: Hay que ampliarlo, ¿vale? Sí. Y nada, y a partir de los 6 meses le ponemos hasta los 3 años la crema mineral.
2: Vale, hem de recordar com l'aigua mineral, jo sempre les dic, l'aigua que és aigua mineral, pues la protecció mineral.
4: Mineral, que és la més natural, no, en principi?
1: Sí. No lleva ningún producto químico, es la típica blanca que te hace, y ya está, importante decirlo, y comprar una buena crema solar, ¿vale? Hay a veces cremas, no es por nada, que venden supermercados que no son cremas minerales, o es una crema solar, pero no tiene la protección, ¿vale?
4: Sí,
1: las cremas solares, no por nada, de farmacia, pasan un proceso químico, una serie de pruebas, ¿vale? que es curioso, es decir, ponen a personas en piscinas sí, para que se vea el efecto, y las otras son más baratas por algo, no tienen sí, un estudio.
4: No, està clar, està clar. ¿Vale? I també s'ha d'anar en compte que també sé que passa en el món comercial en general, que són les etiquetes i les falses etiquetes, sí. Que a vegades juguen, no?, amb sí, les tipologies, sí, sí, les explicacions, sí, sí. Hem d'anar molt en compte amb
1: sí,
4: això.
1: Tot això és important.
4: Per això. Únicament, o ara entraríem en aquest concepte, eh? Si voleu, ara que hem entrat al món de les cremes, acabem sí, de parlar del món sí, de les sí. cremes, la màxima protecció, o la mínima protecció, no sé com va, és la de 50, sí. Però sé que de vegades també, això que dèiem, a vegades es juga amb l'etiquetatge d'aquestes coses. Però mínim 50, crec que la llei, el que marca ara ja, és mínim 50% de...
2: Hi han de 30, però val. Nosaltres sempre recomanem de 50.
4: Val.
2: I a més te l'has d'anar com a... Encara que sigui, digui que són...
1: Que l'oscura, no?
2: Bueno, no, sí, que et diuen
4: la,
2: que...
4: La protecció que... total, no? També
2: sí,
4: diuen?
2: O que aguanta després de l'aigua, o val. No me'n recordo com es diu.
1: Sí,
2: No, quan surt... resistentes a l'aigua.
1: Això, resistentes a l'aigua.
2: Doncs quan surtes de la piscina t'has de tornar a posar, o de la platja t'has de tornar a posar crema. I si estàs jugant, doncs al cap d'una hora, hora i mitja, així, t'has de tornar a posar crema.
4: Val,
2: no és
4: val,
2: me
4: val.
2: Poso crema una quan surto de casa i ja,
4: ja
2: no, m'oblido. Sinó de tant en tant ens han de recordar.
4: Cada hora, hora i mitja, doncs, eh?
2: Sí.
4: Més o menys.
2: Sí.
1: En los niños, sobre todo, si van a la playa, Juan, con la arena, se meten en el agua, cada vez que te metes en el agua vas perdiendo la crema. Entonces, a veces, no hay que esperar a la hora y media, sino a lo mejor a la hora... O si ves que el niño no para de entrar y salir, pues le vas recordando y poniéndole crema.
4: Vale.
1: ¿Vale? Nosotros aconsejamos las cremas, porque después estaban las típicas famosas brumas.
4: Sí,
1: ¿vale?
4: Atinaba, ¿eh? Los sprays.
1: Los sprays, claro, en población adulta, bueno. Pero en niños el spray, cuando haces un spray, no queda completamente cubierto.
4: Vale. Y entonces, a més, fa bé-lo moltes vegades, ¿no?
1: Y entonces no te cubre toda la piel. Entonces nosotros aconsejamos las cremas en niños. Cuando eres mayor ya decides, ¿no?
4: Vale.
1: Pero están un poco de moda y es más práctica, porque los niños no quieren que les pongan las cremas.
2: Pero
1: desde
2: cara.
1: Pequeños hay que insistirles que es muy importante lo de la crema solar.
4: Sí,
1: en las
4: sí,
1: consultas
4: sí.
1: Nosotros les decimos a los peques, ¿ya os ponéis crema solar? Sí, la mamá. No, la mamá y tú.
4: Claro, porque
1: ya
4: claro.
1: Hay que enseñarnos desde pequeños que se tiene que poner crema solar.
4: Incluso jo ho he vist, també, certs jocs en casals i tal, que es posen crema uns als altres, no?
2: Sí.
4: Fan el trenet i es posen
2: sí.
4: la crema uns als altres, també és una bona manera,
2: sí.
4: no?,
2: sí.
4: de la consciència.
1: Sí.
4: Exacte, la consciència de posar la crema, que tot i que portem crema, és evident, tot i així, ombra, poder ser parasol, és a dir, sempre evitar les hores màximes de sol, és a dir, que la crema tampoc no és la panacea,
2: no.
4: És un punt de...
2: Ens ajuda.
4: Exacte, però que no perquè portem crema...
1: No,
4: viva
1: no
4: la Virgen.
1: No, no, Maribel, no. Hay que irlas recordando.
4: Perfecte.
1: Y ahora que hay casals o cuando vas al colegio que ya empieza a hacer calor, tendrían que ponerse la crema, porque cuando ya empiezas con ropa corta,
4: claro.
1: Están un buen rato en el patio,
4: sí,
1: y
4: sí,
1: en
4: sí,
1: el comedor,
4: sí.
1: Y después... Es importante ponerles cremas antes de salir de casa.
4: Exacte, això, aquesta consciència de no només posar crema a la platja o a la piscina,
2: sí.
4: sinó en qualsevol activitat, sí. això que dèiem del dia a dia,
2: sí.
4: sobretot si, no, si fem alguna activitat a l'aire lliure, sí. doncs és evident que és
1: muy importante.
4: Obligat gairebé a sí. posar aquesta crema i anar també sí. actualitzant-la.
1: I los adolescentes també.
4: Sí.
1: Los adolescentes con las prácticas del deporte... que se ven en las playas, balonmano, uh-huh. básquet, es muy importante porque con la sudoración tú te pones la crema, pero sudas y vas perdiendo.
4: Claro.
1: Entonces cuando sudas y tal, se tienen que volver a poner crema. Y es muy difícil en los adolescentes ponerles crema porque no te hacen caso.
4: Ah,
1: entonces
4: que...
1: es difícil. Y a veces las quemaduras que vienen, lo que ha dicho Maribel, son adolescentes.
4: Sí, ahora en parlarem, sí. de poder també aconsellar quan arriba, esperem que no, el cop de calor. Seguim amb els tips, amb els consells, justament. Crema fonamental.
2: Sí.
4: També sé que els grans oblidats són els ulls, les ulleres de sol, més enllà d'un component estètic, també la importància que tenen aquestes ulleres de sol per la protecció visual.
2: Sí.
4: Aquí també, en aquest programa, tenim des de fa molts anys una òptica optometrista que ens parla justament d'això i cada any sempre ens ho recorda. No només ens parla de la protecció del sol, sinó de la vista, dels rajos ultravioletes, que sempre hi són, faci sol o no, i que també poden ser perjudicials. I aquí a l'apunt sempre ens va, que igual que les cremes, sisplau, ulleres... homologades. Exacte, que tinguin, doncs, que passin els controls de qualitat i de sanitat i que es vinguin amb establiments acreditats per poder vendre aquestes ulleres.
2: Sí.
1: Mucha gente las gafas de sol o compradas en el súper o en grandes superficies, entonces tiene que ser una óptica, nosotros lo decimos. Y en niños es difícil que se queden unas gafas puestas. Pero a veces, por hacerle la gracia, le compran las gafitas. Y las gafitas tienen que tener clar, homologades, i que sea, perquè si no, és, no li serve de nada.
4: Sí, sí, sí. O també les típiques ulleres de joguina, que jo sé que a vegades s'han disfresses, o que, evidentment, que són inclús perilloses.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Són joguines i s'han d'utilitzar a casa per jugar, però si sortim a l'exterior sempre protecció, eh?
2: Sí.
4: Ulleres homologades en petits, perquè també se'n troben ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: De cara als adults o als més grans.
2: Sí. A vegades li fa gràcia i se les aguanten, però costa, costa.
4: Sí, clar, tot el que són gorretes, ulleres, s'ha de treballar, és cert, s'ha de treballar, però és important estar-hi sobre, eh?
2: Sí.
4: Anem cap a això, cap a l'hidratació, importantíssima. Ens hem d'hidratar?
2: Molt.
4: Jo sé que una de les premisses màximes en hidratació és no esperar tenir set per beure, sinó que una mica com la crema, no? De manera recurrent hem de beure.
2: Sí.
4: Hem de ser conscients de tenir l'hàbit d'anar bevent.
2: Sí. Quan tenim la sensació de set, ja anem una mica tard.
4: Val.
2: Hem de començar abans. Ens podrem hidratar amb fruita, amb aigua o amb menjar també.
4: Val.
2: Però hem de beure aigua, que és una cosa bastant... Hi ha gent que té com molt hàbit de beure, però la persona que no diu és que puc beure dos gots d'aigua i em sobra un.
4: Ja.
2: Llavors hem de posar una ampolla i dir, pues aquesta ampolla me la beuré durant el dia.
4: Clar. Si la tens, si la tens a prop, no?
2: Això mateix. Glopades petitetes...
4: Val.
2: I listo.
4: Sí, sí, aigua.
1: Aigua, bebides azucarades prohibides.
4: Exacte, aquí vinc. Aigües, evitar, evidentment, begudes ensucrades, inclús amb gasificades.
1: Energètiques.
4: Energètiques, correcte. Sí. N'hem de parlar, de les begudes energètiques. Evidentment que l'alcohol, en principi, és evident, no farem promo... no de l'alcohol, sinó d'aquestes begudes que ara estem parlant, és evident que no, per ser moment, per prendre alguna cosa, com a relació social, és obvi que les podem prendre, però no per treure la set.
1: No. Para quitar la set, agua.
4: Aigua.
1: Hay que beber mínimo de 6 a 8 vasos diarios.
4: Vale, imagina't.
1: Vale, nosotros en vez de decirle un litro y medio, pues les decimos de 6 a 8 vasos.
4: Clar.
1: Es como más visual.
4: Sí, sí, clar. Si no tinc mal entès, 4 gots és un litre.
2: Sí.
4: No, 4 gots estan normals, és un litre, així que hem d'anar sumant.
1: Sí, uh-huh. Vale. Sobre todo en niños pequeños las mamás están más encima, ¿no? Con la típica, ¿no? Bueno, pues la botellita y tal. En adolescentes a veces se olvidan, y es lo que hemos hablado, que los adolescentes no beben agua y beben las bebidas típicas energéticas. Que soda más, son bebidas azucaradas.
4: Claro.
1: Entonces, sobre todo, incidirlo mucho, que se tienen que hidratar.
4: Uh-huh.
1: ¿Eh? Y en la población que no, en este tema no es materno infantil, pero bueno, la gente anciana es muy importante, porque se olvidan de beber.
4: Sí, sí, sí. Sí.
2: Sí.
4: Aigua natural, freda, sé que a vegades també hi ha, no? No sé si són més aviat llegendes, no? Que l'aigua freda i amb el contrast de la calor pot produir un xoc tèrmic i
2: bueno, si
4: i
2: estàs amb
4: coses...
2: un cop de calor, val, no la prenguis freda gelada, pues natural o fresquita.
4: D'acord. Val, ara anirem, Jo penso que és un bon capítol aquest perquè fa els cops de calor. L'hidratació, amb beguda, també en alimentació...
2: Sí.
4: Que una mica, en certa manera, també la, ja l'introduïm sense donar-nos compte, no? Ja el cos, quan fa calor, ja et demana altres tipus de, exacte, fruites, sopes fredes, gazpachos, cremes,
1: sí,
4: no?
1: Salades,
4: que inclús, no?, els menjars més greixosos, el cos ja no t'ho demana.
2: No.
4: Una mica, però ja és això, que hem d'intentar també hidratar-nos a través d'aquests àpats una mica més lleugers, el cos t'ho agraeix...
2: Sí,
1: sobre todo las frutas de temporada ahora, ¿no? Nosotros lo decimos mucho en la consulta, ¿no? Fruta de temporada.
4: Ah.
1: Las verduras, en niños cuesta la verdura, pero si hay una buena educación desde pequeño... Se puede comer la verdura de manera muy divertida y
4: claro.
1: ¿Vale? Pero sobre todo es insistirle, y en adultos hacemos lo mismo, ¿vale? Uh-huh. Es decir, una hidratación, pues hay una alimentación equilibrada, pero sobre todo en frutas y verduras frescas.
4: Sí.
1: ¿Vale?
4: Tenir en compte, básicamente, la hora de elaborar els menús, etcétera.
1: Sí. Y los helados famosos.
4: Ay, eso.
1: ¿Vale?
4: No
1: claro,
4: se
1: los helados pueden comer cada día, no se pueden comer helados cada día, ¿vale? Se tienen que hacer helados en casa, como hacíamos nuestras madres y abuelas, nos enseñaban súper bien a hacer helados con el típico molde, ¿no? Y tú te lo ibas haciendo, ¿no? Es lo mejor que les decimos, ¿no? Que hagan helados en casa caseros, con fruta o con...
4: Sí.
1: Y que, pues eso, ¿vale? Porque si no, helados cada día no puede
4: ser... No, clar, són ensucrats, també, sí que a vegades hi ha variats, una mica que intenten ser una mica més, entre comentes, saludables, però tampoc evident que qualsevol producte industrialitzat, etcètera, és evident
1: no.
4: que sempre hi ha...
1: Ya lo sabemos, no es lo mismo un helado comprado marca X embolsado que irte a una heladería,
4: correcte,
1: ¿vale? Y que sean artesanales y te comes ese helado y ese día pues te das el gusto.
4: Es que...
1: Pero todo lo envasado...
4: És que també que el gelat té aquest component, no?, d'estiu.
1: Claro.
4: I també parlo a casa, que sí, és el típic de, ostres, anem a fer un gelat, que és l'únic
1: sí,
4: que l'exclu...
1: Sí,
4: a mi
1: no
4: passa
1: res.
4: A casa que tens fills sí, relativament petits, clar, tu els dius, anem a fer una volteta, i et diran, ara que te pires. Però en canvi
1: però
4: dius,
1: gelat, sí,
4: ah, anem a fer un gelat, llavors ja fas el passeig, sí, ja camines, clar, sí, sí, acabes amb el gelat, és obvi, bueno, però ja és l'excusa
2: bueno,
4: per sortir, eh?
2: I
4: però,
2: de clar, parlar, si són adolescents, sí, de treure-li sí, alguna cosa.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno.
4: Però clar, és això, amb aquesta consciència de, ho pots fer-ho un cop, dos cops per,
1: dos cops,
4: per setmana.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però bueno, si los haces en casa y es de fruta, puedes
4: sí,
1: comerlos
4: sí,
1: cada dia.
4: Bueno, també pot ser una activitat familiar, sí, no?, sí, de fer gelat
1: a casa.
4: Ara
1: hay muchos de yogur.
4: Sí.
1: Venden hasta unas cosas, pero es el yogur, lo

0: Consells de cara als més petits, en qualsevol edat, sí. També petits, gent més gran. I també hem de posar l'accent, suposo, Núria, a les embarassades.
1: I tant.
0: Les dones embarassades.
1: I tant que sí.
0: Que una mica els consells van per aquí, també s'ha de dir, eh?
1: Exacte. Els consells generals són els mateixos, no? Uh-huh. És a dir, són no sortir a les hores punta de sol, estar per les ombres, hidratar-se bé... I les embarassades encara és més important, no? Perquè hi ha una tendència que baixi la pressió arterial i llavors que hi hagi més tendència a marejar-se.
0: Sí, sí.
1: Així que és important de no estar dretes en un lloc calorós, quietes i sense hidratació, sinó estar a l'ombra, hidratar-se bé, això és superimportant.
0: Val.
1: Hidratar-se sobretot és el que diem.
2: Aigua.
1: Aigua.
2: Aigua.
1: Fruita i evitar sucs industrials que estan carregats de sucre, no? Que a vegades pensem, mira, agafo un suc, no? I vaig posant-me sucs, gots de suc de fruita, no? La protecció solar que dèiem tan important amb els nens, amb les embarassades també ho és. Ja. Penseu que el nen no està fora, però està dins de la panxa.
0: Sí.
1: És a dir, que la placenta és una barrera que fa de filtre per molts tòxics, però sempre a l'embarassada la recomanació és evitar el màxim de productes tòxics. I tot el que mengem s'ha d'aplicar també a la pell. Si volem menjar sa, amb els menys tòxics possibles, ens que ens apliquem a la pell també ha de ser amb els menys tòxics possibles. Exacte. Mm-hmm. És a dir, que un bon filtre mineral que no traspassi la barrera cutània, sinó que es quedi per fora, és la millor protecció per a l'embarassada i per al bebè.
0: Mm-hmm.
1: I
0: també suposo, Núria, que evitar riscos, no? És a dir, que una embarassada, no sé, ara estic especulant, és a dir, que una embarassada es pugui arribar a cremar al sol pel que sigui, mm-hmm. no? Que no pugui portar una infecció, que no, és a dir, que no pugui arribar a complicar-se.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que, evidentment que per una dona embarassada i les restriccions que poden haver-hi en tractaments, doncs que es pot complicar o pot ser una mica més...
1: I tant.
0: Més...
1: I tant, i més amb les embarassades que recomanem sempre sortir a l'exterior, a la natura, trepitjar la sorra, l'aigua del mar, per aprofitar les hores primeres del matí i aprofitar els vespres, i això és salut per l'embarassada.
0: Sí, sí, sí. O un cap de calor per una embarassada. Pot ser una situació molt complicada.
1: Sí, sí, sí, sí. Evidentment que qualsevol símptoma, doncs, acudir al servei d'urgències i allà, doncs, atendran.
0: Perfecte. Mm-hmm. Sí.
1: És important.
0: Hem dit els consells importants, no? Més o menys. Ens deixem alguna cosa?
2: Jo crec que no.
0: Més o menys,
2: no,
0: eh?
2: Sí.
0: Anem cap al cop de calor, si us sembla.
2: Mm-hmm.
0: Jo crec que una bona manera és identificar, no? És a dir, com pot arribar un cop de calor i una mica quins són els símptomes o què és el que ens pot fer una mica encendre l'alarma que algú del nostre voltant o nosaltres mateixos estiguem patint un cop de calor. Perquè una cop de calor, què és exactament? És una pujada de temperatura, entenc, no?
2: Sí, sí. Una subida de temperatura en tu cuerpo y entonces empiezas a manifestar una serie de síntomas.
0: Uh-huh.
2: Pues empiezas a sudar, la sudoración sería importante, ¿vale? Después hay gente que empieza como... No somnolienta, pero como que tienes un poco más de sueño, ¿no?
3: Porque onnubulada.
2: Está onnubulada, ¿no? Y bueno, mareo, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, ¿sí? A veces puede decir pérdida de visión, porque como estás así un poco mareado,
0: vale.
2: ¿Vale? Y entonces tenemos que todos estos síntomas decirlos, ¿vale?
3: Náuseas,
2: boca muy seca, ¿vale? Entonces hay gente que se pone al sol y se queda dormida.
0: Uh-huh.
2: Mucha gente se queda dormida,
0: sí,
2: tomando
0: sí,
2: el
0: tan,
2: sol.
0: Tan.
2: Y cuando despiertan es cuando tienen el golpe de calor, ¿no?
0: Vale. O sea,
2: el cuerpo ya es como una alerta y uh-huh. es cuando dan el golpe de calor.
0: D'acord.
2: ¿Vale?
0: És evident que amb els infants, no?, tot s'accentua més, suposo,
2: sí,
0: que inclús
2: sí.
0: no, és molt més fàcil que un nen o una nena pugui arribar a un cop de calor,
2: sí.
0: no?, perquè són més vulnerables, uh-huh. evidentment.
2: Les persones majors igual.
0: Persones sí, grans igualment.
2: Igual.
0: Amb atents a aquests símptomes, uh-huh. és evident que la prevenció en salut sempre és primordial i hem d'evitar-ho amb aquests consells que hem donat. Però un cop arriba aquest símptoma, Tomàs, és a dir, detectem que algú està patint un cop de calor, el nostre fill o filla, nosaltres mateixos, el nostre pare, mare, avi o àvia. Mm. Què hem de fer? Com hem d'actuar?
3: L'hem de traslladar a algun lloc que hi hagi ombra.
0: Mm-hmm.
3: Si el xiringuito, doncs el xiringuito de la
0: Val.
3: Platja, i si no sortim de la platja o de la piscina, ha d'estar en un lloc fresc i que hi hagi ombra, i si no, sota un paraigua o alguna cosa, si estem en un lloc que no hi ha res, alguna aquesta platja d'aquestes divines, diviníssimes, que no hi ha un arbre enlloc, doncs un paraigua i que begui aigua, però amb cops petitets perquè no faci nàusees i vòmits.
0: D'acord, això és important,
3: vale.
0: no? És el típic de les pel·lícules,
2: agua,
0: però
2: sí,
0: és cert,
2: ja.
0: no?
2: Sí, perquè sí. tu tienes en tu cuerpo está la temperatura duplicada.
0: Clar.
2: Estás con un golpe de calor, lo que quieres es refrescarte, y si le das una botella de agua y fría,
3: Freda.
2: Es lo que hablábamos antes del golpe
0: Clar.
2: De calor,
0: el
2: se la va a beber en...
3: Sí.
2: 0, tal segundos, y entonces cuando puede ser que haga el choque, ¿no? Entonces, vale. Agua tibia, despacito, y que va viviendo despacio.
1: Ya, ¿no? Sí, poco a
2: y
1: poco.
2: En la playa avisar a Cruz Roja.
0: D'acord. També per no crear alarmisme, eh? És a dir, en situacions controlades com aquesta, al principi d'anar més enllà, és conscient d'un primer símptoma, ostres, anem en compte, no?

0: A l'ombra, deixem l'activitat, bevem aigua, ens hidratem, és a dir, en principi no ha de passar d'aquí.
1: Clar, dejar un espacio, porque cuando a alguien le pasa, está 9.000 personas
0: ya,
1: de la
0: persona.
1: Vale, por favor, espacio, que se ventile un poco, y si la persona vemos que está todavía, ¿no?, que está como muy mareada, bueno, se puede elevar las extremidades de los pies, porque estás como mareada, ¿vale? Pero bueno, si no, que venga el servicio de, pues, de las playas, o y si no, un servicio de urgencias. Vale. Pero sobre todo lo que ha dicho Maribel, la ombra, sombra i hidratar-se.
0: I esperar que, sí, que sí, tot vagi evolucionant, sí, en positiu, sí, que hi ha persona sí, torni a hidratar-se, torni a recuperar, sí, la temperatura. Si això no passés i la simptomatologia continués, llavors és el que dèiem, eh? Sí. Avisar sistemes sanitaris, acudir a l'hospital, al metge, el que sigui, perquè la situació, i això no volem crear alarmisme, sí, però un cap de calor pot arribar a ser perillós, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Pot crear seqüències importants.
1: Ni ponerlos en la playa, que se metan el agua. No,
0: no, ja, no, eh? Clar, que això és molt comú, favor, i és molt, sí, perillós, que pot, sí, arribar a perdre el coneixement, tinc,
1: sí,
0: entès també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, perquè entra mientras enchufe.
0: Claro, otra vagada contraste,
1: la gente pensa, ah, tiene calor, agua fría. No, no, porque entonces entrará en choque y será peor.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Et pots anar mullant, però mullant amb una tovalloleta, sí, o alguna cosa, vale, així, però res de llançar-se a la piscina o a la platja.
0: Perfecte. No. I no busca invents raros, no, ni dale azúcar para que se recupere, ni coses d'aquestes.
1: No, porque puede ser que provoques el vómito y
0: clar,
1: peor.
0: I encara seria pitjor. Tranquilitat, sí, intentar aplicar aquestes mesures.
1: Un poquito de aire, sí.
0: Exacte, sí, és veritat.
1: I si ja vemos que la persona no recupera, sí, se pueden elevar las extremidades para que te llegue un poco el río sanguíneo a la cabeza, porque estás mareada,
0: sí, sí, sí, sí,
1: y llamar a un servicio de, sí, emergencias.
3: Val, val.
0: I altra vegada, Núria, embarassades, el mateix protocol, eh?
4: El mateix protocol.
0: Exactament,
4: sí, sí,
0: el mateix.
4: En les embarassades és més important que si hi ha un mareig, es recordi de que millor que no s'estiri panxa amunt, sinó de costat, i preferiblement al costat esquerre.
0: Val. Sí?
4: Sí. Pues sí, ja, sí, perquè l'úter, que està gran, l'abdomen, fa pressió sobre la vena cava que porta la sang de les cames, el que deia l'Eva, no? Pujar les cames perquè vagi cap al cap. Sí, però en aquest cas, si hi ha la panxa que està impedint que retorni la sang, doncs la pressió no puja i pot continuar a sentir-se marejada. Llavors, simplement posar-se de costat esquerre, el rec sanguini es millora, i la tensió puja.
0: Ostres, no sabia això, és bon consell. Doncs, també, en aquest cas, hi ha dones embarassades, també, aquesta calma, tranquil·litat, i seguir el centre, sí, de meteorologia, sí, i si tot avança. No hem parlat de refugis climàtics, que també crec que se n'ha parlat, sí, molt, hi ha moltes campanyes també sobre refugis climàtics, que també és un fet ja, crec que molt comú, que és, sí, això, intentar buscar zones climatitzades, això a nivell públic, doncs, també s'habiliten diferents punts d'espais climàtics perquè la gent hi pugui anar-hi, amb aires condicionats, sí, llocs, sí, d'ombra, etc. Això també ja és prou sentit, sí, comú, eh?
2: Superimportant també, a vegades no ens en recordem i ens aixequem al dematí, posem la finestra, la persiana cap a dalt, i són les 12 del migdia o la 1 o les 2 i es entra tot el sol,
0: yeah,
2: amb aquest sol fa molta calor a casa, llavors ens aixequem i aixequem una miqueta, no sé, un pam, allà, més o menys
0: per ventilar,
2: però que la finestra estigui oberta però amb la persiana,
0: sí,
2: a baix, vale?
0: Val.
2: Quan ja marxi el sol a la nit, si volem pujar-la fins a dalt per estar més fresquitos, pues perfecte, però quan toqui el sol, sisplau, les finestres baixades.
0: Cap, això són les persianes, eh?
2: Ah, això mateix.
1: I en los bebés es muy importante porque os dicen del aire acondicionado. Y vale, el aire va... Bueno, puedes poner un poco el aire, pero a una temperatura, por favor,
0: normal,
2: razonable.
0: Normal.
1: Y que ventile un ratito y ya estáis apagando, sí, todo, sí, el día, sí, el aire. Ni los ventiladores que ponen muchas veces directamente al bebé, ¿vale? Ya. Entonces, todo eso puede ser que el bebé, pues que ponga malitos, resfriados típicos de verano, ¿vale? O sea, resfríen. Entonces, una temperatura como nosotros, un poquito el aire y refrescando la casa,
0: sí,
1: ya está.
0: Sí, porque es eso, aquest tòpic també amb la clau passa, amb el fred, sí, passa molt, ¿no? Sí, la tendència, sí, d'abrigar molt els nens, sí, i de fet sempre heu recomanat vosaltres que la sensació tèrmica és la mateixa, sí, per ells que per nosaltres, eh?
2: Sempre els diem, bueno, jo almenys els dic sempre que han d'anar com nosaltres o com a màxim amb una peça més, però això de que li poses roba i després a l'hivern, i manta i sobremanta, no cal.
0: I a l'estiu una mica el mateix també,
2: això mateix,
0: no cal allò,
1: ropa d'algodó, fresquito, si se puede poner la crema i
0: ja està, no cal ni posar-los ni els congeladors ni les neveres, no faria pas falta, si no és allò que dèiem, el mateix o les mateixes sensacions que pot tenir una persona, ni més ni menys. Bueno, ha fet una bona repassada, no? Jo crec que
1: sí, sí, molt bé.
0: Ara jo m'he deixat per l'últim, que és la pregunta estrella de sempre i que també ha perseguit la meva generació, és si ens hem d'esperar 2 hores després de dinar per ficar-nos a la piscina o a la platja o no. No. El corte de gestió era un invent dels nostres pares per tenir-nos allà controlats.
2: Per no ficar-nos a l'aigua.
0: ho corroborem, doncs, eh?
2: Sí.
0: És el titular, sí, eh, sí, d'això? Sí, sí, és a dir, sí, sí. El corte de gestió és una inventiva perquè no marxéssim a...
2: Que no, que no. Si et, et talla perquè et sent alguna cosa malament, pot ser que faci 5 minuts que has menjat o que faci 5 hores.
0: D'acord.
2: Doncs igual.
0: Bé, sí. He fet la conya, però...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No importa, eh? Allò es farà fer la digestió, ni, ni molt menys. Molt bé. Doncs molt interessant, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Gràcies, a tu.
0: Per venir a explicar-ho. Ho deixem aquí i ens retrobarem ben aviat amb més qüestions i amb més temes, eh? I amb més consells. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.
3: Què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
5: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en Xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes, la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
6: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
5: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles, a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts, però a un quart d'una, amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
7: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs vinga, seguim, continuem. Després de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, ja de ple a la segona part de Calaixera, des d'ara, això, que ja passem gairebé 4 minuts a les 10. Tornem al 107.1 de l'FM, sobretot, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també podeu posar imatge a través de Televisió El Vendrell. Però això, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Avui és dilluns, avui comencem setmana, dilluns 6 de juliol, programa número 4003. I en plena temporada estival anem recordant qüestions i bons consells, sobretot en els programes i les seccions d'aquesta temporada. Serà el cas de recordar allò que ens ha explicat l'Àlex Cuesta. Ell és agent de policia i psicòleg i sempre ens aportava aquest punt de, no, de consell en l'esperit de seguretat, però també amb una part emocional. Bé, temes molt interessants, sobretot molt vehiculats als joves i adolescents, en tema mòbils o altres temes. I així que recordarem alguna d'aquestes seccions, ho anirem fent justament aquesta temporada estival. I el mateix amb els consells de nutrició que ens ha donat a moltes ocasions el nutricionista Cristian Fernández. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després anirem cap a secció de cuina. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, saber.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: espai segur, un espai necessari també a la ràdio, però no com a espai de seguretat, que seria el més obvi, només faltaria, i tant, que també, sinó aquest espai per poder parlar còmodament de moltes qüestions en tots aquests aspectes, doncs, emocionals, socials, personals, sobre els més joves, sobre els més grans, etc, etc, etc. La casuística pot ser, crec, que molt ampla, i tot això sempre a càrrec d'un especialista, i un especialista molt especial, i és l'Àlex, que és agent de policia i psicòleg. Àlex, com estàs?
1: Bon dia.
0: Sí?
1: Doncs molt content de tornar a estar aquí, encantat de tornar a estar aquí, de tenir espai per poder compartir i posar llum, escolta.
0: Correcte, correcte. La informació sempre ha de ser positiva, la informació sempre és bona, com més informació tinguem, sobretot, millor que millor, i en tots aquests aspectes que tu ens vas explicant i que ja ens has explicat en les seccions anteriors, crec que és important i positiu, conèixer i destacar allò que ens expliques.
1: La informació és poder.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem d'anar al tanto,
0: també
1: de
0: veritat,
1: donar segons quin tipus d'informació. Vivim en un món on hi ha moltíssima informació,
0: sí.
1: I jo el que vinc és a sintetitzar una miqueta aquesta informació,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I a parlar d'un tema, doncs, que per desgràcia està en boga de tothom, que és el bullying, i bueno, vinc a donar una mica el meu punt de vista i què diu la normativa,
0: sí.
1: I quines recomanacions.
0: Correcte,
1: podem fer.
0: Correcte, sí, sí. A més, de fet, en les altres seccions que ja hem tractat, el bullying sempre hi ha sortit d'una manera o altra,
1: sí,
0: com a, de retruc,
1: sí,
0: sempre,
1: sí, sí.
0: És a dir, que totes aquestes qüestions sempre, sí, acaben, sí, petant, sí, cap a aquest tema que és important,
1: sí.
0: I que és una de les lacres avui en dia a nivell educatiu, em fa l'efecte, eh?
1: Sí, per desgràcia, sí. Mira, de fet, és assetjament.
0: Sí.
1: I de l'assetjament podríem dir que hi ha assetjament sexual, que ja no és assetjament sexual, sinó que ja és agressió sexual.
0: Val.
1: Va canviar,
0: sí,
1: aquesta,
0: sí, sí, sí.
1: Tipificació en el Codi Penal. Assetjament laboral, assetjament escolar, com seria...
0: Val. Com és el cas.
1: Que passa que... no sé per què, però a dia d'avui tot és paraules en anglès.
0: Sí,
1: bullying,
0: és
1: no?
0: Veritat.
1: És com,
0: sí.
1: Stephen Running, Stephen Trail Running, no? És com, ei, me'n vaig a córrer a la muntanya, no ens enganyem.
0: Correcte, correcte,
1: quan
0: cert.
1: Sí. Mica de...
0: Doncs això, el bullying no és més que assetjament.
1: Sí, assetjament, correcte.
0: Que pot succeir també a classe, a les aules, a l'escola, al pati, és a dir,
1: sí.
0: No?
1: Sí,
0: és molt variat.
1: Sí.
0: Anem al principi per això, Àlex.
1: Vinga.
0: Si et pregunto, jo, que ens expliquessis què és el bullying.
1: El bullying és assetjament reiterat. És a dir, no és un fet aïllat, això és un punt molt important, no és a dir, avui he vingut, m'he tallat el cabell com, no? Com un capellà, i em diuen capellà, i avui només sóc el capellà.
0: Val.
1: Dic amb segona, no? amb connotació d'una broma.
0: Sí, sí,
1: pot ser,
0: sí,
1: una broma, o pot ser continuat en el temps, i aquí és on deixaríem de dir que és un fet aïllat a que és un fet recurrent, continu.
0: Val.
1: Punt 1.
0: D'acord.
1: Punt 2. Assetjament és que invadeixen el teu espai vital. Que tu et fa sentir, doncs, trist, que et costa anar a classe, que el teu comportament es veu afectat.
0: Va.
1: Emocionalment. Aquí és on diria és bullying.
0: Va, aquí està la clau.
1: Sí.
0: És a dir, que aquest assetjament t'afecti al teu dia a dia, a la teva personalitat, la teva això acadèmica,
1: això
0: tot
1: mateix,
0: plegat,
1: sí. Sí, sí, que tu vegis que, doncs, que em costa anar a l'escola, que veig aquesta persona o aquest grup de persones, que això en els següents punts ho comentarem, a mi em remou, em fa venir mal de panxa, em fa venir mal de cap, malestar... No? Com que hi ha una resposta fisiològica.
0: Val.
1: Una resposta fisiològica.
0: Val. A partir d'aquí és quan hem de posar l'atenció.
1: Sí.
0: De fet, sempre hem de posar atenció, no? Encara que
1: sí,
0: sigui un dia puntual, si el jove ho externalitza o explica a casa, sempre s'ha de donar importància.
1: Sí.
0: Entenc, Àlex?
1: Sempre,
0: entenc.
1: Sempre. Sí,
0: però
1: sí.
0: És lògic que quan ja és una forma reiterada i ja té aquestes connotacions que ara estem dient, no. Ja és quan hauríem de començar
1: quan
0: a posar...
1: Quan tu ja veus que afecta la teva vida personal, no? Home, això ja no és una broma.
0: No, està clar.
1: i aquí han de posar un límit.
0: Sí, sí, sí, està clar. Clar, hi ha diferents formes d'assetjament escolar, de fet, que també hi ha una de les casuístiques complicades, no?, de l'assetjament, sí, que pot tenir moltes, moltes sí, cares i diguem moltes maneres.
1: Espera, que la primera seria la verbal, que és la més comú de totes, és la que més es sol utilitzar, sí, que és, pues, lo típic, no? Els insults, les vexacions, inclús podíem parlar de difamar. Difamar és parlar malament d'algú.
0: Val.
1: Vale? Uh-huh. Missatges amenaçadors, impacta negativament a la teva autoestima, és el que parlàvem abans, no? O sigui, no és el mateix que el meu amic em digui, hòstia, tio, vaya rapada, t'has fotut, sembles un capellà, no?
0: Yeah.
1: A que aquest comentari a mi em fareixi la meva autoestima.
0: Uh-huh. Clar.
1: Sí? I escolti, sí, sí, sí, capellà, o el profe estigui explicant, sí, perquè els capellans, i tothom comenci a riure sapiguent que el capellà sóc jo.
0: Clar. Ostres.
1: Aquí és on està, diguem-ne, la part més, el primer assetjament, que seria el verbal.
0: No? El verbal, eh?
1: Sí. Val, que és el val, més comú de tot.
0: Sí, és el més comú, a més sí, que no pas el físic, potser que ara en parlarem, suposo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però, clar, deu ser el més comú, eh?
1: Sí. Sí, a vegades fem comentaris que
0: sí, sí,
1: són molt de la broma.
0: Sí.
1: Però, clar, jo si veig que l'altra persona li canvia la cara quan jo li faig segons quin tipus de broma, clar, també és veritat que estic a punt de fer 45 anys.
0: Ja, i tens clar, més consciència.
1: Una mica més de consciència, no? Clar, no és el mateix tenir 11 o 12 anys que, hòstia, ha dit això, tothom ha rigut, que guai, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs aquí és on ens hem de posar fil a l'agulla. No?
0: Clar, clar. Que de fet també és un tema que suposo que avui no podrem acabar d'aprofundir, que sí, potser serà un tema futur,
1: sí,
0: que també
1: no,
0: és el perfil dels assetjadors, no?
1: Que això és un tema molt interessant, si et sembla,
0: un altre dia
1: recullo,
0: sí,
1: aquest guant, uh-huh, perquè és un tema que podríem parlar per, doncs, entendre també una part que és la víctima i una part que és l'assetjador. Per què ho fa?
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: a què lo hago, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs això seria interessant.
0: Però és, no?, que a vegades és això, no?, aquesta manca d'autoestima que fa que vulgui el reconeixement dels companys i companyes, no?, sí, la notorietat, intentar, sí, fer-se veure. És que sí, no, és un tema, sí, un tema molt profund, sí, en totes aquestes formes.
1: Ho podem comentar, com sí, una part, sí, més criminològica, no?, de criminòlogo, no?, ostres, què hi ha aquí, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Més tipus d'assetjament, Àlex?
1: Mira, tenim l'assetjament indirecte,
0: uh-huh,
1: que seria el que he comentat abans, no?, com una difamació, no? Seria,
0: val,
1: un mètode encobert per fer mal.
0: Val.
1: Sí? És a dir, parlar d'algú, hòstia, pues aquesta persona jo no me'n fiaria gaire, eh?
0: No hi vagis, no hi vagis.
1: No hi vagis gaire, no, no, perquè és una persona que després parla de tu malmetre.
0: Ja.
1: Sí? Aquest assetjament indirecte no s'enfronten necessàriament la víctima i a l'agressor, sinó que és utilitzar més, diguem-ne, a l'argot de la psicoterapia, seria com el manipulador, no?, que utilitza el entorno para que haga el trabajo que no es capaz de hacer por sí mismo.
0: Clar.
1: Ho he dit en castellà, perquè en català potser
0: no.
1: Com molt arraigat en el castellà.
0: Sí, sí, no l'aguanta, l'entenem, sí, perfectament.
1: És manipulo al resta,
0: clar,
1: perquè facin la tasca que jo no sóc capaç de fer. Potser perquè no estic a prop d'aquesta persona, potser perquè, doncs, tinc por de donar la cara, per lo que sigui.
0: Clar.
1: Però és indirecta.
0: Clar,
1: no
0: clar,
1: és el verbal que tu em veus, sinó utilitzo,
0: sí, sí, sí,
1: l'entorn.
0: Clar, que busca allò, no?, que aquest despreci col·lectiu cap a aquella persona,
1: sí,
0: cap a la víctima,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I també crec que és un fet que els joves viuen amb molta intensitat, que és un cert aïllament social.
1: Clar.
0: No? El que dèiem, no hi vagis,
1: sí,
0: aquella persona que s'acaba trobant sola, imagino, perquè no aconsegueix, sí, tenir un grup d'amics, perquè no aconsegueix, no pot acabar de trobar el seu lloc, sí, i com estem parlant amb joves que estan en plena formació,
1: se n'en tan insegurs, espera.
0: Clar,
1: jo sento
0: és molt complicat.
1: Qui no sent inseguretat? Sí, imagina't, sí, el canvi que fas a nivell fisiològic de cervell, com comentaven, no? La poda neuronal aquesta que també explica Marian Rojas Estapé, de la poda neuronal, i clar, tu estàs canviant les teves bases com a persona. Clar, imagina't quin fred fa, no? És com treure la roba un clima molt fred.
2: Si se troba sol,
1: si a sobre trobes el buit de la gent i t'adones que et volen fer mal, doncs utilitzant aquesta manera indirecta aquestes habladories, això fa mal.
2: Està clar. I és evident que aquesta difamació ha trobat un camí molt directe, molt fàcil,
1: aquí l'has clavat,
2: a través de les xarxes. Sí. Clar, encara facilitat més que a través d'això, de missatges, de whatsapps, de xarxes, doncs...
1: Aquesta
2: el ciberassetjament, no? Es diu així, no? Ciberassetjament.
1: Sí, és el ciberassetjament. Uh-huh. Al fil del que comentaves, hi ha una part també que és de manipulació social, sí? Que es tracta de difundir a la resta perquè evitin la víctima, no? És a dir, no es juntéis perquè tal, m'han dit que tiene piojos, o sigui, clar, tu imagina't.
2: Sí.
1: O sigui, coses que poden fer que el resta et doni de costat i tu t'estàs adonant. El més fotut de tot és que et dones compte de com t'estan fent el buit. I això és el perillós.
2: Clar.
1: Com per tancar el que seria l'assetjament indirecte.
2: Sí.
1: I obrir el que acabes de comentar, no?
2: Clar.
1: El ciberassetjament. El més perillós de tot, Pere, del ciberassetjament, és que no acaba mai.
2: Ja.
1: És a dir, tu plegues del col·le, de l'insti...
2: Ostres, clar.
1: Clar.
2: Et portes l'assetjament a casa.
1: A casa.
2: Clar.
1: I a la teva casa et sents insegur.
2: Val.
1: Aquí inclús podríem com empatitzar amb les víctimes de la violència de gènere. En mi casa no me siento segura.
2: Clar.
1: Violència domèstica. En mi casa siento miedo de mi padre, de mi madre, d'aquesta persona que me está agrediendo física o psicològicamente. O sigui, aquesta persona no sap on ficar-se.
2: Clar.
1: Perquè dius, vaig a mirar el mòbil perquè patapam.
2: Clar, es troba el missatge,
1: clar.
2: Es troba
1: les rialles,
2: la publicació d'Instagram...
1: Això mateix. Por 13 razones és una sèrie
2: que
1: recomano veure, a més de Invisibles, que també en els dos hi ha com un enfocament també a aquest assetjament indirecte i al ciberassetjament, no? Estos comentarios, esta foto sacada de contexto, no?
2: Clar.
1: No? Sí, aquest comentari de que va fer, per exemple, ara em surto del tema, la Lamine Yamal, no?, amb el tema aquell, com van treure de context a la seva resposta, no?, de el Madrid roben, no?
2: Ja.
1: Doncs això és una mica el mateix, no?
2: No, clar.
1: Com manipulen una fotografia teva feta i amb un missatge t'estan posant a tothom. O sigui, et posen a tu allà enmig perquè et jutgin.
2: Clar. Sí, perquè si és el centre d'atenció, en aquest cas negatiu.
1: Clar.
2: I això, les xarxes socials ho han facilitat molt, ens agradi o no ens agradi.
1: Sí.
2: La tecnologia també ho fa, perquè també sí que hi ha casos d'intel·ligència artificial del qual també suplanten imatges i es falsifiquen imatges, etcètera.
1: Com a policia, aquí parlo com a policia, les eines que necessites per poder desemmascarar aquesta persona necessiten una com diria, uns recursos, uns mitjans.
2: Val.
1: I ha de ser algo molt flagrant perquè la policia actuem en aquí.
2: Val. Sí?
1: Recordo un cas, no diré, explicaré una mica així per sobre, d'una fotografia i hi ha d'una noia on la noia sortia nua.
2: Despullada, sí.
1: Clar. I
2: estava realitzada per intel·ligència artificial.
1: Clar, la cara d'aquesta noia, intel·ligència artificial, i surt nua. Clar, la parella d'aquesta noia va voler anar a pegar-li amb aquesta altra persona, per això nosaltres vam actuar, no?
2: Clar.
1: I després d'això, clar, després de la variada multitudinària que es va donar, separem, traiem informació, i el que hi havia era això.
2: Clar.
1: És una manera d'assetjament.
2: Clar, i tant. I potser...
1: Per no parlar... de delicte, potser de pornografia infantil.
2: Ja,
1: vull dir,
2: ja. Sí. Oh, aquí podríem estirar el fil amb altres qüestions, que són també molt
1: perquè veiem una miqueta, Pere, el que comentem, no?, el tema del ciberassetjament, fins on pot arribar, i, hòstia, és que és molt difícil desemmascarar. Bueno,
2: ja.
1: que igual que es va trobar Bin Laden...
2: Ja.
1: No, no, poca broma, clar. Vull
2: sí,
1: dir,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Si es vol, la policia té mitjans
2: per poder fer-ho, eh? Clar, a vegades... Suposo que l'assetjador també juga amb allò de l'anonimat, no? Amb perfils falsos, en moltes ocasions,
1: sí,
2: no?
1: Sí, i des del desconeixement.
2: Val.
1: Perquè per l'IP podem saber on
2: clar.
1: Aquesta persona ha quedat aquest, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, hi ha moltes maneres. Que passa que, clar, parlem de menors d'edat que es pensen que han inventat la sopa d'all. I la sopa d'all ja fa anys que està inventada.
2: Està inventada, oi?
1: Sí, sí.
2: Més tipus d'assetjament, veig, també, Àlex, per aquí apuntat.
1: Sí. Un tema que m'agradaria deixar clar és que l'assetjament afecta a tota la classe.
2: Val.
1: Vale? Això és important. Perquè l'assetjador necessita públic.
2: Clar.
1: Aquest és el tema el que comentàvem en el punt 1 i que és el bullying, no? L'assetjador necessita públic. Necessita que la gent vegi el poder que té sobre aquesta persona. I aquí és on està les figures... les diverses figures que hi ha dins del bullying.
2: Val.
1: L'assetjador, la víctima, el que mira, el que li riu les gràcies, el que li dona aquest missatge a la víctima per part de l'assetjador, el que diu, a mi m'han dit a casa que jo problema zero, pues jo agafo i marxo.
2: Gran, giro cua i me'n vaig.
1: Aquest és el... que és en general, eh?
2: Val.
1: És en
2: sí,
1: general.
2: Sí, sí, sí, sí,
1: la societat tenim aquest problema.
2: No, no, i tant, de... i tant, i tant.
1: I a sobre trec el mòbil per gravar.
2: Ja, ostres, sí, sí.
1: Que s'han tornat bojos.
2: No, no, i tant, i tant, que sí. Però clar, aquesta figura d'espectadors, que segurament a vegades...
1: És còmode,
2: no...
1: clar.
2: Exacte, no, no som ni conscients, no?, que estem sent partíceps d'aquell assetjament, d'aquell joc, d'aquell maliciós
1: sí,
2: joc,
1: sí,
2: perquè
1: sí.
2: És això, sóc l'espectador i, en definitiva, tot i que jo directament potser no hi formo part,
1: clar.
2: I jo em considero que no hi formo part, però el simple fet de ser l'espectador ja ets còmplice directe, perquè això, per haver-hi teatre, té que haver-hi públic.
1: Estàs obviant un fet, no estàs aixecant la mà, cosa que ja ets còmplice, i és un cooperador necessari, perquè... Si, per exemple, hi ha un corrillo i no deixes que aquesta persona, la víctima, surti, ja eres un cooperador necessari.
2: Clar.
1: Això en l'argot del codi penal és una agraujant.
2: Clar.
1: Sí? Si ja tens una implicació directa.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí?
2: Ara que parlem de termes legals, Àlex, és a dir, l'assetjament que es produeix a l'escola en menors, legalment, com... com queda això? Es converteix en un delicte si hi ha una denúncia o es pot denunciar? Quin és el paper de l'escola?
1: Clar, el paper de l'escola aquí és com el del pare i la mare, no? De quin lado me pongo? Del que l'ha pegat a l'hòstia perquè tinc dos germans.
2: Ja, clar.
1: El David i el Joel. I el David l'ha fotut un hòstia al Joel, no? I és com, vale, del costat de qui em poso?
2: Clar.
1: Són fills meus.
2: Sí, sí. Qui té la culpa?
1: Aquí és igual.
2: No té la culpa?
1: Clar, al col·le dius, vale, l'assetjador i la víctima... però els dos són alumnes meus. Jo no em puc posicionar, és com la policia, jo no em puc posicionar a favor de la víctima i fotre-li una pallissa a l'assetjador.
2: No, està clar, clar.
1: A que no?
2: Pues no, no, està clar, és la mateixa.
1: Aleshores hi ha un protocol que tenen les escoles, Mossos treballen molt amb les escoles fent xerrades, bueno, policies locals també, els agents tutors, jo ara sóc agent tutor de Gavà, doncs també donem aquest tipus de recolzament i d'assessorament. Clar, àmbit al fora del carrer, que és el que comentàvem, bueno, hem comentat aquí
2: sí, abans d'entrar.
1: Clar, quan és fora de l'escola, què?
2: Clar, quan és portes enllà, entenem?
1: És que eren les 2:30 i ha sigut a la pati de l'escola. És que clar, estàvem fora de l'horari lectiu.
2: Ja no és responsabilitat nostra.
1: Clar, llavors aquí dius, què? És que el nen es va voler quedar fins a 3:15 i el porter a 2:30 ja tanca, van sortir per la porta del menjador. Tot això són casos reals.
2: No, no, i tant, i tant, i tant, i tant.
1: Llavors, clar, tu dius, vale, i llavors aquí vaig, no? Com a pare, no?
2: Sí, sí,
1: el
2: sí.
1: El que
2: sí,
1: comentava,
2: clar.
1: No?
2: Però això, important també, la posició dels pares, pares, mares, tutors.
1: Sí.
2: Denunciar-ho. Denunciar-ho vull dir a l'escola, em refereixo, és
1: clar,
2: a dir...
1: Clar, primer l'escola.
2: És detectar-ho, és obvi que el primer de tot és detectar-ho, no?
1: Sí.
2: Detectar
1: sí.
2: Que el teu fill, filla, doncs, pugui patir una situació d'assetjament i que, com dèiem al començament, doncs, l'afecti, preocupi, els pares hem d'actuar. En primera instància, denunciant-ho a l'escola.
1: A l'escola. Primer de tot, contrastar. Primer a casa i després, pas número 2, anar a l'escola. parlar-ho amb el coordinador pedagògic, que normalment sol ser o el cap d'estudis, i d'aquí, doncs, aixecar la mà.
2: Val.
1: Vale? Després faré una conclusió sobre aquest tema,
2: val,
1: de Guàrdia Amunt, perquè
2: sí,
1: és important.
2: Sí, sí, sí, d'acord.
1: Denuncia. I a partir d'aquí, perdona,
2: sí, sí.
1: A partir d'aquí, doncs, el cap d'estudis, doncs ja citaria l'altra part, evidentment, contrastaria els fets, i a partir d'aquí, doncs, el protocol de cada escola, de cada institut.
2: Sí, sí, sí.
1: Al Vora del Mar, per exemple, tenen com els seients aquests per poder...
2: Sí, sí, les àgores i això per
1: sí,
2: poder parlar.
1: Està molt bé,
2: sí,
1: està
2: sí, sí,
1: molt
2: sí.
1: bé, i penso que és molt, molt... molt productiu, molt... Vamos, que està molt bé.
2: Sí, sí, exacte. No, tot el que es pugui solucionar sí. a través del diàleg, eh? Sí que hi ha vegades que a vegades doncs, la situació és prou complicada per les situacions de tots plegats, s'ha de dir, eh? Que, clar, evidentment, crec sí. que hi ha molts serrells sí, sí. quan hi ha un cas d'aquest tipus.
1: El tema del que parlem és que és l'escola. Jo no me puc posicionar, no puc ser arbitrari.
2: Sí, sí, sí.
1: I haig de donar sortida. Clar, aquí viene cuando lo matan. I jo... aquí ja em llenço la conclusió és si no hi ha solució jo recomano canviar el menor de centre.
2: D'acord.
1: És que entonces sale ganando el agressor. Tu què vols, una solució o més problemes? Si veus que aquesta via dins de l'escola, ara parlarem fora de l'escola, però si veus que aquesta via no té sortida, canviar d'escola, canviar de centre.
2: Sí, sí, sí.
1: No lo revictimices más.
2: Clar.
1: No revictimitzem més a la víctima, ja està. El que ja és això. Uh-huh. És a dir, si el que ja és això, em vinc a referir a que les eines són aquestes. No podem fer res més, anem a buscar una solució. Quina és? Canviar de centre. Uh-huh. Amb aquest menor, que aquest menor vagi a teràpia, evidentment, i comencem de zero.
2: Val. Sí. I doncs ja engeguem les accions que creguem oportunes.
1: I en paral·lel... en parlem.
2: Val, val, val. Arribar a denunciar la policia o no és la via?
1: Arribar a denunciar la policia seria el següent pas. Si veus que l'escola no està fent o no s'està posant en marxa i t'estan dient que això són coses de crios. És una frase que m'ha apuntat abans.
2: Sí, sí, és molt
1: dic,
2: típica.
1: Déu-n'hi-do. Sí. És cosa de niños. Uh-huh. Ok. Pues llavors, tu com a adult... has de protegir la zona, l'espai segur que parlem d'aquest, d'aquest programa, doncs aneu a buscar l'espai segur.
2: Clar.
1: I l'espai segur és, me'n vaig a parlar amb la policia.
2: Clar.
1: I les policies tenen aquests tipus de departaments on...
2: Val.
1: Gestionem aquests temes.
2: Sí, sí, sí. Clar, de fet, com que també ja és una de les casuístiques, no?, avui en dia més presents, i ja inclús hi ha l'especialització, dins del cos.
1: Dins dels cossos, ara la policia local de Gavà ha creat aquesta figura que ja porta anys en altres policies i això va creixent.
2: Clar.
1: Perquè és com un enllaç entre el menor i l'administració.
2: Val.
1: Quina porta haig de tocar?
2: Sí, sí, sí.
1: Com l'assessorament i, evidentment, també la tasca policial, no? Si és un menor delinqument...
2: No, no, està clar, està clar. No. Quan hi ha una agressió física, que potser és la pitjor de les agressions, i quan
1: clar.
2: Hi ha un assetjament físic que també pot
1: clar,
2: arribar
1: clar,
2: a ser físic...
1: Sí que aquí hi ha escodi penal,
2: Val.
1: Aquí no hi ha...
2: Encara que siguin menors, eh?
1: És igual. El menor, des dels 14 als 18, té responsabilitat penal, la llei penal del menor. O sigui, això de que és menor, no? No, no. Menor de 14 anys sí que no hi ha responsabilitat penal.
2: Val.
1: I ahí s'activa altre tipus
2: clar,
1: de
2: altres,
1: protocols,
2: altres
1: que és s'ha de vetllar per la protecció del menor, tant l'agressor com la víctima. O sigui, aquí ja entren... Ja perquè bàsicament no hi ha eines.
2: Val.
1: Perquè si el Codi Penal no ho contempla, no podem fer res.
2: No, no, clar.
1: És així de dur,
2: No, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: les violacions que s'han donat a Badalona, crec que fa un any, any i pico, allà al Màgic, amb una menor, i eren menors, crec que tenien 12 o 13 anys.
2: Sí. Que és clar, és clar. Complicat. És la llei del menor,
1: encetem
2: una altra vegada un altre camí complicat.
1: Clar, un camí, i aquí ja parlem de legislació, i legislació,
2: clar,
1: clar és un altre tema.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: D'acord?
2: És lògic que si l'agressió o l'assetjament succeeix fora del centre escolar, o sobretot si hi ha una agressió fora del centre escolar, quan surto a l'institut, a mig camí, o el que sigui, o al cap de setmana, però dins d'aquest cercle de companys d'institut, llavors també s'hauria de denunciar.
3: eh?
1: Jo el que convido és a que si veig algú, aixeco la mà.
3: Val.
1: Jo al meu cercle íntim, la meva mare, la meva parella, etc, etc, sempre els dic, si veu algú, 112, tu no t'hi fiquis.
3: Val.
1: A mi m'ha passat alguna vegada. Truca al 112 i identifica-me com a agent de policia i, ei, però has de fer alguna cosa, tu no pots, no podem, en general, la societat, obviar el que estem veient.
3: Clar.
1: I no es tracta de gravar, es tracta de tocar
3: el
1: 112, el 112, i aixecar la mà. I en aquest cas, és anar a denunciar.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: És la via més directa, eh? Quan arribem a aquests extrems, tornem a dir, ja hem anat explicant
1: hem
2: aquests canals.
1: Hem passat del capellà a aquest nano o noia, aquest nen o aquesta nena, no vol anar a l'escola, no vol sortir de casa, té por, està angoixat, no menja... Ostres, què passa aquí? I s'ha d'anar a denunciar. Primer, parlar amb la policia i la policia et dirà el que has de fer, segons el cas.
3: Sí, sí, sí, està clar.
1: Important,
3: està clar, està clar.
1: Convido a la gent a que es cuidin en aquest aspecte, confiïn en els professionals que ens dediquem a això i que vetllem per la seguretat tant de la víctima com també, evidentment, de l'assetjador, que és un menor.
2: No, clar, i també hi ha una feina a fer i una tasca a fer amb aquesta persona, no només criminalitzant-la, sinó...
1: Però important, sobretot, de treure's aquesta por, de denunciar que sabran quin soy. Anem a deixar treballar els professionals, els mediadors dels ajuntaments, a l'equip que forma part d'aquest tipus de gestió, i confiem.
2: Val. Sí, sí. Hi ha algú que diria... d'assetjaments o de burles tota la vida hi ha hagut a les escoles.
1: Sí, i tant.
2: Que sé?
1: I tant. Antigament, fa 40 anys, que deia la Constitució.
2: Clar.
1: No?
2: Ah.
1: Ley de vagos, maleantes... Clar, no vull entrar amb el tema de la violència de gènere, però què passava antigament fa 50 anys? És que no fa tant. Jo soc de l'any 80.
3: Sí.
1: La Constitució és de l'any 78. És que no han passat ni 50 anys. I com estem? Sí que s'han millorat coses, però hi ha comportaments, patrons que segueixen donant. Violència de gènere, maltractament infantil... Ah, le pego un tortazo, le puse el culo com un tomate. Home, pegar-la a tu hijo, creus que és la via? No,
3: està clar, està clar.
1: No?
3: Està
1: vull
3: clar.
1: Dir,
3: sí, sí, sí,
1: anant
3: sí.
1: A lo que comentem.
2: Sí, sí, no? està clar, que sempre tenim tendència a vegades a normalitzar-ho, no? Sempre nos hemos reído del gordo, sempre nos hemos reído del que lleva gafas, no? I sembla que a vegades intentem normalitzar-ho o inclús excusar-ho, em refereixo.
1: Això també. També antigament anaves amb la moto 49 sense casco.
2: Ja, sí.
1: No? Hi ha altres milions de coses que podríem parlar aquí, com los abuelos cebolleta, que
2: correcte, que som tu i jo, ja que som d'aquella generació, Som una mica d'aquella generació.
1: Sí, sí.
2: Correcte.
1: Vale.
2: Què més, Àlex?
1: Mira, et volia comentar una cosa que em sembla força interessant i que m'agradaria compartir, i és que hi ha 5 forces a lo que és el bullying.
3: Val.
1: 5 forces. Això, hi ha un programa que va crear un psicòleg sobre el tema del bullying i ell parla com de les 5 forces, no? Primer és l'autoestima de l'agressor i de la víctima, seria la primera força.
3: Val.
1: Quin nivell d'autoestima tenen? Segona força seria la força del grup, de la pertenença, la força del grup, el que comentàvem abans, no? Tota la classe està implicada. Tot el sistema està implicat.
3: Sí.
1: Sí? La força de la família, la força de l'escola i la força de l'entorn, no? Del meu entorn, no? De l'entorn. O sigui, són les 5 forces i són els 5 agents que hem de tenir en compte. Com a policia, com a psicòleg...
3: Sí.
1: Són els 5 agents, són les 5 forces que s'han de revisar en els casos de bullying. Repetim, el nivell d'autoestima de l'agressor i de la víctima.
3: Bé,
1: important.
3: Sí.
1: La força del grup. De quin bando està el grup? De l'agressor? De la víctima?
3: De la víctima.
1: Sí? Hem d'educar perquè qui estigui allà sigui l'agressor, no la víctima. No ens equivoquem.
3: Sí.
1: La família, si creu o no creu al menor.
2: Val, que estigui amatent al menor...
1: Això mateix.
2: Que estigui tanto, no?, de quin és el comportament, si hi ha canvis, si no...
1: El que comentàvem abans, fa uns programes enrere, Pere, el tema de la salut a l'hora d'utilitzar el telèfon, no? D'aquesta cura, aquesta seguretat de veure quines converses, etc. Per no allargar-me gaire. L'escola, evidentment, confiar en l'escola.
3: Molt bé.
1: I sobretot l'entorn, no?
2: Bé, fantàstic. De fet, en aquest tema de la força de l'escola que deies, que també n'hem parlat i que és un paper importantíssim, de fet, tu com a projecte personal, de fet, tens ja un camí obert cap a ajuda cap a les escoles. A nivell professional, ja ho dius, que com a agent t'has convertit, no?, com un agent tutor al municipi de Gavà, que és on tu treballes.
1: Sí, on jo treballo, sí.
2: I, però tot i així, hi ha una pàgina web on dones tota la informació a les escoles que ho puguin necessitar. Inclús si poden demanar que hi vagi, si volen.
1: De fet, Carol Ares i jo hem creat un programa que es diu Obrim Camins, i Obrim Camins donem assessorament a les escoles, a el que seria els professors, els alumnes, els pares. Tractem temes com el bullying, prevenció del consum de drogues, utilització de les xarxes socials, etc., gestió emocional, i estem en plena campanya pel tema del bullying. Dins de la nostra web, que és obrimcamins.org, obrimcamins.org, aquí dins trobaran tota la informació. Ens posem a disposició d'aquests centres que encara no tenen protocol, o que sí que tenen i els agradaria, doncs, poder tenir una formació pels professors, que és un punt molt important, els professors, com gestiono jo un conflicte així, com poso jo límits, com tallo en una situació d'estrès, això més la Carol, que ja és professora des de fa 15 anys, bueno, ho fem entre els dos, però cada una amb el seu àrea, no?
2: Molt bé.
1: Llavors seria...
2: Que interessant.
1: Sí,
2: és... Obrimcamins.org,
1: Correcte.
2: Obrimcamins.org, que és tota aquesta informació i aquesta ajuda que doneu i que recolzeu a qui ho pugui necessitar, una escola, si és el cas, o...
1: Estem associats a la plataforma Trencats, forma part de... Bueno, és de la família de la noia que es va suïcidar fa uns anys. Diria que és a Andalusia. I també amb el programa TCI.
2: Molt bé.
1: Vale? També estem associats amb ells.
2: Bé, bé. Doncs com dèiem, un tema que malauradament doncs està molt en boga, desgraciadament ja hem dit, i que és un tema, és un camp de batalla en totes aquestes forces que deies a nivell escolar. Ens consta que s'hi treballa molt, a través policial, i també seria bo que a través de les famílies es pogués apretar una miqueta més.
1: Sí.
2: Molt bé, Àlex.
1: M'agradaria fer una conclusió...
2: Vinga, sisplau.
1: Final.
2: Sisplau, sisplau.
1: Ja per acabar. I... seria algo així com que hem de treballar per uns valors on aixecar la mà per demanar ajuda, tant per un mateix com pel que estem veient, no estigui estigmatitzat. I canviar-ho per deixar de normalitzar l'assetjament escolar com és que és cosa de niños.
2: Vaja.
1: I no és cosa de niños.
2: No, no canviem-ho.
1: No és cosa de niños. És un tema molt greu i convido a... posar una mica de consciència.
2: Sí, sí, i tant. Àlex, molt interessant, com sempre, i una setmana més. Gràcies per venir i ens retrobem ben aviat amb més temes.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Bon dia.
4: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977-25-9908.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Som el que mengem, ho tenim tan clar, això, en tots els seus aspectes, però sempre és important conèixer la visió i els consells dels professionals, com és el cas en aquesta secció ja habitual, almenys un cop al mes. Cristian Fernández, com estàs?
1: Bon dia, Pere. Doncs estic molt bé. Molt bé, començant la setmana, amb moltes ganes.
0: Som el que mengem, sempre ho defensem, això, Cristian,
1: sí, en certa manera. Sí, i tant.
0: Mira, i podríem afegir, mengem com pensem, saps què vull dir, a vegades?
1: Sí,
0: que
1: no?
0: Tot passa també per...
1: Clar, bueno, el tindrà una bona consciència i
0: exacte.
1: Farà que mengem millor, no?
0: Exacte.
1: Això té molt a veure.
0: De saber això, no?, aquests bons consells, el que és uns bons hàbits, una bona alimentació saludable, etcètera.
1: I com afecta la salut, que moltes persones a vegades no ho tenen en compte, no? O no es plantegen, no?, a la seva vida, mirar una miqueta més enllà, a vegades, una planificació de futur que a vegades fem, doncs, no sé, a nivell econòmic o amb altres aspectes de la vida, i no tenim en compte el nostre a nivell de salut, del que estem menjant, doncs com ens repercutirà en un futur, no? D'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys...
0: Clar.
1: I tot això impacta molt, i ara és el moment de posar-hi ordre i de millorar alguns aspectes que a llarg plaç ens poden aportar un benefici molt gran, no?
0: Sí. Com tot en la salut, la previsió, sempre és importantíssima, la prevenció és importantíssima, també en l'alimentació, no? Perquè quan tenim algun problema derivat d'una mala alimentació, no?, digue-li obesitat, diabetis, el que sigui,
1: hipertensió, colesterol,
0: tot el que comporta un molt mal hàbit alimentari,
1: clar,
0: quan ja tenim això, ja és tard, en certa manera, ja costarà molt més regular-ho.
1: Costarà més, però bueno, igualment ja serà inevitable.
0: Fer... Sí que ens haurem de posar
1: Llavors sí, però clar, si fem aquesta prevenció com comentes, doncs ja evitem que passin aquestes coses, no? O a vegades m'agrada pensar una miqueta amb el tema de com afecta l'alimentació o els bons hàbits també, perquè a vegades també doncs a parlar d'alimentació sempre es tracta d'englobar-ho més, no? De dir, doncs, l'exercici físic, també el descans, no? Tot això també.
0: Clar.
1: I aquests hàbits com afecten, per exemple, amb la longevitat, no? De dir, podré viure, per exemple, més anys, però no més anys assistit, no?, en cadira de rodes o encamat, sinó podré continuar, doncs, jugant amb els meus nets, per exemple, tindre una bona qualitat de vida.
0: Clar.
1: I això jo que penso que és superimportant. A més, és que hi ha estudis ja que s'estan veient on el que és l'alimentació pot afectar, inclús segons quina alimentació estiguis fent i cap a quina vas, quasi està entre 7 i 10 anys, no?, de longevitat. Et pot ajudar a guanyar més anys de vida, però a més amb millor qualitat, només amb els hàbits.
0: Que és l'important,
1: Sí.
0: Donar qualitat als anys.
1: Exacte.
0: I que vagin a la part una mica, no?
1: Es parla molt del tabac, no?, de quants anys et pot restar de vida i coses així, però realment els estudis més o menys apunten cap a uns 5 anys, més o menys, si no recordo malament, mentre ja et dic que el que és els bons hàbits d'alimentació i estil de vida poden allargar 10, de 7 a 10. Llavors és molt.
0: No, i tant. I a vegades, i no és per posar-me ara molt dramàtic, però també sé que i potser se'n parla poc a vegades, inclús, que parlem això, no?, d'aquestes afectacions d'un mal hàbit alimentari amb diabetis, obesitat, etc. Però a vegades tampoc no es parla que una bona alimentació també pot ser precursora de diferents tipus de càncer, i això és importantíssim. De fet, una de les prevencions en aquesta greu malaltia passa per una bona alimentació.
1: Clar, una bona alimentació, també un bon control d'higiene, dels hàbits també, no? Sempre s'ha dit, a vegades s'ha sentit parlar, no?, de que si fas a la carn, a la barbacoa i a tota aquesta cosa negra, no?, que queda, doncs tot això pot tindre una substància que poden ser una miqueta més o menys cancerígenes, també. El tema dels microplàstics, que a vegades també s'està parlant i que potser algun altre dia doncs podrem parlar-lo, no?, dintre de l'alimentació, quins hàbits d'higiene o quins aliments poden tindre més o menys, totes aquestes toxines, que al final, clar, vivim en un entorn on hi ha suficient estrès, hi ha suficient toxines també, i tot això, si no... El nostre cos té una certa capacitat, té una planta de reciclatge, com parlo a vegades, de processar i de netejar el cos, però a vegades reps massa quantitat d'estrès i de toxines i de més, que el cos tampoc ho pot solventar, no? I més, si a més afegim que no tenim uns bons hàbits, no tenim una bona oxigenació de la sang, també, amb l'exercici físic, una bona nutrició, també, amb antioxidants i de més, tot això fa un combo que tard o d'hora, doncs, pots tindre més papers, no?, també, a tindre alguna patologia, o hi ha una enfermedad així ja molt més greu,
0: molt
1: clar.
0: Més greu. Tant,
1: sí,
0: i tant,
1: sí,
0: i tant,
1: sí. Llavors, també, la prevenció, al final, va cap aquí. Tindre aquesta consciència del que estem parlant, doncs, amb efectes de longevitat o de la salut a mig curt o llarg plaç, tot això t'ajudarà doncs, ja directament a menjar diferent, no?
0: I tant.
1: Però ja ho faràs per un motiu més profund, que no, doncs ara, doncs, mira, aniré a la platja o per lluir abdominal.
0: Exacte, operació biquini i aquestes coses.
1: Clar,
0: eh?
1: Evidentment, sí, evidentment. Sí, sí, que tot, també, doncs, a vegades, allà. Passar amb un extrem d'aquests també pot derivar també en patologies,
0: tant,
1: no? També, doncs,
0: sí, en trastorns alimentaris.
1: Trastorns alimentaris o persones també que volen estar amb un nivell de condició física molt, doncs, no sé, amb un percentatge de greix molt, molt baix, també, doncs hi ha uns nivells que també ja no són tampoc saludables.
0: Clar.
1: Ni per damunt ni per baix tampoc, no?
0: Sí.
1: Que puntualment els podem establir doncs, per una competició o alguna cosa així, però no deixa de ser també una manera de forçar la màquina cap a un cantó que tampoc ens interessa.
0: Els extrems sempre són negatius,
1: sí,
0: ho diem
1: tant,
0: sempre,
1: tant per un cantó
0: i,
1: com
0: i
1: per
0: en salut encara més.
1: Exacte, es tracta com fa el nostre cos de trobar un punt d'equilibri, no?
0: Sí.
1: I trobar-lo nosaltres a la nostra ment, organitzar-nos també, perquè a vegades doncs, no sabem, o com sempre hem dit, ens confonen molt amb la indústria alimentària,
0: sí,
1: amb les notícies, amb tot això que al
0: publicitat,
1: final...
0: Publicitat, etcètera.
1: I xarxes socials també mateix, no?
0: Sí,
1: també,
0: sí, sí, tant.
1: Que jo també que estic dintre d'aquest mundillo,
0: sí,
1: no? Però m'incloc també, però sempre es donen unes recomanacions molt generals i de més, i coses que dius, ostres, però aquest m'acaba de dir una cosa, aquest una altra, però al final jo tinc un cacau, no? Què és el que necessito? Clar, la pregunta és aquesta, què és el que necessites tu en aquest moment i en la
0: clar,
1: teva condició que tens
0: sí, sí,
1: ara
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Aquesta recomanació que estàs escoltant potser fa 5 anys era per tu o d'aquí 5 anys era per tu, però ara
0: però
1: potser
0: ara no.
1: És totalment contraproduent. A vegades em passa
0: clar.
1: Això a consulta, que quan jo parlo no, amb un pacient que ve, per exemple, per pèrdua de pes li estic donant unes recomanacions, al cap de 5 minuts entra un altre per lo mateix, amb el mateix objectiu, però és que li estic dient totalment el contrari. Per què? Pues pels horaris, per la medicació,
0: l'estil de vida,
1: per mil coses, no? O perquè cadascú té un punt i es va treballant també per punts, vull dir, per fases, no?
0: Clar.
1: I a vegades a mi em sorprèn com puc dir unes recomanacions dietètiques per un mateix objectiu, però totalment diferents, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè per això, la personalització, com sempre parlem, també és molt
0: no,
1: important,
0: Sí, i tant.
1: Sí, sí, no anar pues, a fer coses que hem sentit per aquí i cap allà, bueno, les provaràs, o segurament les has provat, però ja hauràs vist que no t'han funcionat, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, al final, el que funciona és pues, ajuda professional i dir, anem a enfocar-ho
0: sí, sí, sí.
1: Per tu, no? Amb el moment que tu necessites. Com molts cops també ho dic, que 2 + 2 a la nutrició no són 4,
0: no.
1: Perquè el que a tu et funcionava, per exemple, imagina't una dieta que tu t'havies de primar uns quilets, no? I t'aprimaves fàcilment, fent una miqueta de bondat, fa 10 anys, ara allò que estàs provant ja no et funciona, no? Llavors, clar, inclús ja no coses que hagis sentit o hagis parlat d'una altra persona, que t'han dit aquesta dieta o l'altra, sinó el que tu mateix feies fa uns anys, ara tampoc ja et funciona, no?
0: Pues
1: potser hi ha coses que van canviant, perquè evidentment...
0: Clar, el teu metabolisme canvia, el teu cos canvia, el teu estil de vida canvia, clar,
1: totes coses aquestes canvien.
0: Sí, sí, sí,
1: I s'han de tindre sempre en compte i analitzar-ho pues, des d'un punt de vista des de fora, una persona
0: clar.
1: Professional... que et pugui orientar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: De fet, tot això és l'introducció de la secció, perquè ara anem de cara a barraca
1: sí,
0: i el tema central que ens portes.
1: Però és que és interessant.
0: No, i tant,
1: final,
0: jo crec que sí.
1: Al final
0: sí.
1: Jo penso que és
0: I
1: això,
0: tant,
1: és conscienciar la gent. Després podem parlar d'un
0: sí.
1: Tema en concret,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: pot
0: sí,
1: interessar
0: sí.
1: Més o menys, però la meva idea de vindre aquí a vegades també és aportar això, simplement aquesta consciència de dir, bueno, i si millorem una miqueta més el nostre estil de vida, amb petits gestos, no? Que a vegades pues, els comentem, com hem parlat també alguns programes d'esmorzars saludables,
0: sí,
1: també, opcions per prendre fora, cosetes així, no?
0: Ai,
1: que
0: ai,
1: són
0: ai.
1: Molt pràctiques també, i que si espero doncs, que hi hagin persones que ens estiguin escoltant
0: sí,
1: i ja
0: sí,
1: hagin començat
0: sí.
1: A aplicar algunes coses.
0: I segur que sí, segur que sí.
1: Sí.
0: De fet, avui ens vols parlar de suplements,
1: sí, en general.
0: De certs medicaments, a l'hora
1: sí,
0: de perdre pes.
1: Clar, hi ha com a fàrmacs i medicaments doncs, que poden recomanar els metges, no?
0: Uh-huh.
1: Que normalment doncs, poden ser útils, en principi, per aprimar.
0: Uh-huh.
1: I després podem parlar també dels típics quemagreixos que a vegades doncs, trobem també als herbolaris, les dietètiques,
0: val.
1: O a la farmàcia, o que escoltem molt parlar i realment veure si realment tenen efecte o no i quins, per exemple, poden tindre algun tipus d'eficàcia, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: a vegades
0: sí,
1: també
0: sí.
1: Hi ha una indústria aquí que es barreja, no? Hi ha l'alimentària i la de suplements, no?
0: Sí, sí.
1: Que aquesta també pues, és molt gran i tindrà molts interessos.
0: Sí,
1: I
0: l'interès
1: més gran que tindrà és treure't els calés, no?
0: No, i tant,
1: i
0: tant.
1: Sense donar-te molt d'efecte. Clar. Llavors, bueno, és això. Mira, més que res, sobretot, va sortir una notícia que crec que és important, o potser hi ha gent que coneix, que és el dia 1 de juliol, fa 15
0: sí.
1: Dies, va sortir un nou fàrmac, un nou medicament a la venda a Espanya, que es diu Mounjaro. val? El Mounjaro. Aquest, doncs clar, ara hi ha molta gent que ja està, doncs, com va passar fa un temps amb l'Ozempic també, pues que clar, donava uns resultats prometedors en quant a la pèrdua de pes o l'aprimament, no? Sí. Però realment, bueno, és un fàrmac que t'ajuda amb el tema del metabolisme a regular la glucosa, o sigui, està més aviat pensat per persones, doncs, que tinguin sucre, sucre, en aquest cas diabetes,
0: val?
1: És més aviat per aquest tractament, i doncs ho ha d'aconsellar un metge, val? Jo recordo aquí que jo sóc nutricionista, sóc un professional de la salut, però jo no sóc metge.

0: d'ells perquè encara no tinguis més gana. Vull dir que treu la gana directament, sí, sí, sí, sí, i que l'efectivitat que pugui tindre o per com pot fer que perdis pes o que t'aprimis és a través de treure't la gana.
1: Val.
0: Però ja està, només val. És això.
1: No són pastilles miracle, eh? No per prendre una pastilla t'aprimaràs directament, no. Sinó que tot és una reacció de...
0: Clar, i no, hem de recordar que en aquest cas és un fàrmac, no? Però també seria com una suplementació que estaríem fent dintre d'un estil de vida que, com parlem aquí, clar, sempre hauria d'estar adequat. Evidentment, si no estem menjant correctament, si no estem fent exercici físic correctament i si no estem descansant correctament, que són els tres pilars fundamentals, prendre un fàrmac o no, o inclús un suplement com veurem ara també, per perdre pes, doncs realment no servirà. No. És veritat que tinc persones que amb l'Ozempic o ara amb el Mounjaro també vindran a consulta, que l'estan prenent també per recepta mèdica, doncs perquè tenen també una miqueta de sucre i de més, però per la pròpia, a vegades per la pròpia sobrepès o l'obesitat que ja presenten, que tenen aquesta resistència a l'insulina que es diu, i doncs que se'ls hi dona, no? I potser sí que arriben a perdre 5 o inclús hasta 10 quilos, val? Però potser els hi queda encara el doble.
1: Ja.
0: Llavors ja és quan molts d'ells també venen a mi i em diuen, escolta, jo estic prenent això, estic fent una miqueta de bondat, però no sé realment què puc fer més per continuar perdent pes, perquè, per exemple, doncs he perdut 10 quilos, però ja no puc perdre els altres 10 que em falten, no? O els altres 5 que em falten. Llavors és quan jo entro aquí i, com hem comentat abans, ja personalitzem correctament el que és la dieta, que junt amb el fàrmac doncs anirà millor, no?
1: Sí, evidentment. Sí, està clar, evidentment. Està clar. Però això és la base, potser, de la secció d'avui, oblidar-nos ja no de les dietes miracle, que ja n'hem parlat moltes vegades i que no existeixen, sinó també això dels medicaments miracle. Per molta informació que escoltem, per molta notícia que escoltem, és a dir, no és això, no per prendre una pastilla ens aprimarem, sinó que faràs això, no? Potser intentar regular una mica la gana, l'ansietat, però tot i així hem de seguir portant una dieta saludable,
0: clar,
1: i equilibrada.
0: Exacte, és que és això, és el que parlàvem a la primera sessió, fer una bona consciència i realment, doncs, dir això, que inclús amb la suplementació és que el màxim benefici que ens podria portar a vegades és d'un 1%.
1: Clar.
0: I comptant que estàs fent tot lo de més bé, que estàs fent un bon exercici, una bona dieta i un bon descans, estem representant que l'impacte ja serà molt poc,
1: però si
0: encara no estàs fent aquests hàbits, és que l'impacte serà també molt, molt poc, no?
1: Puc
0: entendre que hi ha persones que puguin arribar a aquest punt, no? També, que a vegades els entenc, no? De dir, pues, gent que està sempre fent dietes, que no els hi funciona, que no saben com, perquè clar, no estan anant cap a la base de la consciència aquesta que hem parlat de prendre-ho amb un valor de salut i de mig o llarg plaç també, per millorar la seva salut, no? I potser aquestes persones pues, entren en un cicle de pujar, baixar de pes, pujar, baixar de pes, això també al final el que fa és que costa més perdre pes també, no? Genera un efecte bola de neu molt negativa,
1: clar.
0: En el que cada cop, i clar, a vegades doncs ja diuen pues, ja recorro a algun medicament o algun suplement
1: també,
0: a veure què, no? Que en principi suposo que en el fons tots sabem que això és algo temporal, que ho hem dutxat de forma puntual i que no és l'efecte miracle, no? Però bueno, sempre doncs, intentem, no? A vegades,
1: sí.
0: I pues això.
1: Clar,
0: això.
1: Em costa, però, que sí que és veritat que la ciència està investigant molt, sobre això, per l'efecte, no? Sobre això, si els medicaments que ajudin a primar, és a dir,
0: sí,
1: que la farmacèutica que trobi aquest sangrial serà un antes i un després, eh?
0: Sí, però no...
1: Però està lluny, eh?
0: No ho crec, sempre i quan no vagi acompanyat amb els hàbits, perquè és això. Vull dir, és que al final hi ha una biologia, és veritat que pues això, també un altre hi podem explicar una miqueta més a nivell tècnic, no? de què és una cèl·lula de greix, no? I quins factors tenen perquè entri greix o surti greix, no? Aquesta lipogènesi significa creació de greix, no? que aquesta cèl·lula de greix s'ompli de greix, i el que volem realment és aquesta lipòlisi, no? De cremar aquesta cèl·lula de greix o reduir-la, no? Perquè tu acabis perdent pes i sobretot greix,
1: sí,
0: val?
1: Clar.
0: Però clar, tot això és el que ara, doncs, amb tots aquests avanços, se sap com funciona realment aquesta biologia, com treballa aquesta lipogènesi, aquesta lipòlisi, com afecta, perquè no és tan senzill, vull dir, afecten un munt de factors i un munt d'hormones que estan implicades, i llavors, doncs, bueno, tracten de, mira, aquesta hormona la minimitzarem, no? O la farem més lenta, o aquesta altra, o introduirem aquesta cosa dintre aquesta cèl·lula i tal. Són coses molt aïllades, clar. Trobar un fàrmac que apliqui a tot és
1: molt complicat.
0: Jo crec que és quasi impossible, i sempre haurà d'anar això, doncs, acompanyat amb aquest aquests, amb aquest estil de vida, amb aquests bons sí. hàbits, perquè és que doncs això, és una societat relativament moderna, però realment portem milions d'anys doncs, adaptats amb una biologia que no canviarà de
1: no, no,
0: un cop
1: un dia
0: cap a l'altre.
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí. I, ja, i més llavors... quan teòricament estem

0: fets i dissenyats metamòrficament per estar a l'aire lliure, per córrer, per cultivar, sí, per córrer rere una presa, eh?
1: Clar, per tindre dies de dijuni,
0: exacte,
1: per tindre també dies de menjar més. El cos està tot adaptat amb aquesta flexibilitat metabòlica,
2: sí, sí,
1: que
2: sí,
1: molts cops parlo, de que a vegades jo també és una cosa que treballo a la consulta, no només dir, bueno, dono una dieta de 1.000 calories i aquesta persona s'aprimarà, no? Amb això la persona segurament no funcionarà, perquè bueno, el metabolisme també s'ajusta a aquestes calories que li estàs donant, el sistema hormonal també, i llavors hem de treballar una alimentació en la que no només la persona perdi pes, sinó que activi millor el seu metabolisme, reguli millor les seves hormones també, que entren i surten dintre aquesta cèl·lula, per exemple,
2: sí.
1: I sobretot guanyar més flexibilitat metabòlica. Quan parlo de flexibilitat metabòlica em refereixo a la forma de processar o d'optimitzar aquests nutrients que rebem, no? Al final tenim quatre substractes que podem processar. Un seria els hidrats de carboni, els greixos, les proteïnes, l'altre seria l'alcohol, val? I dintre d'aquests quatre substrats hi ha persones que poden acumular més fàcilment aquestes calories en forma de greix i els altres que ho poden cremar-la.
2: Val.
1: Això, sí, hi ha persones que jo crec que la majoria no ho sap, això. I això també es pot inclús millorar. Imagina't aquest motor que tenim dintre, no? Que si el tens bé a punt i ben en marxa i ben cuidadet, cremarà la gasolina correctament i tot anirà bé.
2: Sí,
1: però ara,
2: sí,
1: si el tens una miqueta desajustat i li estàs fent coses que no toquen, començarà a perdre oli per aquí, per allà, la gasolina la traurà malament, no? No funcionarà correctament el que és el motor.
2: Sí, sí, sí.
1: I això es pot millorar, igual que tu faries i aniries al mecànic,
0: mecànic
1: per preparar-lo,
0: sí,
1: en aquest cas el teu mecànic és fer exercici físic, menjar correctament i tindre una bona estructura i un bon descans. Tot això t'anirà a poc, evidentment, però ajustant,
2: sí, sí,
1: i fer,
2: sí,
1: que, per exemple, si menges una quantitat excessiva d'hidrat de carboni, que no t'engreixi tant, no? O que ho puguis cremar més, perquè al final hi ha dues funcions que té el cos, o bé ho crema o ho acumula, també, no? Això quan estàs menjant, o quan tens l'aliment, no? Llavors estàs en un estat de lipogènesis, que estàs en aquell moment, quan estàs menjant, o has menjat, en un moment de que aquella cèl·lula sí o sí s'engreixarà, val? Però s'engreixarà més o menys en funció de com estiguis tu adaptat, o com aquest motor, no?, si està funcionant correctament.
2: Val.
1: I en períodes de dijuni, també, que a vegades els recomano, segons quines persones, doncs fer un dijuni de 12, 15, inclús 16 hores, no hi hauria cap problema, segons una persona, i també amb l'exercici físic, aquests predisposen a que aquesta cèl·lula es comenci a reduir, aquesta lipòlisis, aquesta crema de greix també.
2: Val.
1: Llavors, al final, el cos actua amb aquesta biologia i funciona acumulant o traient, acumulant i traient, i està cada dia fent aquests dos processos. Bueno, segons quines persones, només està acumulant, no?
2: Sí.
1: Si no fan exercici, no fan ni dijuni, estan acumulant. Llavors, per això que parlàvem de tindre aquesta biologia més ancestral també, que avui en dia, amb l'entorn, amb la feina, amb el sedentarisme, s'està perdent, no? Però que al final és que tot això que parlem, imagina't tu si un fàrmac ho arreglaria o no, tot això que t'estic parlant, no arribaria. Llavors es tracta d'això, de tindre uns bons hàbits.
0: En comptes de començar amb aquests suplements, potser el més important és anar directament cap a un professional de la nutrició o la dietètica, com és el teu cas, Christian, i a partir d'aquí tu ja els ajudaràs a conèixer aquests productes, a recomanar
1: o no
0: el que pugui fer falta. Ni més ni menys.
1: Aquí està.
0: Aquesta és la base.
1: Aquesta és la base. Aquí és per on s'ha de començar. Sí.
0: I si trien, o fan una molt bona tria pensant en tu, que ja et coneixen perquè vens cada mes aquí a la ràdio, podem localitzar-te?
1: Doncs molt fàcilment, jo soc Christian Fernández, també passo consulta aquí al Vendrell i en altres localitats de Tarragona, i també online, però simplement si busquen Christian Fernández nutricionista, si ho posen al cercador, ja els hi sortirà tota la informació, on passo consulta o com poden contactar amb mi per si tenen qualsevol dubte.
0: Perfecte,
1: doncs
0: que no ho facin, ni per internet i per xarxes, que també ets molt actiu,
1: Sí, també, poden conèixer per allà, Pierre de Barriga, estic en Instagram també, però bueno, ja et dic, el més fàcil és si posen Christian Fernández nutricionista, em trobaran molt fàcilment.
0: Perfecte. Christian, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
4: ...professionals i suma 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori.
2: El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal de l'Empordà, i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts que l'escoltem.
4: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona, amb cues a la B10, B20 i B23, a banda de la P7 a Montmeló, direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB6612.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem. Ja a partir d'aquí ens endinsem cap a la tercera i última part de programa. És l'actualització de les notícies i que ens porta ja a les 11:04. Avui que som dilluns, avui que comencem setmana, dilluns 6 de juliol, programa número 4003. I això sempre la intenció, l'objectiu i les ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos contingut, això, divers, variat... i que en principi marca sempre els objectius d'aquest espai matinal. I dins aquests paràmetres, cada setmana tenim secció de cuina. Una secció que ens aporta en Salvador Rovira, avui tots amb aquesta atmosfera de tristesa tots plegats. Ara en parlarem segurament, però tot i així també tindrem doncs, recepta, tindrem ingredients, tindrem elaboració d'aquesta recepta i participació i trucades, que no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot.
1: I a banda d'anar cap a aquest contingut que hem anunciat, i ara de seguida anirem cap a cuina... Anem justament cap a aquesta recomanació que estem fent un estiu més, que és aquest espai, ara que ja hi ha calor amb força i la canalla està de vacances, aquell lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi. Estem parlant de PortAventura World, com no. A més, el PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, nova identitat, nova imatge, i també una proposta de passis renovada i amb el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium. Tota la informació per descobrir totes aquestes novetats a portaventuraworld.com. No us ho perdeu.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Secció de cuina habitual i setmanal, secció de cuina amb en Salvador Rovira. Salvador, molt bon dia.
1: Bon dia, no massa bo, però bueno.
0: No.
1: Estimats amics, avui ahir ens va deixar un oient i un estimat amic meu, molt amic, i això em fa estar una mica tou.
0: Sí, sí. És...
1: Ens va deixar el Josep Maria Bargalló, i bueno, així de cop i volta, i les coses saben greu, perquè...
0: Sí.
1: Si tingués una malaltia i allò que veus, clar...
0: Sí, no per esperada d'això, però clar, en aquest cas ha sigut molt sobtat per tots plegats, i pels qui realment teníeu aquesta amistat directa, doncs encara més.
1: Bueno, doncs hem de tirar endavant i ho farem igualment.
0: Sí.
1: Hem fet recepta i endavant.
0: Sí, tot endavant, com sempre. Intentarem aportar aquest punt de normalitat, tot i que serà complicada per tot el que pugui anar succeint, i després imagino també de cara a les trucades, però sempre aquest record i aquest homenatge cap al gran Pep Bargalló i en les trucades habituals que es feia també en aquesta secció d'altres punts.
1: Sí.
0: I de fet crec que és, no, crec no, és així, és la persona que més entrevistat en aquesta feina.
1: Segur,
0: jo crec que és en Pep Bargalló, seguríssim.
1: Sí,
0: si féssim recompte final, és el que més vegades ha vingut per aquí a parlar de moltes coses.
1: De coses, president de moltes coses.
0: Per això, de pastorets,
1: donants de sang...
0: Sí, era inescutable.
1: De tot, pràcticament.
0: Bé. Doncs l'enterrament serà demà,
1: a dos quarts d'onze,
0: a l'església.
1: I avui aquesta tarda, de 4 a 8, serà en el tanatori.
0: Molt bé. Queda dit. Bé, clar, això ho va enterbolir una mica el dia d'ahir, diumenge, va passar el tour,
1: també
0: van començar les festes de barri el dia abans, el dissabte, divendres, amb el repic de campanes, i el dissabte Font de la Menya, el Serrallo,
1: i avui
0: és barri de França.
1: Avui era el seu barri.
0: Correcte.
1: Ell durant molts i molts anys va ser el president de la Junta de la Comissió de Barris de Pavaneit. I bueno, hi ha detalls i coses que tampoc no cal explicar-ho tot, però...
0: No, sí.
1: Ja,
0: bé, això ahir va...
1: Un record molt important.
0: I tant, no, és, jo crec, ho dic jo, però jo crec que bona part de la cultura vendrellenca més contemporània no s'entendria sense Pep Bargalló,
1: I era a tot arreu,
0: Per això, perquè va ser incentivador de moltes coses, no només directament, sinó també engrescant a molta gent, Hi ha moltes entitats, activitats i coses que es fan avui en dia que parteixen de la figura d'en Pep Bargalló.
1: I ara em ve al cap la memòria d'una cosa que ell tenia entre cell i cell, però vull dir, jo sabia que no es faria, però li deia amb l'alcalde i li deia a tothom. Per exemple, avui era el barri de França, no? I al començament de Cristina Baixa hi ha un tros de terreny que fa com una cunya, i el Pep sempre deia: aquí hauríem de fer un monument al pa amb tomaca. Tant que diem d'això, pa amb tomaca, aquí a la paret...
0: És cert, a vegades n'hem parlat. Sí.
1: I això em feia molta gràcia. Inclús li havia dit amb l'alcalde i tot. Ho tenia al cap, això. Dius, fem moltes coses i, a canvi, el pa amb tomaca, que ho soluciona quasi tot.
0: Correcte.
1: Ens trobem amb un pa amb tomaca, doncs...
0: Sí.
1: I aquí hauríem de posar un pa i... Sí,
0: el homenatge, monument al pa amb tomaca. És veritat, que a vegades ho havia explicat, A banda de les... frases mítiques, del Pep, del quan em veieu ja he plegat, el subsistint, el famós...
1: Subsistint, com estàs subsistint?
0: Comparat amb qui?
1: Ah, sí.
0: Bé, de fet, hem de fer això una mica, no? Recordar el Pep amb tot això, que era una mica com era ell, ni més ni menys.
1: El president dels pastorets, que era una màquina, vull dir, ell sense pastorets no podia viure.
0: Sí.
1: Jo li deia, escolta'm, i si fes socis i allò...
0: Sí.
1: Jo havia renyat alguna vegada perquè... Bueno, primer és la teva salut.
0: Clar, avantposava, no?, l'entitat, els pastorets, que no pas la seva pròpia salut.
1: Ell també tenia algun problema de visió i tal i qual, però endavant, vull dir... Bueno, no vull portar massa perquè, doncs, em poso més trist, sinó... Bueno, ja ho estic, però no cal.
0: Sí, no, però jo crec que també és bo quedar-nos amb aquesta part, sobretot aquest record i la molta feina que ha fet, i que al cap dels anys l'hem d'anar recordant, això no només ha de quedar aquí, sinó que ha de ser una figura que ha de ser ben present en la història cultural i associativa del municipi, sens dubte. I això, ahir el dia va quedar molt enterbolit per aquesta trista notícia que va passar de matinada, o es va donar a conèixer de matinada, però també van passar moltes coses ahir, no? Va passar el turn, no sé si el vas arribar a veure amb tot això...
1: Primer tenia ganes, però després d'això ja em va perdre les ganes de tot.
0: Clar.
1: I pràcticament vaig sortir perquè mirar una mica, però a l'hora del tour, a l'hora que van passar ciclistes, no.
0: Sí, era molt tard, era...
1: Vaig arribar allà baix un moment a l'hora que passava la cabalgata, diguéssim, la cabalgata allò que pensaven que tiraven coses.
0: La publicitat, sí, la part més publicitària.
1: Ho vaig passar un moment per veure-ho, perquè també és una cosa històrica i ja no passarà, no passarà més, i m'ha dit que el Tour de França passi pel Vendrell.
0: Bueno, no has arreplegat cap samarreta, ni cap gorra, ni cap cosa, no?
1: No, bueno, vaig anar... em van donar un parell d'estelades, això sí.
0: Ah, sí?
1: Perquè,
0: perquè les portessis.
1: Soc d'Òmnium, també, però no les vaig ni posar. O sigui, sí. Les llibres cap a casa, una pel meu net que li encanta, i una per mi que la penjarem per la festa major, la penjarem al balcó.
0: Ah, molt bé. Bé, n'hi havia unes quantes, l'entrada del Vendrell.
1: Bastantes.
0: Allà quan va haver-hi l'actuació del violoncel, sí, allà, amb els ocells, allà, el monument dels castellers,
1: sí,
0: se'n veien moltes, va ser el punt clau i se'n van veure moltes destel·lades allà.
1: Sí, Òmnium Cultural, i van vindre cap allà i repartien, sí.
0: Bé. I et vaig veure, em sembla, si no vaig mal fixar-me, no?, a les matinades, no?, de la Font de la Menya i el Serrallo, no? Vas a tocar matinades,
1: ah,
0: no?
1: Sí, matinades i a la tarda també, sí.
0: Val.
1: Avui sortim...
0: que ja vaig veure imatges per xarxes del matí, de les matinades, però això és on la vaig veure
1: jo. Avui també les matinades la fan els grillers del Baix Penedès, però nosaltres la fem aquesta tarda, acompanyarem a la Cercavila.
0: Al Cercabarri.
1: Sí.
0: Molt bé. I així comencen tot aquesta setmana de barris, que com dèiem ha començat una mica enterbolida, no només al barri de França, és obvi, sinó una mica en general, crec.
1: En general, perquè el Pep coneixia tothom i tothom l'apreciava. Bueno, potser sempre hi ha algú que, m'entens, que no aprecia tothom. Jo sempre
0: bueno, ostres, jo crec que en aquest cas és difícil, no? És a
1: elles,
0: dir...
1: elles feien tothom. I
0: per
1: si,
0: això.
1: I si algú ell no l'estimava, pues, que s'hi posi fulles.
0: Per això, jo no crec que fos el cas. No. Bueno, vull dir, estar d'acord o no d'acord en certes coses, la manera de veure la cultura vendrellenca, però no, jo crec que poc o molt tothom la tenia ben present, l'apreciava i li reconeixerà, i ella va reconèixer, vaja, la tasca que va fer durant molts, molts anys, durant tota la seva vida, de fet.
1: També el van escollir portant d'honor.
0: Sí, el 2014.
1: El 2014, en Samaguera, i bueno.
0: Sí, sí.
1: Ell em va presentar a mi, quan vaig ser escollit jo també, va ser molt bo, ell em va presentar i ho va fer, com sempre, perfectament bé.
0: Clar.
1: En plan sèrio i broma, perquè jo li vaig dir no fotem una cosa com si diguéssim missa, no?
0: Ja, no.
1: Aquestes coses han de ser una mica de broma i una mica...
0: Sí, una mica... Bé,
1: i avui... Això.
0: I avui és el dia de França, ja van començar els actes previs, que es van mantenir tots, no? En principi, més o menys, no? La programació s'ha anat mantenint.
1: S'ha mantingut, hi va haver un moment de silenci, per exemple, els coets del campanar que tiren el dia abans, doncs van tirar un coet o dos només, i l'altre va ser per respecte al Pep, diguéssim.
0: Val, ja està bé.
1: Sí. I avui també es farà alguna cosa, a l'hora de la falla, em sembla que es tiren els tres coets abans de començar, no ho sé, perquè no sóc de la comissió,
0: no sé el que van explicant.
1: Van explicant tres coets i llavors hi haurà un minut de silenci abans de cremar la falla. Coses que
0: sí.
1: ho trobo bé.
0: No tenen tant qualsevol tipus d'homenatge, qualsevol senyal de record cap a Pep Gallo, jo crec que ha de ser així, ni més ni menys, i com més millor fa l'efecte. Molt bé. Dit això, malauradament, dit això, tant de bo poguéssim començar una setmana més.
1: Estic una mica despistat avui,
0: Una altra cosa.
1: Vinga, anem a dir als restaurants.
0: Restaurants, vinga, sí.
1: Allà el García Lorca, el Rocío. Després tenim el restaurant Vila Casals, que ara a l'estiu no agafen la gent, però ells l'anuncio perquè ells també col·laboren igualment.
0: Val, sí,
1: i passar l'estiu continuarà fent-ho.
0: Sí.
1: Després tenim el restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès. El bar Estepa, el Josep Maria, allà al carrer Conflent. El restaurant El Niu, al costat del mercat. Després tenim el bar Solà, també al carrer de Mart, d'aquí del Vendrell. La braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església. Després tenim la pastisseria Fargó i la pastisseria Vallabriga. La Fargó, una coca que... una coca, si us toca, demaneu,
0: fantàstica.
1: I el Vallabriga, doncs, un esmorzar de dolç o salat.
0: Val.
1: Entre pa o cafè inclusant.
0: Molt bé, bé, bé.
1: I de moment ja hi ha vistes altres, però ja ho farem.
0: Sí, ja
1: ho farem.
0: De cara a la temporada ja, que
1: ja,
0: ve...
1: Ja ho farem.
0: Ja, ja ho hem de completar-ho. Això, de fet, ja la setmana passada vam fer sorteig.
1: Sí, sí.
0: Va, sí, sí, estic bé.
1: Sí, sí, sí, és veritat.
0: Ben assenyat. Va ser la setmana passada que vam fer sorteig. Ara segurament ja el darrer sorteig el farem poc abans de marxar de vacances, no? Mitjans d'agost, més o menys, sí, que és quan farem vacances.
1: Ja perdrem.
0: Exacte. I després ja, i això, ja faríem l'aturada habitual de l'estiu i de cara a setembre, doncs, ja tornaríem amb més coses i amb això, actualitzant alguna cosa.
1: I allò que em vas dir de continuar amb aquesta noia que estarà aquí...
0: A la Marga, sí, és veritat, m'hi comptava, sí, sí, bueno, en principi bueno. Ha de continuar, sí, sí, sí, en principi s'ha acabat de parlar.
1: Ja, perdonem.
0: En principi, és veritat, fa bé de dir-ho, perquè ara mateix no hi pensava, és cert, no, bueno, que intentarem mantenir la secció de cuina amb la Marga Márquez, que s'encarregarà de fer el matí.
1: Vale, ja m'ho acabaré de pensar, a veure si em va bé.
0: Sí, sí, sí,
1: o,
0: sí. Exacte, tu mateix, el que tu creguis oportú.
1: Encara queda uns dies, doncs ja perdonem.
0: Sí, sí, exacte, aleshores també és veritat, no hi comptava amb això, veus, jo també vull estar una mica tots plegats. Tu ja vas dir que sí, ja li vaig dir a la Marga, sí, i a partir d'aquí ja està confirmat. En principi s'ha d'acabar de lligar i ja ho acabarem d'explicar. Això encara queda, ens queda un mes i mig llarg encara, així que ja podem acabar de parlar i acabar de consensuar arribats al cas. I ja ho anunciarem com arribi.
1: I això farem la recepta que et vaig fer.
0: Me la vas avançar ja.
1: Et vaig enviar la foto,
0: En fotografia, sí senyor.
1: Avui farem una cosa, una truita de moniato. Alta en proteïnes i baixa en calories.
0: Molt bé.
1: O sigui, els que fem règim o ara a l'estiu va perfecte.
0: Molt bé. El moniato, que és molt bon producte.
1: El moniato té molt menys calories que la patata. I aquesta truita, tampoc la patata, normalment per fer una truita de patata la fregim, almenys...
0: Sí, habitualment, sí, no ha de ser fregida, sí.
1: Doncs aquí el moniato també es pot fregir, però aquí ho farem moniato cuit al microones al forn. Ara ho explicarem, Anem pels ingredients.
0: Vinga, anem per pams.
1: Els ingredients, doncs, un moniato grandet d'uns 350-400 grams, cuit, 4 ous, 40 grams de mozzarella, pebre vermell dolç o picant, això va al gust de cadascú, i sal. És fàcil, vull dir.
0: Val.
1: Ara anem per l'elaboració. Agafem un bol, i amb el bol mateix podem coure el moniato. Si va al microones, si va al forn, doncs amb una safata de forn.
0: Val, clar.
1: Jo vaig coure al microones, que em va de conya.
0: Va de mar de bé, ràpid.
1: Sí, uns 35 minuts a màxima potència. I quan estigui tou, esperem que serà fred una mica, si no es cremeu, el posem amb el mateix bol, ben pelat, ben net a dintre. Llavors hi posem el formatge i agafem un... allò de matxacar, que ara ja...
0: un passapuré, és que no és així, però...
1: No és un passapuré. Ara és matxac, és a dir, allò per fer un puré és un aparato que es matxaca i queda perfecte. Doncs el moniato i el formatge tot ben picadet. Quan estigui ja ben aixafat, llavors incorporem els ous, el moniato i el formatge. Llavors incorporem els ous, el pebre vermell, dolç o picant i la sal. I tot ben remenat, Llavors ja, a la paella, normal i corrent...
0: Sí, com si fos una truita ja normal, truita,
1: Però com que no hem fregit ni res d'aixòs moniatos, és molt més ràpid, també es poden fregir, però en aquest cas, per perdre calories, és així.
0: Més lleugeret,
1: Jo he fet una recepta de cara a l'estiu que va bé per dinar, sopar i freda, i de qualsevol manera.
0: Molt bé.
1: Llavors acaba la paella i quan ja està una mica cuita la girem com si fessin
0: una truita.
1: Una truita gran.
0: Tal qual. Molt bé.
1: Ja està, senzillament això.
0: Molt fàcil.
1: Jo m'he apuntat, també es pot fregir el moniato, es pot fer tot com si fos una truita normal. La truita normal normalment no, amb patata no hi posem formatge.
0: Ja.
1: A dins.
0: No.
1: Normalment no. Hi posem ceba.
0: Sí. Correcte.
1: Sí, qui li agrada la ceba
0: i tal. L'etern debat de si la truita de patata amb ceba o no.
1: Doncs aquí ben picat, ho torno a repetir, el moniato amb el formatge, llavors hi tirem els ous, el pebre, tot ben barrejat i cap a la paella. Cuita, girat, això el gust de cadascú, si us agrada més cru o més cuit o el que sigui,
0: i ja estaria.
1: Et vaig enviar la foto, però jo me la vaig menjar i...
0: Jo només la vaig veure, tu la vas tastar, No, tenia molt bona pinta, realment. Sí,
1: fet,
0: no diferenciava si era una truita o una altra.
1: No l'havia fet mai, sense moniato.
0: Clar.
1: I doncs va sortir d'una recepta, això, de cara a l'estiu, més... més proteïna i menys calories.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, la moniato és un molt bon aliment.
1: I em va semblar oportú per fer-la aquí.
0: Clar, si ara que ja això acabi l'estiu i ja,
1: no, ja
0: ve altres coses.
1: L'estiu ja ve, ja fa dies que ja vinc.
0: Per això, bueno, que ve, no és veritat. Ara que estem de ple a l'estiu ja, no, encara no me'n faig creus, i que ja estem de ple a l'estiu i que a vegades, mira, convé aquestes coses més lleugeres.
1: No, i proveu...
0: A banda del pes o no, però també no. Més lleuger o no tan greixós,
1: exacte,
0: ve més de gust, no?
1: I va bé, ja dic, per dinar, sopar, per esmorzar, per l'hora que vulgueu. Proveu, sí, que quedareu parats. Jo mateix, vaig, com que no l'havia fet mai, em va agradar, i vaig a casa amb la meva filla i la meva senyora, perquè em donava el visto bueno. Dic, què, puc fer-ho per la ràdio? Això m'han donat el visto bueno, però és fantàstic.
0: I els va agradar, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Truita de moniato.
1: Truita de moniato,
0: aquest
1: sí.
0: És el títol, tal qual.
1: Sí.
0: Truita de moniato.
1: Truita de moniato. Alta en proteïna i baixa en caloria.
0: Molt bé. Doncs aquest és el subtítol, que també és important.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Fem una pregunta a l'audiència, Badó.
1: Sí. Quants 4 ous han dit per fer aquesta truita?
0: Doncs va, tan fàcil com això, sí. Quants 4 ous fan falta per fer aquesta recepta que acabem d'explicar?
1: Amb 3 ous també es pot fer, eh?
0: Sí,
1: però
0: bueno, 4 està bé.
1: Poseu-ne,
0: no?
1: 4, eh?
0: Jo sóc d'aquells que les coses, o quan fem coses amb ous, sempre han de ser parells. No?
1: Sí.
0: Una truita de 2 ous, o de 4 ous, o de 6 ous, sí. No? Sempre han de ser parells, és una mania, eh?
1: Pot ser un ou per persona, però jo érem 3 i vaig posar 4 ous.
0: Per això,
1: a veure si m'entens.
0: Sempre, sí, sí. Les coses parells sempre són més, sí, més agradables. 977 15 70 69 977 15 70 69 telèfon ja operatiu a partir d'aquests instants, però també, com sabeu de sempre, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686 101 101, també molt senzill, 686 101 101. En tota aquesta jornada que avui és tot una mica estranya,
1: sí,
0: eh? Badó, és tot com,
1: sí,
0: com estrany.
1: Jo reconec, jo mateix em noto raro.
0: Sí, sí, és, sí, és aquesta atmosfera trista en general i és un dia estrany. A veure com això reflecteix a les trucades, eh? També s'ha dit. Almenys tenim una primera trucada ja. Bon dia.
2: Bon dia, estimat.
0: Hola, Maria Dolors.
2: Hola, carinyos.
0: Què tal?
2: Mira, vull donar pes amb la família Bargalló.
0: Molt bé.
2: I mira, no sabia, de cop, és que, a veure, no sabia ni si estaves a l'hospital o alguna cosa, no. Ha sigut de cop, oi?
0: Bueno, bastants dies malalt, però no semblava que acabaria així.
1: I llavors ho van ingressar
0: I finalment, doncs, ha sigut un d'això bastant ràpid.
2: Sí, sí. Bargalló, que tenia més de 80 anys, o no?
0: No,
1: Bargalló tenia
0: 73 anys. És de la Quinta del Badó.
1: La teva edat, Maria Dolors, la teva edat.
2: Bueno, no la diguis per la ràdio, que jo m'he quedat en 60... Jo m'he quedat en 69.
1: Bueno, però en 69 sí, però bueno.
2: És broma, sí. Bueno, què t'anava a dir? Doncs, bueno, ho sento, això. Ara, avui, quan he mirat les gralles, no hi eres tu.
1: No, avui tocaven les gralles del Baix Penedès.
2: Tocaven els altres, estaven aquí al cantó de casa.
1: Sí, eren uns altres, sí, sí. Són un altre grup que abans deia, en dèiem diversos grups, doncs.
0: Baix Penedès és tocats a canya, que són els millors.
2: Us ho aneu repartint, molt bé, molt bé.
1: A la tarda sí, vale. A la tarda sí que sortirem, però.
2: Vale, sí, a la tarda us volia passar amb totes les colles, les parelles, molt bé. Bueno, perquè passeu per aquí, clar, jo ho veig cada vegada que passeu per aquí davant de casa, molt bé.
0: Sí.
2: Escolta, carinyos, 4 ous.
1: Molt bé. Vinga, doncs.
2: Ai, ja m'agrada molt el moniato.
1: Doncs ja ho saps.
2: Allà, que això també per moniato.
0: Sí, ja es pot trobar durant tot l'any.
1: Sí,
2: no
1: home,
2: havia fet mai una truita de moniato.
1: No, per això...
2: Mai.
1: Per que el moniato fregit és fantàstic, també, eh? És boníssim,
2: sí, sí,
1: és boníssim,
2: sí,
1: però aquí
2: però
1: per reduir...
2: Manera...
1: Sí, aquí el fem al microones al forn, ben tubet...
0: Sí,
1: i...
0: o a l'airfryer,
1: sí.
2: Per mi que engreixa menys.
1: Molt menys.
0: Aquesta és l'intenció, és més proteic que no pas les patates convencionals, que són més de fècula. Sí.
2: Bueno, estimat.
0: Molt bé, Maria Dolors.
2: A part del tristó, pues ja us veuré a la festa del barri.
0: Vinga.
1: Val, molt bé.
2: Vale, bonic.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Que vagi bé.
2: Adéu.
0: I vinga, més trucades. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Mari.
3: Què tal, com esteu?
0: Molt bé.
3: Una miqueta tristos,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, és un dia...
3: Bueno, és normal. Què farem?
0: Sí.
3: Pobret, ja està al cel i en pau descansi.
1: Al cel, sí.
3: Ja està.
1: És que aquí entrem en coses... Si és que hi ha cel...
0: No, és una manera de dir.
3: Badó, no siguis així.
1: No, jo no sóc així, és que jo amb aquestes coses...
3: Però, a veure, el seu ànima ha d'anar a algun puesto, no? És millor que vagi al cel que no pas a un altre lloc.
0: Mira, com...
3: jo crec en aquestes cosetes, no sé.
1: No, perfecte, sí, creus, ja perfecte. Sí. A casa meva també creien tots.
0: Com que ningú ha tornat per explicar-ho, no?
1: Exacte, ningú
3: ho
1: explica.
3: Exacte, ningú ho
1: explica.
0: Però sí, jo sóc com tu també, Mari, jo també sóc com tu.
3: Sí. L'ànima està per ahir, no sé,
0: i
3: quan
0: jo crec que sí. I les bones persones encara més, no sé com dir-ho. No? Almenys ho mereixerien, no sé com dir-ho.
3: Ja, jo estic totalment d'acord amb tu.
1: Amb això de l'ànima, és que jo l'ànima...
3: És que aquest badó...
1: No, jo no, bo, jo, eh? jo era molt... Però a casa m'ho van matxacar tant que al final hi va morir el meu pare molt jove, sí. Això, i ningú se m'ha presentat i ningú m'ha dit res, hòstia.
3: Però escolta, badó, quan necessites alguna cosa, sí. Jo mateixa, als meus pares, dic, oi, ajudeu-me amb això, amb això. I escolta, jo tinc una ajuda. Jo crec que amb algú, hi ha algú. Sí. Un algú hi és.
1: L'Esperit Sant. L'Esperit Sant.
3: Home, no sé,
1: un colom.
3: Si tu necessites alguna cosa que estiguis apurat en aquell moment,
1: sí.
3: Tu t'encomanes a algú i escolta, t'ajuden,
1: sí. Sí, no, normalment no. Diem si Déu vol, diem.
3: Sí, ja està, però si Déu vol. Està.
0: Sí, home, sí.
3: Bueno,
1: no, que és igual, que no.
0: Jo, sí, ara entraríem aquí en metafísica, eh?
3: Sí, una miqueta de debate.
1: Mira, estic emprenyat, ha marxat el Pep Bargalló, m'entens? I m'emprenya aquestes coses.
3: Ja ho sé. Sí, però és que és llei de vida, això.
1: Sí.
3: Ens sap molt greu, però marxaràs tu, marxarà el Pere, marxaré jo, marxarem tots.
1: Evidentment,
3: és
1: que marxarem tots.
3: És llei de vida, això. Mm. Vull dir, què faríem aquí, tanta gent?
1: Ens avorriríem.
3: Per això, no sé, ara a vegades jo dic, si el meu avi aixequés el cap, s'avorriria una altra vegada, perquè està tot tan canviat i tot tan així. És veritat, doncs és normal que marxem. Ja està.
1: No pensis que vagi contra teu, eh? No, a mi em sembla perfecte.
3: No, ja ho sé,
1: el que digueu, vull dir, cadascú
3: ho pensa i... Ja ho sé, sí, cadascú... A veure, bueno, què farem? Escolteu una cosa, que avui sortim de Pavaneit, gaudint del barri, que va estar molt maco.
1: Sortiràs de Pavaneit o no vull tu?
3: Sí, sortirem al Pep, jo.
1: Ah, vale,
3: avui.
1: Molt bé.
3: I amb la seva germana, que sortirà amb el seu net, que és molt maco.
0: Ah, que bé,
1: fantàstic.
3: Vull dir, portaré... Si voleu coca, ja
1: home,
3: ho farem. Estarem
1: si
3: al
1: no
3: Caracas i venir una miqueta a menjar un trosset de coca.
1: No, passarem per davant del Caracas.
3: Esteu invitats, vale?
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
3: Doncs vinga.
0: Gràcies, Mari.
3: Una bona setmana de barri.
0: Igualment.
3: I que ho passeu la mar de bé, i ja està. Què farem? És que
1: bé,
3: és la vida.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Que vagi bé, Mari.
3: Adéu.
0: Doncs vinga, seguim amb més connexions. 977 15 70 69. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
0: Hola.
4: Sí, hola.
0: Isabel.
4: Un record pel Pep i una forta abraçada per tots els seus familiars i amics propers.
0: Correcte.
4: Bueno, i massa joves s'han anat, però bueno, la vida és això.
0: Sí. Si hi ha un ordre...
4: Massa 3 anys de jove.
0: Sí, jo crec que jo també ho penso. Si hi ha un ordre a la vida, no? Aquesta llei de vida que abans també dèiem, si hi ha un ordre...
4: Sí.
0: Jo crec que a vegades es trenca aquest ordre, no sé com dir-ho, no? Jo considero que no li tocava encara.
4: No.
0: Crec, és evident que això no es pot triar i això va com
4: no,
0: va
4: no,
0: i més persones més joves que també es moren, és
1: home,
0: obvi,
1: tant,
0: Però, sí. Però, ostres, pues tant de bo que aquesta llei de vida fos llei real, no?
1: Però també hem de pensar una cosa, a l'edat nostra no som joves, A veure si... A veure si
0: no, però 73 anys, va dir-ho, ostres.
4: Ara menys de 80 és jove encara.
1: Ah, vale, quan tu tenies 15 anys, un home de 73
0: anys... Està clar.
4: Però... Jo tenia 15 anys, els meus pares amb 40 anys, jo deia, que bé que
1: gran, són. Sí, no?
0: Clar, és obvi. Però no, jo penso que per molts factors i per moltes coses, la vitalitat que tenen avui la gent d'aquesta edat...
4: És diferent
0: de la d'abans.
1: I
0: l'exemple, tornem-ho a dir, l'exemple és el Pep, per exemple, que amb els 73 anys que tenia...
4: No,
0: aquesta vitalitat que... el que feia, el que portava i la gent que arrossegava, no? En aquest aspecte, no? Una persona que encara tenia aquesta vitalitat i aquestes ganes de fer, és injust.
1: Sempre és injust.
0: Correcte,
1: els amics,
0: això.
1: Amics seus, que jo que sempre l'apoyem i això, ens ha empaltat una mica d'això.
0: Sí.
4: Bueno, pues, vosaltres a continuar.
1: Sí, nosaltres farem el
4: que fa falta molta gent com ell per això, perquè el poble sigui viu i la
0: correcte.
4: Cultura sobretot, perquè amb cultura hi ha respecte i tot el que ara ens falta bastant.
0: Clar, no, i tant, i tant. Sí, molta cosa avui en dia que es podria suplir o arreglar amb més cultura, sense dubte.
4: Sí, perquè...
0: Sí.
4: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, molt bé, Isabel.
4: Bueno, provarem de fer la recepta, que ha d'estar bé. No?
1: Sí, és de fer...
4: Moniato, però a mi el moniato sí que m'agrada. Si el microones, com diu el d'això, el poso molt cop i...
1: I tant, és tan fàcil que, vull dir, ja estigui el mateix bé que... No? I el resultat... La meva filla, això, que són bastant tiquis miquis,
0: ho han provat. Els hi va agradar, no?
1: Em van donar permís per fer-ho.
4: Jo dissabte vaig tornar a fer la crema freda d'espàrrecs un altre cop.
0: Sí,
4: mira. Si no el got batedor allà sobre l'aigua d'això, doncs encara quedava una mica d'ametlla, que és el que en teoria no tens tant, potser, i espàrrecs i ous, sempre en tens, doncs vinga.
1: I aquesta truita ja no has de fregir la patata, si poses ceba...
4: No, feina. Sí, una miqueta a la paella, que després quasi ni s'embruta, netejar una mica de paper i fora.
1: Exactament.
0: Molt bé. No és tal qual, tal qual.
4: Bueno.
0: Molt bé.
4: Però volia fer també una reivindicació. Bueno.
0: Digues, digues.
4: Aquí al Francà dels diumenges també, en teoria, posen ara fa dues o tres setmanes una deixalleria mòbil.
0: Sí.
4: I, bueno, jo ara guardo les càpsules de cafè i tot, ja que dic, bueno, si posen això, doncs farem. I vaig anar a tirar-ho i no hi ha manera, hi ha un pedal allà, no hi ha manera, la meitat de finestretes d'aquestes que hi ha de tirar coses.
0: No funciona.
4: Vam estar amb el meu marit anar-les provant totes i això, i la meitat no s'obrien.
0: I no pot ser que estiguin plenes, ja? No ho sé, però...
4: No.
0: És... Bueno, simplement que el mecanisme falla,
4: jo diria que no, perquè l'única que sí estava oberta, que semblava una mica més plena, era la que hi havia tots fluorescents i això.
0: Val. Ostres, que curiós.
4: No, jo diria que no.
0: Val.
4: I anar apretant allà el pedal i movent així la roda, aviam si s'obria.
0: No.
4: I no es va poder obrir ni una mica, que jo dic, bueno, si s'obre només una mica, com que les càpsules no són gaire grans, ja les anirem tirant d'una una aquí.
0: Sí.
4: Què va?
0: Ah, doncs mira, doncs que intentin arreglar el mecanisme, clar, una posada... Una mica de posada a punt, no?
4: Sí, bueno, si no passa res, el dissabte que ve em sembla que tenim reunió aquí de tota l'organització aquesta del Francàs.
0: Val.
4: Si ve l'alcalde o la regidora de platges o algú, no sé, mira, com els anirà, perquè amb això de les bessures està tothom.
1: Els hi diran, sí, els hi diran, sí, de tot. Sí. Sí.
0: El tema brossa és un tema candent, No només aquí, tot arreu,
4: Ja,
0: però
4: és això, és molt... Jo no dic que això, clar, el que diem aquí al Francà, si ara el diumenge molta gent marxa i no pot deixar les escombraries fora perquè no venen fins d'aquí a aquests temps, la gent que no hi viu... Però, clar, hi ha uns contenidors, però, clar, només en posen un i llavors igual se n'omplirien quatre el diumenge. Doncs jo crec que millor el diumenge no haurien de posar quatre. Perquè, clar, llavors la gent... Però, bueno, la gent que ho deixa al contenidor que toca, però si està ple ho deixes a terra, dius, bueno, jo hi he anat i estava ple, no és culpa meva si no hi cap més.
1: Sí.
4: Ara, la gent que ho tira a les papereres o a costat dels contenidors que només són pel vidre, tot l'altre, doncs
0: això
4: no
0: entenc.
4: No és lògic.
0: No, sí.
4: Però, bueno, aviam, entro una mica de tots i va passant l'estiu quan que no hi hagi tanta gent i ens anem acostumant tots a tot. I ja.
0: A veure. Sí, és un problema aquest, és un problema aquest.
4: Sí.
0: Molt bé, doncs aviam, queda dit.
1: Doncs, vale, Isabel, gràcies.
4: Doncs molt bé. Vinga, una
0: abraçada. Gràcies, una abraçada igualment.
4: Adéu.
0: Vinga, seguim amb més connexions, més trucades. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola. Què tal?
5: Mira, ja t'ho pots pensar.
0: Sí, la Carme.
1: Cosina germana del...
0: Correcte, Carme. No,
5: ja t'ho pots pensar. Truco per honor a ell, que sempre trucava, i la cosina pobra.
0: I tant que sí. No cal ni
5: dir-ho.
0: Truco
5: per ell,
1: No l'oblidarem, no pateixis que no l'oblidarem. Sí,
0: ara n'hem parlat i força, no sé si ho has anat escoltant,
5: no ho tenia posat.
0: Sí, hem tingut una bona conversa i ara hem parlat una estoneta d'ell.
5: No,
0: i...
5: és que m'hagués agradat posar-ho, però...
0: No, no pateixis,
5: i ara. Allò dels menjars,
0: sí.
5: I ara truco, mira,
0: no
5: perquè ell sempre trucava.
0: Bé, sí. El tenim molt present, sempre l'hem tingut molt present, el tenim molt present, el tindrem molt present.
5: Bueno, ell es feia estimant tothom, tenia molta coneixença,
1: sí.
5: I era de la broma, i bueno, ja ho sabeu... Valtre.
1: Home, era un amic de tota la vida.
0: Sí, el Niño.
5: I
0: truco
5: per això, per ell, però no tenia d'haver trucat. Però
0: no, i ara no, si tu t'ha anat bé trucar, endavant, fes-ho. No hi ha cap tipus de problema.
5: Que no sé ni què heu dit, ni la truita, que la deia ara, no sé què deia.
0: Una truita de moniat, ho hem fet, i això, però no pateixis, no és la intenció d'avui.
5: Doncs,
0: molt bé, Carme, doncs res, una forta abraçada i poca cosa podem dir en aquests casos,
1: Sí.
5: Per ell.
0: Exacte.
5: Vinga, gràcies.
1: Adéu, que no ho sento.
0: Adéu, que vagi bé, Carme. Adéu. La Carme Bargalló, cosina germana, com deia ara el Badó i com ja sabíem d'en Pep Bargalló. Més connexions, vinga, més trucades. Bon dia.
6: Bon dia, soc la Judit.
0: Ai, Fina.
1: Hola, Fina.
6: Gràcies.
1: No cal dir res.
5: els grallers també han fet un minut de silenci davant de
1: ja m'ho han dit ja.
5: I ara ho truco perquè se sàpiga perquè ja no sabia que aquesta maleïda malaltia que ha agafat.
0: Sí, és una fallida, és una fallida.
5: Ell es tractava per una simple diarrea, una diarrea normal i corrent, i estava en tractament. Jo cada dia estic a casa, bueno, ja ho sap el Badó, que com que estem tan junts, és que som més que germans.
0: Sí, sí.
5: Jo cada dia estava a casa seva.
0: Està clar. Fina...
5: I ell es tractava per una simple diarrea, feia el tractament, que li van dir així tant, com fa aquests dies no estàs bé, doncs cap a vas a l'hospital. I com feia els dies, mon cunyada estava per portar a l'hospital i van haver de trucar a l'ambulància, jo estava allí, van trucar a l'ambulància, el van animar com van poder, el van prendre, però es veu que és una maleïda malaltia, que és una infecció que tant la pots tenir, perquè ho he llegit 10 vegades o 20 vegades, tant pots tenir una infecció amb una ferida, com una infecció d'orina, com una infecció de qualsevol lloc,
1: sí,
5: que
1: se't
5: va cap a tots els òrgans. Ella ja feia el tractament, feia el que havia de fer, però es veu que la malaltia doncs se li va escampar per tots els òrgans, fins que al final el van haver de sedar perquè no perquè ja no podia respirar perquè li havia anat ja cap als pulmons, o sigui que el va no sé, tot pobret.
1: Sí.
0: Bueno, Fina, poca cosa podem dir afegir en aquests casos, ja ho saps, eh? Vull dir, ja ho saps, tot el suport possible.
1: Una abraçada, Fina.
0: Sí. Tot el record, què has de dir en aquests casos? Simplement això, el que estem fent en aquest matí, almenys per part nostra, és una mica fer aquest record en positiu, intentar buscar aquest record en positiu, de fet, tot el que era figura d'en Bargalló, o almenys tot el que coneixem nosaltres, i estem convençuts que és així al 100%, doncs tot era positiu en aquest aspecte, i així que és el que ens estem centrant en tota aquesta estona, en aquestes trucades que estem rebent justament en això, en aquesta part positiva i en el record de la gran figura cultural i social que va ser en Pep Bargalló. 2:15, gairebé. Sí, hi som. Seguim en directe, participació, trucades durant tota aquesta estona a través del 977-15-70-69. Però també podeu enviar un missatge de WhatsApp, com és el cas, el 686-101-101. I, de fet, ja tenim un parell de WhatsApps que els explicarem tot just. El primer d'ells, bon dia des de Barcelona, 4 ous... I ens diu, sí, el Sergi Rovira. A casa normalment fem la truita 50x50, patata moniato, mira, per donar el toc dolç. I li queda molt bé, per donar un contratoc salat. També diu que hi posa xoriço o sobrassada. I també té un record cap a en Pep Bargalló. Doncs mira, tampoc no és una mala combinació aquesta, d'utilitzar, no?, les dues fècules, tant la patata com el moniato. Doncs mira, també és una molt bona idea pel contrast entre si que pot haver-hi. També aquí ens envia un missatge de WhatsApp, és la Maria Carme Galán. Molt bon dia per la recepta 4 ous, una abraçada per la família del Pep Bargalló. Doncs tal qual ho has dit, tal qual ho expliquem. I seguim amb més trucades i amb més participació, eh? Tornem-ho a dir, el 977-15-70-69. Bon dia.
6: Sí, bon dia.
0: Hola, bon dia.
6: Soc el Josep Maria.
0: Què tal, Josep Maria? Com estàs?
6: Avui tenim un dia d'este amb el company Salvador, que estic veient per la tele.
0: Sí.
6: A ell, un gran abraçada per ti, per tota la família del Vendell, que som amics de l'Argalló.
0: Clar.
6: Molt estimat.
0: Sí.
6: I aquesta truita és sensacional, ja ho saps. Totes les recetes del Salvador són així. Marcus, sort i molt ànim.
0: Gràcies, vale? Maria. Gràcies. Una abraçada cap a tu. Gràcies per trucar, de veritat.
6: Vinga.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu. El José Mari, de l'Estepa, eh? Més trucades. Bon dia.
7: Hola.
0: Bon dia. Sí, ets per tu, que ets...
7: Hola, sóc la Montse Nin.
0: La Montse Nin. Com va això, Montse?
7: Que no he escoltat la recepta avui, ho he de dir clar, però sí que vull fer homenatge al meu veí Josep Maria Bargalló, al Pep Bargalló. Uh-huh. Voldria, doncs, això, dir que era una gran persona i molt implicada i que el Vendrell la trobarà molt a faltar.
0: Sí.
7: Molt, molt, molt.
0: Totalment d'acord. I tant que sí.
7: Molt, molt, molt. Doncs això.
0: Molt bé, Montse.
7: Com que no he escoltat la recepta, no puc donar resposta avui.
0: No pateixis. No, tranquil·la. Ja amb el que has dit, crec que hi ha més de sobres tal dia com avui, tant que sí. Montse, una abraçada. Gràcies
7: igualment,
0: per les paraules.
7: Igualment. Adéu, macos.
0: Gràcies.
7: Adéu,
0: adéu. Bon dia.
8: Buenos días.
0: Hola, Pili.
8: Hola, soy Pili. Sí.
0: ¿Qué tal?
8: Bueno, pues como todos. Sí. Yo tengo tantos buenos recuerdos. Mira, te conozco a ti, conozco a Salvador, a Hermini, no porque ya lo conocía, pero a un montón de gente gracias a él.
0: Sí.
8: Él se empeñó en que entraran los pastures y que hablara catalán y... Bueno, y tú sabes, lo primero que hice fue contigo, además.
0: Es verdad, la primera sala que vas a hacer en mi correcta es pastorear, es verdad, sí, es verdad.
8: La tumaquera.
0: Es verdad.
8: Pues la verdad es que me ha impresionado muchísimo y es que no dejo de pensar en cosas que y todas las buenas, claro, que
0: sí,
8: han pasado con,
0: sí, sí.
8: con él. Nos costará a todos.
0: Sí.
8: Salvador, ya te estoy viendo también, estás afectado, pues eso, como todos.
0: Sí, sí, sí. Serà d'aquelles bueno. persones, ja veuràs, que algun dia pensarem i diem, hòsties, no, si ja no hi és. Saps què vull dir? Que sempre el tens
8: sí,
0: a cap per alguna
8: sí,
0: cosa.
8: Sí,
0: a més, a mi em passa a la feina, sobretot, no, que, ostres, hem de parlar per... Hòstia, clar, i us donaràs compte de que ja no hi és.
1: No, però a més, érem amics d'infància,
0: sí,
1: i anàvem a doctrina junts. Sí, sí.
0: Doctrina, oida pels dos, eh?
1: Home.
0: Oida per tant, d'un com per l'altre, la doctrina, oida.
1: No, sí.
0: El que s'ha servit.
8: Pues bueno, hay que pensar lo que decíais al principio del programa, el pensar en lo bueno que deja, en todo lo... Pues es que además es que era buena persona.
0: Sí, exacto.
8: Sin más,
0: sí,
8: independientemente sí. de todo lo que ha hecho, porque no tiene nadie por qué morir siendo ni malo, ni bueno, ni regular.
0: No.
8: Pero todavía duele más cuando es una buena persona, aunque no tenga que morir nadie.
0: Sí. Bueno. No, está claro, está claro.
8: Pues cuatro huevos, que es lo de menos sí. ahora, pero
1: bueno,
8: un recuerdo y un sentimiento para toda la familia.
1: No, i la recepta que m'ha explicat, mireu de fer-la, perquè també val la pena que la feu i us agradarà. Vull dir,
0: sí.
1: Sobretot.
0: Molt bé.
8: Sí.
0: Molt bé, Pili.
8: Bueno,
0: gràcies per les paraules.
1: Vale. Adéu, gràcies.
0: Que vagi bé.
8: Adéu.
0: Adéu. Mica a mica anem enfilant ja, els minuts passant de pressa, estem...
1: No, sí.
0: Bueno, encara queda, encara ens queden 18 minuts per davant, queden 3 minuts per 3 quarts de 12, això, 18 minutets encara, esperant participació, trucades per tots aquests canals habituals, a més també podem posar alguna cançoneta, i si cal també ho deixaríem on calgués, tampoc, el que sigui, en tota aquesta jornada d'avui que hem dit, que és una jornada com estranyota, és una jornada com estranya, suposo que molta gent li deu passar. 977-15-70-69, telèfon de directe, missatge de WhatsApp al 686-101-101. Vaig a mirar si hi ha algun WhatsApp més, que no és el cas, així que si voleu encara podeu participar o encara ara mateix podeu trobar línia, i si truqueu ara mateix o si ho proveu ara mateix trobareu línia. Jo aquest matí no sabia si faríem secció o no, Badó. No sabia si vindria, si no...
1: No, per això m'ho has preguntat, sí. Jo he cregut que, bueno, sí, molt de dol això, però...
0: No,
1: la feina és la feina, encara que no, això és la feina, és així, tu.
0: Sí, no, i també és el que dèiem, també.
1: A més, ell hagués volgut que vingués.
0: Segur. Sí, també com a mitjà públic, una mica també el que està passant, que qui més qui menys, el qui està trucant o el qui vol trucar també està una mica com deixant el seu missatge de dol, i això també està bé, no? També és un punt d'expressió i bé, penso que també és bo que per aquelles persones doncs, que ens hi vingui de gust doncs això, trucar
1: i perdava molt perquè ara jo també era el seu xòfer oficial pràcticament perquè
0: sí.
1: ell tenia problemes de visió.
0: Clar, i no podia conduir.
1: I doncs amb coses de la sang repartir programes de pastoret, no ho sigui, Badó, cap problema. I doncs era el xòfer. Jo hi anava amb gorra, deia, president, ja pots entrar.
0: Adelante, president. I Niño, per què li deien el Niño? Sé que un cop m'ho ha explicat.
1: Sí, jo crec que és que el Niño, en son pare, deia el nen.
0: Ah.
1: El seu pare, el nen. Inclús jo li havia dit, en son pare,
0: sí, sí, sí, sí,
1: el nen, allò, perquè... i del nen ve el niño.
0: Va, ostres, és veritat, sí. Això ja es coneixia pel niño.
1: Sí, el niño més hi ha cosa del Pep Vinyes.
0: De Pep Vinyes, sí, és cert. Però s'ha estès, també. Sí. S'ha estès, és veritat. Que principalment...
1: Jo recordo que el seu pare, que era una bellíssima persona, i nen, allò era el nen.
0: Era el nen, i per això ell va quedar com el niño, no? Jo també recordo, per exemple, és que venen a cap molts records, però en sopars de pastorets, per exemple, quan sortia a parlar, que era... Allò, posa't de peu! I coses així, pobre, que... Ostres, bueno, anècdota 50.000, que és el que dic, crec que és el que hem de fer la manera que ho hem de recordar, tot això, eh? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
9: Com anem?
0: Jordi. Com estàs?
9: Mira, anar fent. Sí? Anar fent, no gaire fent, però anar fent.
0: Bueno, molt bé. Doncs molt contents que ens truquis.
9: El digui-me el Salvador, si em va mirar jo.
0: El tens aquí.
9: Ah, m'has sentit, Salvador?
1: Sí, et sento ara tinc el cap espès, que tenia de mirar? Que ara...
9: Oh, com
1: Déu, senyor. No, això digue-m'ho, perquè tinc el cap espès avui, digue'm, no me'n recordo.
9: Si és que m'havien tocat res.
1: Ah, no hi he mirat, no hi he mirat.
9: Bueno, tranquil.
1: Ara potser sí, si vols, ho vaig mirar en un moment. I
9: com tu vulguis.
1: Em deixes marxar un segon?
0: Vale, sí.
1: Hi ha la porta oberta.
0: Sí, correcte. Doncs jo, de memòria... No, Badó, ho tens... Mira, a la llibreta tens la llista, que sempre la guardo per aquests casos, ja no ho recordava. Així que no cal que marxi el Badó, perquè hi ha la llista, que quan fem la llista dels guanyadors per tenir-la,
9: si
0: perquè...
9: Si tu ets un artista,
0: el
9: que passa que
0: Badó... Ja... No recordava que teníem... L'hagués deixat marxar, pobre, i no recordava que teníem la llista dels guanyadors. Em sona que sí, eh? No sé, però la meva memòria a vegades però, també...
9: Ara tindríeu que fer un concurs que donar calés.
0: Sí, no, mira, estaria bé, eh?
1: Sí.
0: Que sí?
1: Pastisseria Fargó.
0: Molt bé. A la Fargó, Jordi.
1: Sí,
0: tens el valer fet a la teva disposició.
9: Moltes gràcies.
0: Vale?
9: Vale.
0: Gràcies, Jordi.
9: Vagi bé a vosaltres.
0: Una abraçada. Adéu-siau, adéu.
1: Sí que m'ho va dir, i vaig dir que ho miraria, però això com que era,
0: sí, sí.
1: Va ser la setmana passada,
0: sí.
1: Dimecres o dijous la setmana passada, i coses sí. Que han passat.
0: Però sempre guardem la llista de guanyadors, sempre la guardem la llibreta per això, per aquestes coses, en moltes ocasions.
1: Ara jo m'anava allà a veure-ho.
0: Sí. Aquesta és la llibreta especial de cuina, eh? Aquesta és la llibreta única del Badó, i és on va apuntant i va fent les llistes, allò, sorteig, rere sorteig, en certa manera. I per això cada sorteig, entre sorteig, sempre guardem aquesta llista. Perquè no hi hagi errors i tot quedi constància.
1: Doncs ja ho saps, el Fargó, una coca.
0: Molt bé.
1: El dia del bal, els dius quin dia pots anar a buscar-la i et diran demà, segurament.
0: Sí.
1: O avui mateix.
0: Molt bé. 977-15-70-69. No sé... Podríem posar una cançoneta, no? Que ara que tenim aquest cert marge, si no truca
1: sí,
0: ningú
1: posa,
0: més...
1: Sí, posa el que vulguis.
0: Podríem posar...
1: Posa el que vulguis.
0: No sé què podríem posar, que tampoc no ha de ser una cançó trista ni molt menys, eh? No ha de ser Cant dels ocells, penso jo, crec que jo. No sé quina música li agradava al Pep, no? No era molt musical, no?
1: Sí, la música, però ell, com que va treballar molt temps, que era el gerent del port...
0: El gerent del Club Nàutic, sí, d'una manera...
1: Posa-li La meva terra és el mar, de Sant Agustí, que segur que li agradarà.
0: Molt bé, doncs la busco de seguida...
1: Si la sent, li agradarà.
0: Sí, és veritat. Que hem parlat molt de la seva vessant associativa,
1: Si va ser gerent del port de Comarú durant molts anys.
0: I va ser un dels incentivadors, i de fet va ser qui va aconseguir les obres, el que es va fer recentment, va ser just poc després d'aquella jubilés, però que ja va deixar-ho lligat i ben lligat perquè fos així, també s'ha de dir, eh? Jo el que dic ja és que entre el Club Nàutic i tot el que feia darrere de les persones que jo personalment m'he entrevistat, però que estic convençut que més s'han entrevistat a aquesta casa, i amb mèrit propi, vull dir, s'ha de dir que amb mèrit propi, només faltaria. Doncs és aquesta, La meva terra és el mar, dels grans Lac Sant Agustí.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Ara sí, ja recta final i de res minuts.
3: Deixem-ho aquí també.
2: Exacte, per això. Acabarem amb el que és la sintonia de sortida ja d'aquesta secció, aquest Joe Goat It de Roy Orbison, i ho deixarem aquí. Badó, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, fins la setmana que ve, i més, estem més animats i recepta nova.
2: Sí, vinga, endavant. Una abraçada. Gràcies, Badó. Adéu-siau. Nosaltres també aprofitem i ho deixem aquí. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, i per la nostra part demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera. I ja sabeu que no hi podeu faltar cap. Mira, en quan anem passant llista. Adéu-siau.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts, segons el moment de l'estiu, i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
1: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
0: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C14-13B, la C14-15B, la B520, la B522 i diversos punts de la C17 i la 17 i la C25. A banda, hi ha retencions a l'AP7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B10, a la B20, a la B23 i a la A2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La tercera etapa del Tour de France ha arrencat puntual quan faltaven 5 minuts per un quart d'una des del centre de Granollers. Elisenda Cuquet, de Radio Granollers, quin ambient s'ha viscut? Bon dia.
4: Bon dia, un ambient preciós. Han sigut 20 minuts, però intensos. Els granollerins no s'han volgut perdre el Tour i han omplert el recorregut de la sortida neutralitzada pel nucli urbà per veure el ciclista rodant a baixa velocitat, com Lugo, un nen del campus Balonmano-Granollers.
5: Sí, il·lusió, em feia... tenia ganes de veure'ls.
4: La calor ha sigut extraordinària, però la il·lusió de la gent encara més.
3: Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
4: Fins aviat.
3: En mobilitat, a aquesta hora, les principals afectacions són precisament per l'etapa del Tour de França amb tall a diverses vies d'Osona, com la B-520 entre Taradell i Vic, o la B-522 entre Vic i Manlleu, la B-5224 entre Manlleu i Torelló, i la B-5305 entre Seva i Taradell. A banda, es mantenen retencions a la P7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per reparació de danys entre Llinars i Villalba Sasserra. També hi ha QS a la B10 i a la B20 a l'àrea de Barcelona. I Salut reforçarà aquest estiu les plantilles del CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts, segons el moment de l'estiu, i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part d'un pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperen a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a les amenaces de la marinada. Pel que fa a balanç d'afectacions a edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatges i 55 intactes. Risc extrem també d'incendis que augmenta avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui i que arribi a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Torna, perdó.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dilluns, dia 6 del mes de juliol de 2026. D'entrada, saludem a tothom, sobretot aquells que s'han incorporat a la sintonia de Ràdio Vendrell, perquè ja estan de vacances, han arribat en una bona setmana, la setmana dels barris, que és un bon moment per pujar de la platja al Vendrell i gaudir d'unes festes úniques. Salutacions de tots, del Joan Márquez a les vies de so, de tècnics i redactors de la casa, i també del nostre home del temps, amb qui esperem poder parlar al final de les notícies perquè ens digui que fa molta calor. Tot plegat, conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
1: Sumari de titulars.
2: Encara que no ho sembli, avui és un dia trist pel Vendrell en general i pels qui vam conèixer el Pep Bargalló en particular, perquè la matinada de dissabte a diumenge, a l'edat de 73 anys, el Josep Bargalló, Pep Bargalló, conegut per tothom, l'ànima dels Pastorets i moltes coses més, ens va deixar. Obrirem així l'informatiu, però jo aprofito per dir que el mateix dolor que pateix tothom quan perd una persona estimada, i que aquí ens toca de prop també una pèrdua personal de la qual ens en volem fer ressò sense dir noms, però amb sentiment. A part d'això, doncs han passat moltes coses. Per exemple, que els nens van fer el 9-4-8 a la diada del local de la colla aquest cap de setmana. Per exemple, que s'ha presentat un llibre dedicat a la biografia de Joaquim Pell, un vendrellenc que va fer molt per la sardana en temps difícils. Per exemple, que s'han presentat dos llibres de diferents autores a Coma-ruga, que s'ha fet la campanya de l'esclerosi múltiple, que una persona va morir ofegada a la platja de Cunit, i unes quantes coses més. Sobre totes elles, el pas del Tour de França. Per això ho explicarem al final de les notícies, a la part dedicada a l'esport. I després, com no, la previsió del temps.
1: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
2: De vegades fent aquesta feina trobes que et dones notícies que creus que no hauries de donar mai. I aquest és el cas d'avui, perquè ha mort Pep Bargalló. Per resumir, activista cultural i social del Vendrell, però tantes i tantes coses més. Aquest cap de setmana, concretament la matinada de dissabte a diumenge, va morir Pep Bargalló a l'edat de 73 anys. Qui era Pep Bargalló? És dificilíssim d'explicar i de resumir pel Vendrell i pels vendrellencs i pels milers de persones que en algun moment van tenir la sort de topar amb el Pep. Era, perquè ens entenem, així d'entrada, per si algú no ho sabia, l'ànima dels Pastorets del Vendrell. President de l'entitat durant molts anys, però a més d'això, i per posar-li nom a les coses que són oficials, el president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès. Però, ànima del Vendrell, persona estimada per tothom, algú a qui sentiran en aquesta informació, era molt difícil dir-li que no, però que mai deia que no a ningú. És per això que el sentiment de la seva pèrdua doncs va molt més enllà de tot el que podem explicar en un modest informatiu de 30 minuts com aquest. De totes maneres, hem fet l'esforç, He fet una peça periodística, l'ha fet el Lolo García, i a dintre de la peça, escoltem a un amic del Pep, n'hi ha tants que podríem haver acabat la programació del dia amb testimonis de gent que el va conèixer i el va tractar. Aquest és el Pep Vinyes, que durant anys va ser director dels Pastorers del Vendrell i durant molts més anys amic de l'ànima del Pep. Aquesta és la notícia.
3: Generós, infatigable, compromès i insubstituïble. Així defineixen els que el van conèixer Pep Bargalló, un referent cultural i social al Vendrell. Entre moltes altres activitats i col·lectius, la seva trajectòria associativa havia estat estretament lligada als Pastorets, que havia encapçalat durant forts anys i, de fet, presidia actualment. Els Armats, l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès, que també havia liderat des de l'any 2000, i l'Associació Veïnal del Barri de França, a banda de l'activisme per la llengua i el foment sardanista. Una persona incansable i predisposada a col·laborar amb qualsevol que li demanés ajuda.
4: La persona més generosa que he conegut jo a la meva vida. I no ho sé, vull dir, és que realment no tenim paraules, perquè és una cosa que ha passat molt ràpid, molt, que ningú s'esperava, és molt jove. 73 anys, això no toca. I un tio vital, amb ganes de fer sempre, de fer coses, d'estar per tothom, que no tenia un no per ningú, i tu tampoc no podies tenir un no per ell.
3: Professionalment havia estat gerent del Club Nàutic de Comarruga fins a la seva jubilació. Bargalló sempre havia destacat pel seu entusiasme, generositat, el seu compromís i la seva tenacitat a l'hora d'implicar el màxim de gent possible a les entitats que representava. La seva tasca incansable li havia valgut diversos reconeixements, com haver estat portant d'honor de Santa Anna al 2014 i l'estima de la població del Vendrell i més enllà. En definitiva, algú que s'havia guanyat a pols el dret a qui ningú li pogués dir mai que no.
2: Dues coses més. A la ràdio i a la tele, lògicament, el trobarem a faltar. La segona cosa que vull dir és que no és l'única persona que ha mort aquest cap de setmana, amb transcendència privada, però el nostre suport i el nostre dolor a la seva família li expressem de la mateixa manera. I tercera, perquè segur que al Pep li agradaria molt que ho expliquéssim, a veure si entre tots, a partir d'ara que no hi ha el Pep Bargalló, som capaços de recordar el nom de casa de cadascun de nosaltres. A mi sempre em deia pel nom de casa meva, i a tants i tants centenars de persones que se'l sabia, també. Descansa en pau, t'ho diem des de Cal Chicarro. Dit això, canviem l'àmbit perquè els nens del Vendrell han sumat un nou 4 de 8 a les portes del primer tram d'alta exigència de la temporada castellera. Els de la camisa vermella han anotat el 9è carro gros de l'any, juntament amb dos castells de 7, el 3 de 7 i el 5 de 7, que ben aviat haurien de créixer un pis més. A la diada del local, que ha suposat l'estrena de la placeta del Serrallo com a plaça castellera, també hi han actuat els castellers de Sants, amb una torre de vuit en folre com a millor construcció, i els castellers de Lleida, que han combinat la gamma bàsica de 7 amb un 4 de 7 amb l'agulla. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem el cocap de colla dels nens del Vendrell, Pere Rovira.
3: Hi havia ganes de fer barri i els nens del Vendrell s'han sumat a la festa del Serrallo, convertint la seva placeta en plaça castellera. Els de la camisa vermella celebraven així el 25è aniversari del seu local, a la Riera de la Bisbal, amb una diada pensada en clau de futur immediat. L'agrupació vendrellenca ha obert rondes amb un clàssic d'aquest inici de temporada, un 4 de 8, el 9è de l'any, ràpid i solvent. Tres minuts de castell que han donat pas a dues construccions que ben aviat podrien créixer un pis més. D'entrada, el 3 de 7, lleuger de pes i encarat per tornar a entomar amb garanties el 3 de 8. I en darrera instància, pilars a banda, el 5 de 7.
5: Hem actuat amb un espai que era nou, la veritat és que ha funcionat molt bé com a espai a l'hora de poder estar còmodes actuant, de poder-nos fusionar també amb el barri que toca avui, I res, content de celebrar sobretot l'efemèria del 25è aniversari del local i content sobretot dels castells que hem fet, de tornar a fer el 4 de 8 i de seguir treballant castells de 7 que ens han de servir per fer un pas més d'aquí unes diades.
3: A la diada del local també hi han pres part els castellers de Sants i els de Lleida. Els borinots, que venien d'anotar-se a la seva primera tripleta màgica de l'any, han tingut en la Torre de Vuitenforra la seva millor postal, un castell majestuós i molt celebrat pel públic aplegat al Serrallo. Els de la camisa grisa han completat actuació amb els dos bàsics de 8, el 3 de 8 en primera ronda i el 4 per tancar presència al Vendrell. Els castellers de Lleida, de la seva banda, han tingut en el 4 de 7 amb agulla la seva millor construcció, amb anida del 3 i el 4 de 7. Els nens del Vendrell no tornen a la plaça fins d'aquí un parell de setmanes, quan visitaran el Catllà, la primera de 4 actuacions consecutives força exigents que inclouen Santana, Vilanova i Llorenç. Un Tourmalet on els de la camisa vermella miraran d'arribar-hi ben carregats d'energia.
2: I tot i que som a la primera setmana de juliol, ara aquest informatiu entra en una fase que sembla que estiguem a Sant Jordi. Ho explico. Dues presentacions de llibres, dues presentacions de tres llibres. La primera, la presentació de la biografia de Joaquim Pell, que és una, va ser una figura capdal en la recuperació de la sardana al Vendrell, sobretot després de la Guerra Civil i durant la dictadura franquista. Aquesta presentació es va fer divendres i va omplir de públic el Centre Cívic l'Estació. El llibre és un encàrrec de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i és, per tant, el resultat d'un acurat treball de recerca i de redacció d'un dels savis del Vendrell, que és el Jaume Figueres. En aquesta informació escoltaran qui encarrega el treball, que és Nativitat Castejón, perquè el llegat de Joaquim Pell el van cedir els seus fills a l'Arxiu Comarcal l'any 2014, i també l'autor del llibre, Jaume Figueres. Aquest divendres, al Centre Cívic l'Estació, s'ha presentat el llibre Joaquim Pell i Jané, 1904-1982, i la sardana Tot puntejant. Es tracta d'un treball biogràfic que ha dut a terme Jaume Figueres per posar en valor la figura de Joaquim Pell, una figura capdalt en la recuperació de la sardana després de la Guerra Civil i durant la dictadura franquista. El treball és un encàrrec de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
6: Perquè el Joaquim Pell, entre altres coses que avui descobrirem, va escriure un diari personal durant l'època de la guerra i la postguerra, que també el donem a conèixer, i després va escriure un llibre que va titular Jo la sardana. És un llibre mecanografiat de més de 200 pàgines en el qual desenvolupa el que és la tècnica de la sardana, l'evolució de la sardana tal com es coneixia fins l'any 1949. Aquest llibre ha estat editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.
2: L'autor explica que el fet que enguany el Vendrell sigui capital de la sardana ha estat clau per publicar aquest estudi.
7: I aleshores, enguany, coincidint amb la capitalitat de la sardana, era el moment. El llibre, de fet, l'autor, en Joaquim Pell, va d'alguna manera guardar-lo al calaix, comptant que potser més endavant fora possible editar-lo el 1949. D'això en fa 77 anys. Doncs vam pensar, o ara o mai.
2: El treball de Figueres és exhaustiu i explica la realitat personal de Joaquim Pell, però també el context cultural, social i polític de la seva vida i la seva obra.
7: I ell, en Pell, va veure que en aquest moment calia un manual, un treball, que partís d'una recerca, d'una documentació i d'una reflexió molt seriosa per d'alguna manera contribuir a la formació d'aquesta nova massa social del sardanisme de postguerra, dels anys 40 i 50. A part, hi ha un altre tema, que és que en la pràctica, en la plàstica, en la coreografia de la sardana, per part d'algunes colles de gent jove, mancades d'alguna manera de l'experiència de les generacions anteriors, s'estaven començant a divulgar unes pràctiques pel que fa al marcatge, pel que fa al punteig, que eren un xic heterodoxes.
2: La presentació del llibre ha comptat amb una gran presència de públic.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Això és la presentació d'un llibre divendres al Centre Cívic l'Estació, però el mateix divendres al Museu del Tavares, a l'edifici del Tavares de Comarruga, les escriptores Graciela Montelo i Victoria Bouvier, totes dues originàries de l'Argentina, van presentar conjuntament els seus dos nous llibres. De Graciela Montelo, El tesoro de la familia, una novel·la negra, i de Victoria Bouvier, Mamá en mí, que és un llibre de gènere diferent. En aquesta crònica escoltarem declaracions de totes dues autores. Primer Graciela Montelo i després Victoria Bouvier. Dues escriptores, Graciela Montelo i Victoria Bouvier, han presentat aquest divendres els seus nous llibres al Museu del Tavares de Comarruga. Graciela Montelo acaba de publicar El tesoro de la familia.
8: És una novel·la policial, és de una trilogia, este es el tercero, con una inspectora de policía, todo, bueno, en Argentina, y este libro lo he llevado a Sicilia. La inspectora de policía va hasta Sicilia a buscar unas monedas griegas que el tema es que parece ser que la familia la ha robado. Entonces ella va a hacer la investigación porque es parte de la familia. Pero ahí se encuentra con la historia de su familia. Y de eso se trata esta reunión, de hablar de la familia, de las madres, de las hijas, de las amigas. De eso hablamos nosotras hoy aquí en esta charla.
2: El llibre de Victoria Bouvier, Mamá en mí, és de temàtica diferent.
9: Bueno, justamente hablamos del poder que tienen un poco las madres, las mujeres que nos sostienen a lo largo de la vida. En el libro hablo de los lazos también que tenemos con nuestras madres, con nuestras amigas. Bueno, con todas las mujeres un poco que sí,
8: que nos han rodeado, digamos.
9: Y bueno, es una charla así un poquito para enlazar los libros y bueno, encontrar un poquito el origen de nuestros lazos,
8: sí,
9: y nuestras familias.
8: Sí.
2: La presentació s'ha fet en forma de tertúlia, destacant els aspectes en comú de totes dues obres, que són la importància de les mares i, per extensió, de la família. Una notícia trista, i és que amb aquest inici d'estiu tan calorós al Baix Penedès ha patit aquest cap de setmana el primer ofegament a les seves platges. Va ser aquest divendres a la tarda quan Protecció Civil va informar de l'ofegament d'un home de 70 anys i de nacionalitat xinesa a la platja de Llevant de Cunit. L'avís al telèfon d'emergència 112 va ser a 3:45 de la tarda, alertant que un banyista s'havia desmaiat mentre entrava a l'aigua. La platja de Cunit, la platja de Llevant de Cunit, disposa de servei de vigilància i onejava en aquell moment la bandera verda. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 unitats terrestres i el servei de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, així com patrulles dels Mossos d'Esquadra, i malgrat tot, malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar la vida d'aquesta persona. Una mica de solidaritat, perquè com cada estiu la campanya Mulla't s'ha dut a terme la iniciativa tradicional de capbussar-se a les piscines catalanes com a gest simbòlic per a les 12.000 persones que conviuen amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Al Vendrell enguany, la iniciativa s'ha dut a terme a diversos indrets de la comarca, entre ells la piscina descoberta del complex esportiu del club tenis de l'antic Club Tenis Vendrell. I és que Mulla't és la proposta solidària que organitza cada any des de fa molt de temps la Fundació Esclerosi Múltiple, que omple cada estiu piscines i platges de centenars de municipis catalans amb l'objectiu de recaptar fons destinats a la recerca i també als serveis de neurorehabilitació per a les persones amb esclerosi múltiple. Aquest diumenge, 5 de juliol, el Vendrell ha aportat a aquesta iniciativa amb la seva piscina descoberta de l'antic tenis Vendrell, on persones de diverses edats s'han cambussat amb el mateix objectiu, no només recaptar diners per a la malaltia, sinó també donar suport a totes aquelles persones que pateixen diàriament esclerosi. Si podien fer aportacions econòmiques, però també es podia fer l'adquisició de material solidari que té a veure amb la campanya de Fundació Esclerosi Múltiple. Deixem constància d'altres coses i de pas n'anotem algunes que són interessants. I és que el Vendrell ha celebrat aquest diumenge la primera ballada de sardanes d'estiu de l'agenda de ballades del municipi. S'ha fet, com es faran tots els diumenges fins que acabi el mes d'agost, incloent també l'11 de setembre, des de les 7 de la tarda a la Rambla del Vendrell. I la música en directe l'ha posat la cobla La Principal de Tarragona. S'han ballat peces com Lluna, de Quim Reixac, el Vendrell Capital de la Sardana, guanyadora del concurs de la capitalitat de la sardana d'enguany, que és obra d'Anna Abad, o una peça com Esperit de colla, d'Agustí Serratacó, entre d'altres. Aquest és el tret de sortida d'un calendari que, insistim, si tot va bé, ha d'omplir la Rambla cada diumenge a les 7 de la tarda. I també hi ha aplecs, com el del 18 de juliol, i algunes actuacions dissabte i diumenge a altres indrets. Però anotem, eh? Diumenge, 7 de la tarda, a la Rambla del Vendrell, ballades d'estiu. El Vendrell és capitat de la sardana i aquestes ballades les organitza els dansaires del Penedès, per una banda, i per altra banda, també el Foment Sardanista Vendrellenc. Hem obert explicant que aquells que no siguin del Vendrell i estiguin aquí tenen l'oportunitat cada dia de

0: divendres i després altres activitats. Una jornada amb el reconeixement als antics membres de la comissió del barri de la Font de l'Amenya, la passejada històrica sobre els castellers històrics del barri, a càrrec de Salvador Arroyo Julibert, al carrer de Cerdanya, dissabte, matinades amb els tocats de canya, que van llevar tothom, i activitats de cap de setmana com coca en xocolata, cucanyes, batalla de les fonts, a la placeta del Serrallo, al migdia de dissabte, a la plaça dels Dansaires, com sempre, la plantada de la falla, la temàtica d'enguany inspirada en l'enderrocament de la passarel·la que connectava la plaça del barri amb el local dels nens del Vendrell, i temps després, a 4:45 de la tarda, les parelles del Pa Beneit fent la tradicional cercavila i recorrent els carrers amb els tocats de canya. Al vespre de dissabte va tenir lloc el cercabarri de foc amb el ball de Diablons i la Bíblia del Vendrell per al final acabar cremant la falla, cremant la traca i celebrar amb música el final de la jornada. Per això, i ho sap la gent del Vendrell, només és el principi. Avui dilluns és també dia de falles, ho explicarem demà. Són les falles i les festes del Pa Beneit del barri de França, amb totes les seves activitats, i per aquells que ens escoltin a diferents hores del dia, sàpiguen que aquest dimarts, dia 7 de juliol, és el dia gran del barri de la carretera. Que dijous tot començarà amb les matinades, a les 8 del matí, activitats infantils, concentració de parelles a les 6 de la tarda pel Pa Beneit, cercabarri de benedicció de les coques, tot seguit a les 7 de la tarda a la Rambla, que és on se centren els actes de la carretera, activitats infantils i sorteig a la panera de la carretera, 6:45 de la tarda encesa de la traca i cremada de la falla, després sopar de barri a la fresca, una tradició que no hauríem de perdre mai, joc de nit, sessió de DJ i quasi que surti el sol fins que s'acabi la música. En seguirem parlant, perquè ara hem de fer una cosa que no hem fet mai, que és parlar del Tour de França passant pel Vendrell. Va ser ahir diumenge, espectacular, és una crònica que ens fa arribar al Marc Guitart.
1: No havia passat mai i difícilment tornarà a passar. Els veïns del Vendrell han pogut gaudir aquest diumenge del pas del Tour de França, la carrera més important del calendari ciclista internacional. La segona etapa, que ha transcorregut entre Tarragona i Barcelona, ha suposat una autèntica festa als carrers de la vila, amb molta gent congregada per veure el pas primer de la caravana publicitària i més tard dels ciclistes. La possibilitat d'assistir a una competició d'aquest nivell no ha estat desaprofitada per molts vendrellencs.
2: Bueno, nosaltres hem vingut perquè cada any veiem el Tour per la tele, som molt aficionats al ciclisme i anar en bicicleta, i és una oportunitat per veure la caravana aquesta, que és una miqueta cutrilla, però que està bé, és divertida, i veure els ciclistes que sempre veus a la tele, no?
3: Parece, bueno, muy emocionante, sí, porque lo seguimos por la televisión, entonces verlo aquí está muy bien. Hemos ido al ayuntamiento, hemos cogido los aplaudidores, venimos preparados.
4: Bueno, yo primero pasa por donde yo vivo, por mi puerta, lo que pasa es que hemos venido aquí a comer y tal, pero bien, bien.
1: L'entrada dels ciclistes per la carretera de Tarragona s'ha produït a 3:15 de la tarda. Primer amb el pas dels tres escapats i després amb l'entrada del gran pilot, que ha deixat una estampa per al record. Al davant del monument als castellers de Josep Canyes, la violoncel·lista Mariona Camats ha rebut els ciclistes amb el cant dels ocells, en record dels 150 anys del naixement de Pau Casals. Després, el grup ha recorregut l'avinguda de Jaume Carner, plena de gom a gom, per trencar cap a la carretera C31, des d'on s'han dirigit a Calafell i a Cunit, les altres dues poblacions de la comarca que també han pogut gaudir de la competició. La festa del Tour ha servit igualment perquè alguns veïns hagin deixat sentir les seves reivindicacions en tot el que fa referència a l'ús de la bicicleta.
2: Molt de Tour, molta festa a la bicicleta, però al final no fan res perquè, de veritat, la gent es mogui en bicicleta, no hi ha carrils bici, hem d'anar en bici pel mig de la part Furiana, que és un perill a l'estiu.
1: L'etapa s'ha tancat a Montjuïc, on el jove mexicà Isaac del Toro ha aconseguit la victòria d'una etapa que, al territori, quedarà gravada per sempre a la memòria de molts ciutadans. El temps amb...

0: Marc Rodero.
1: Tenim poquet temps per la previsió, que segurament no té grans novetats, però jo estic segur que el Marc em voldrà dir alguna cosa del Pep Bargalló. Marc, hola.
2: Bueno, Llorenç.
1: Estic segur.
2: Quasi que millor parlem del temps.
1: Bueno.
2: El temps... Complicat. Complicat, perquè igual no podria acabar de fer-lo. Aleshores, bueno, són moltes coses que ens uneixen, cap que ens separa, i suposo que amb això doncs, ja,
1: queda tot,
2: ja ho t'hauré contestat tot. Però millor que fem el temps, perquè probablement si ens hi posem a parlar
1: no
2: seré capaç d'acabar la connexió.
1: Vinga, el temps...
2: Poques novetats, cap novetat. Seguim parlant de temps tranquil i estable. Tant avui com els dies que vindran, encetem una nova onada de calor que, si els models van a una, tindrà el seu pic màxim entre el dimecres i el dijous, amb valors que cap a l'interior poden arribar als 38 o als 39 graus. Per tant, avui ja tenim una mostra d'aquesta situació. La temperatura arreu de la comarca supera els 30-32 graus i cap a l'interior hi hem tingut màximes properes als 37-38. Per demà repetirem la mateixa situació. Seguirem parlant de sol arreu del país, amb algun nuvolet res decoratiu i si acaba apareixent, i temperatures sense canvi respecte a les d'avui. A tocar dels 37, 39, 38, 39 de l'interior, 30 i algun 31 a la zona centre, podríem dir, de la comarca, prop de la costa, entre els 29 i els 30. Notable sensació de xafogor i pel que fa a la situació marítima prou tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Marc, pensant en el Pep, en pau descansi. Gràcies.
2: Sí, pau descansi. Adéu-siau.
1: Adéu. I fins aquí les notícies. Gràcies.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Bon dia, són les 2.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya pel alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
4: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
2: I és que el risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
2: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
6: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
2: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
6: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
2: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
6: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
2: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
6: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
2: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
7: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total de 196 quilòmetres. Comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de 2 etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
6: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
2: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de la les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en tres punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
4: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
8: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
9: Hace tres días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
10: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
8: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
2: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
11: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
6: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
12: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
2: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
6: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
13: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
6: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
2: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulé-Terner.
6: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
2: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
5: Situació ben calorosa la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent. Però n'estarem molt pendents, lògicament.
3: Notícies en xarxa.
2: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
6: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
2: Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
14: Ni la condonació del Fla ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
16: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals de l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem resposta a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
14: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
2: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto tener grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
2: És un quart de tres. De l'educació a la salut, els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just tres dies després que el sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
20: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
19: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
22: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
21: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
2: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
23: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
24: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etc. I per posar un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca i tenir una xarxa d'abastament, per exemple, molt pionera.
23: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
6: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
2: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
6: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
2: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
1: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
0: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: Ja arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
4: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Campdevànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua el líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
2: Els aficionats al ciclisme català s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El 9FM, Marcel Puig, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclistes d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar, perquè l'Ajuntament de Vic ha muntat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i ja han esperat a quarts de 12 del migdia la caravana que l'han vist passar, i ara, fa pocs minuts, a quarts de 2 de la tarda, han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
9: Sí, home, ja han vingut abans per agafar lloc.
25: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
26: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí a Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no ho mou cap carrera del món.
7: Doncs Pleba estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als angles aquests corredors de la tercera etapa del Tour. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
2: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportivana també està marcada pel Mundial de Futbol.
4: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes tres temporades. Escoltem-lo.
5: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta. Jo sóc en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
4: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
8: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: Gràcies, Anna Freixas. L'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:45 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné i soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que, quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixa un volum d'aigua important. En els darrers anys, això s'ha incrementat, i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risc. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental. És veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals, serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:15.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit. Això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb que els estats membres. Sonia Kerr.
9: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
9: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
5: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
9: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
5: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
9: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
5: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
10: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
5: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
9: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
5: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
11: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
12: Hace 3 días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo estoy a la calle.
13: el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, els peixos i els gats que tenen allà.
11: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
5: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
10: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
14: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
10: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
15: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i aquesta emergència climàtica.
5: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts. Continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
10: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
5: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
10: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
5: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
8: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes, i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, al Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals doncs n'haurem d'estar molt i molt pendents.
0: Notícies en xarxa.
5: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
10: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
5: Bon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
17: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
18: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem resposta a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
16: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
5: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi, o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar la millora de la aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
20: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
19: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
5: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
21: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'USTEC a l'Hospitalet.
22: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
21: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
23: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
21: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb USTEC i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'USTEC es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat el proper curs escolar.
5: Passa un minut de 3:45, anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
2: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
1: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
3: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa a la xarxa.
1: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
4: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
1: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
25: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
24: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
3: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
26: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
27: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara, en aquest moment, disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
26: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
3: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació

0: intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
2: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Campdevano, Mats Pedersen, ha estat el primer.
1: Doncs justament a Campdevano el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Campdevano. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent tants.
4: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
5: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí. I a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa més a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
3: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
1: Sens dubte, gràcies Marc Roura des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
2: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga a la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
6: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també nosaltres som del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
2: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les 3 properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Alerta màxima avui pràcticament a tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem. En plena onada de calor, la segona de l'estiu, gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlar l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat ja més de 2.000 hectàrees. Des de Bombers, el sotinspector Ferran García es declara preocupat.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit a les comunitats autònomes en criteris similars als de la Unió Europea que aplica cada estat membre. Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029. Oriol Junqueras és president d'Esquerra.
3: Quan Europa signa sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
1: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya. Apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de manera generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. I mentre els centres d'atenció primària més demanda l'estiu es reforçaran en 972 professionals, ho va fer públic el Departament de Salut, 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic per fer-hi front. I avui última etapa del Tour de França per territori català. Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i acabarà a la Catalunya Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total gairebé de 196 quilòmetres. Comptaran 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix sent líder amb només 6 segons de diferència.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: 303. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dilluns, dia 6 del mes de juliol de 2026. D'entrada, saludem a tothom, sobretot aquells que s'han incorporat a la sintonia de Ràdio Vendrell, perquè ja estan de vacances, han arribat en una bona setmana, la setmana dels barris, que és un bon moment per pujar de la platja al Vendrell i gaudir d'unes festes úniques. Salutacions de tots, del Joan Márquez a les vies de so, de tècnics i redactors de la casa, i també del nostre home al temps, amb qui esperem poder parlar al final de les notícies perquè ens digui que fa molta calor. Tot plegat, conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
3: Sumari de titulars.
2: Encara que no ho sembli, avui és un dia trist pel Vendrell.

0: l'any en general i pels qui vam conèixer el Pep Bargalló en particular, perquè la matinada de dissabte a diumenge, a l'edat de 73 anys, el Josep Bargalló, Pep Bargalló, conegut per tothom, l'ànima dels Pastorets i moltes coses més, ens va deixar. Obrirem així l'informatiu, però jo aprofito per dir que el mateix dolor que pateix tothom quan perd una persona estimada, i que aquí ens toca de prop també una pèrdua personal de la qual ens en volem fer ressò sense dir noms, però amb sentiment. A part d'això, doncs han passat moltes coses. Per exemple, que els nens van fer el 9-4-8 a la diada del local de la colla aquest cap de setmana. Per exemple, que s'ha presentat un llibre dedicat a la biografia de Joaquim Pell, un mandrellenc que va fer molt per la sardana en temps difícils. Per exemple, que s'han presentat dos llibres de diferents autores a Coma-ruga, que s'ha fet la campanya de l'esclerosi múltiple, que una persona va morir ofegada a la platja de Cunit, i unes quantes coses més. Sobre totes elles, el pas del Tour de França, per això ho explicarem al final de les notícies, a la part dedicada a l'esport, i després, com no, la previsió del temps.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: De vegades fent aquesta feina trobes que et dones notícies que creus que no hauries de donar mai. I aquest és el cas d'avui. Perquè ha mort Pep Bargalló. Per resumir, activista cultural i social del Vendrell, però tantes i tantes coses més. Aquest cap de setmana, concretament la matinada de dissabte a diumenge, va morir Pep Bargalló a l'edat de 73 anys. Qui era Pep Bargalló? És dificilíssim d'explicar i de resumir pel Vendrell i pels vendrellencs i pels milers de persones que en algun moment van tenir la sort de topar amb el Pep. Era, perquè ens entenem, així d'entrada, per si algú no ho sabia, l'ànima dels Pastorets del Vendrell. President de l'entitat durant molts anys, però a més d'això, per posar-li nom a les coses que són oficials, el president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès. Però, ànima del Vendrell, persona estimada per tothom, algú a qui sentiran en aquesta informació, era molt difícil dir-li que no, però que mai deia que no a ningú. És per això que el sentiment de la seva pèrdua doncs va molt més enllà de tot el que podem explicar en un modest informatiu de 30 minuts com aquest. De totes maneres, hem fet l'esforç, hem fet una peça periodística, l'ha fet el Lolo García, i a dintre de la peça escoltem a un amic del Pep. N'hi ha tants que podríem haver acabat la programació del dia amb testimonis de gent que el va conèixer i el va tractar. Aquest és el Pep Vinyes, que durant anys va ser director dels Pastorets del Vendrell i durant molts més anys amic de l'ànima del Pep. Aquesta és la notícia.
2: Generós, infatigable, compromès i insubstituïble. Així defineixen els que el van conèixer Pep Bargalló, un referent cultural i social al Vendrell. Entre moltes altres activitats i col·lectius, la seva trajectòria associativa havia estat estretament lligada als Pastorets, que havia encapçalat durant forts anys i, de fet, presidia actualment. Els Armats, l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès, que també havia liderat des de l'any 2000, i l'Associació Veïnal del Barri de França, a banda de l'activisme per la llengua i el foment sardanista. Una persona incansable i predisposada a col·laborar amb qualsevol que li demanés ajuda.
3: La persona més generosa que he conegut jo a la meva vida. I no ho sé, vull dir, és que realment no tenim paraules, perquè és una cosa que ha passat molt ràpid, molt, que ningú s'esperava, és molt jove. 73 anys, això no toca. I un tio vital, amb ganes de fer sempre, de fer coses, d'estar per tothom, que no no tenia un no per ningú i tu tampoc no podies tenir un no per ell.
2: Professionalment havia estat gerent del Club Nàutic de Coma-ruga fins a la seva jubilació. Bargalló sempre havia destacat pel seu entusiasme, generositat, el seu compromís i la seva tenacitat a l'hora d'implicar el màxim de gent possible a les entitats que representava. La seva tasca incansable li havia valgut diversos reconeixements, com haver estat portant d'honor de Santa Anna el 2014 i l'estima de la població del Vendrell i més enllà. En definitiva, algú que s'havia guanyat a pols el dret a qui ningú li pogués dir mai que no.
0: Dues coses més. A la ràdio i a la tele, lògicament, el trobarem a faltar. La segona cosa que vull dir és que no és l'única persona que ha mort aquest cap de setmana, amb transcendència privada, però el nostre suport i el nostre dolor a la seva família li expressem de la mateixa manera. I tercera, perquè segur que al Pep li agradaria molt que ho expliquéssim, a veure si entre tots, a partir d'ara que no hi ha el Pep Bargalló, som capaços de recordar el nom de casa de cadascun de nosaltres. A mi sempre em deia pel nom de casa meva, i a tants i tants centenars de persones que se'l sabia, també. Descansa en pau, t'ho diem des de Cal Chicarro. Dit això, canviem l'àmbit perquè els nens del Vendrell han sumat un nou 4 de 8 a les portes del primer tram d'alta exigència de la temporada castellera. Els de la camisa vermella han anotat el 9è carro gros de l'any, juntament amb dos castells de 7, el 3 de 7 i el 5 de 7, que ben aviat haurien de créixer un pis més. A la diada del local, que ha suposat l'estrena de la placeta del Serrallo com a plaça castellera, també hi han actuat els castellers de Sants, amb una torre de 8 en folre com a millor construcció, i els castellers de Lleida, que han combinat la gamma bàsica de 7 amb un 4 de 7 amb l'agulla. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem el cocap de colla dels nens del Vendrell, Pere Rovira.
2: Hi havia ganes de fer barri i els nens del Vendrell s'han sumat a la festa del Serrallo, convertint la seva placeta en plaça castellera. Els de la camisa vermella celebraven així el 25è aniversari del seu local, a la Riera de la Bisbal, amb una diada pensada en clau de futur immediat. L'agrupació vendrellenca ha obert rondes amb un clàssic d'aquest inici de temporada. Un 4 de 8, el 9è de l'any, ràpid i solvent. Tres minuts de castell que han donat pas a dues construccions que ben aviat podrien créixer un pis més. D'entrada, el 3 de 7, lleuger de pes i encarat per tornar a entomar amb garanties el 3 de 8. I en darrera instància, pilars a banda, el 5 de 7.
4: Hem actuat amb un espai que era nou, la veritat és que ha funcionat molt bé com a espai a l'hora de poder estar còmodes actuant, de poder-nos fusionar també amb el barri que toca avui. I res, content de celebrar sobretot la família del 25è aniversari del local i content sobretot dels castells que hem fet, de tornar a fer el 4 de 8 i de seguir treballant castells de 7 que ens han de servir per fer un pas més d'aquí unes diades.
2: A la diada del local també hi han pres part els castellers de Sants i els de Lleida. Els borinots, que venien de notar-se a la seva primera tripleta màgica de l'any, han tingut en la Torre de 8 en Forra la seva millor postal, un castell majestuós i molt celebrat pel públic aplegat al Serrallo. Els de la camisa grisa han completat actuació amb els dos bàsics de 8, el 3 de 8 en primera ronda i el 4 per tancar presència al Vendrell. Els castellers de Lleida, de la seva banda, han tingut en el 4 de 7 amb agulla la seva millor construcció, a manera del 3 i el 4 de 7. Els nens del Vendrell no tornen a la plaça fins d'aquí un parell de setmanes, quan visitaran el Catllà, la primera de 4 actuacions consecutives força exigents que inclouen Santana, Vilanova i Llorenç. Un Tourmalet on els de la camisa vermella miraran d'arribar-hi ben carregats d'energia.
0: I tot i que som a la primera setmana de juliol, ara aquest informatiu entra en una fase que sembla que estiguem a Sant Jordi. Ho explico. dues presentacions de llibres, dues presentacions de tres llibres. La primera, la presentació de la biografia de Joaquim Pell, que és una, va ser una figura capdal en la recuperació de la sardana al Vendrell, sobretot després de la Guerra Civil i durant la dictadura franquista. Aquesta presentació es va fer divendres i va omplir de públic el Centre Cívic l'Estació. El llibre és un encàrrec de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i és, per tant, el resultat d'un acurat treball de recerca i de redacció d'un dels savis del Vendrell, que és el Jaume Figueres. En aquesta informació escoltaran qui encarrega el treball, que és Nativitat Castejón, perquè el llegat de Joaquim Pell el van cedir els seus fills a l'Arxiu Comarcal l'any 2014, i també l'autor del llibre, Jaume Figueres. Aquest divendres, al Centre Cívic l'Estació, s'ha presentat el llibre Joaquim Pell i Jané, 1904-1982, i la sardana Tot puntejant. Es tracta d'un treball biogràfic que ha dut a terme Jaume Figueres per posar en valor la figura de Joaquim Pell, una figura capdalt en la recuperació de la sardana després de la Guerra Civil i durant la dictadura franquista. El treball és un encàrrec de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
5: Perquè el Joaquim Pell, entre altres coses que avui descobrirem, va escriure un diari personal durant l'època de la guerra i la postguerra, que també el donem a conèixer, i després va escriure un llibre que va titular Jo la sardana. És un llibre mecanografiat de més de 200 pàgines en el qual desenvolupa el que és la tècnica de la sardana, l'evolució de la sardana tal com es coneixia fins l'any 1949. Aquest llibre ha estat editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.
0: L'autor explica que el fet que enguany el Vendrell sigui capital de la sardana ha estat clau per publicar aquest estudi.
6: I aleshores, enguany, coincidint amb la capitalitat de la sardana, era el moment. El llibre, de fet, l'autor, en Joaquim Pell, va d'alguna manera guardar-lo al calaix, comptant que potser més endavant fora possible editar-lo el 1949. D'això en fa 77 anys. Doncs vam pensar, o ara o mai.
0: El treball de Figueres és exhaustiu i explica la realitat personal de Joaquim Pell, però també el context cultural, social i polític de la seva vida i la seva obra.
6: I ell, en Pell, va veure que en aquell moment calia un manual, un treball, que partís d'una recerca, d'una documentació i d'una reflexió molt seriosa per, d'alguna manera, contribuir a la formació d'aquesta nova massa social del sardanisme de postguerra, dels anys 40 i 50. A part, hi ha un altre tema, que és que en la pràctica, en la plàstica, en la coreografia de la sardana, per part d'algunes colles de gent jove, mancades d'alguna manera de l'experiència de les generacions anteriors, s'estaven començant a divulgar unes pràctiques pel que fa al marcatge, pel que fa al punteig, que eren un xic heterodoxes.
0: La presentació del llibre ha comptat amb una gran presència de públic.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Això és la presentació d'un llibre divendres al Centre Cívic l'Estació, però el mateix divendres al Museu del Tavares, a l'edifici del Tavares de Comarruga, les escriptores Graciela Montelo i Victoria Bouvier, totes dues originàries de l'Argentina, van presentar conjuntament els seus dos nous llibres. De Graciela Montelo, El tesoro de la família, una novel·la negra, i de Victoria Bouvier, Mamá en mí, que és un llibre de gènere diferent. En aquesta crònica escoltarem declaracions de totes dues autores. Primer Graciela Montelo i després Victoria Bouvier. Dues escriptores, Graciela Montelo i Victoria Bouvier, han presentat aquest divendres els seus nous llibres al Museu del Tavares de Comarruga. Graciela Montelo acaba de publicar El tesoro de la família.
7: És una novel·la policial, és d'una trilogia, este és el tercero, Con una inspectora de policía, todo, bueno, en Argentina, y este libro lo he llevado a Sicilia. La inspectora de policía va hasta Sicilia a buscar unas monedas griegas que el tema es que parece ser que la familia la ha robado. Entonces ella va a hacer la investigación porque es parte de la familia. Pero ahí se encuentra con la historia de su familia. Y de eso se trata esta reunión, de hablar de la familia, de las madres, de las hijas, de las amigas. De eso tratamos, hablamos nosotras hoy aquí en esta charla.
0: El llibre de Victoria Bouvier, Mamá en mí, és de temàtica diferent.
8: Bueno, justamente hablamos del poder que tienen un poco las madres, las mujeres que nos sostienen a lo largo de la vida. En el libro hablo de los lazos también que tenemos con nuestras madres, con nuestras amigas. Bueno, con todas las mujeres un poco que sí,
7: que nos han rodeado, digamos.
8: Y bueno, es una charla así un poquito para enlazar los libros y bueno, encontrar un poquito el origen de nuestros lazos,
7: sí,
8: y nuestras familias.
7: Sí.
0: La presentació s'ha fet en forma de tertúlia, destacant els aspectes en comú de totes dues obres, que són la importància de les mares i, per extensió, de la família. Una notícia trista, i és que amb aquest inici d'estiu tan calorós al Baix Penedès ha patit aquest cap de setmana el primer ofegament a les seves platges. Va ser aquest divendres a la tarda quan Protecció Civil va informar de l'ofegament d'un home de 70 anys i de nacionalitat xinesa a la platja de Llevant de Cunit. L'avís al telèfon d'emergències 112 va ser a 3:45 de la tarda, alertant que un banyista s'havia desmaiat mentre entrava a l'aigua. La platja de Cunit, la platja de Llevant de Cunit, disposa de servei de vigilància i onejava en aquell moment la bandera verda. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 unitats terrestres i el servei de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, així com patrulles dels Mossos d'Esquadra, i malgrat tot, malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar la vida d'aquesta persona. Una mica de solidaritat perquè, com cada estiu, la campanya Mulla't s'ha dut a terme la iniciativa tradicional de capbussar-se a les piscines catalanes com a gest simbòlic per a les 12.000 persones que conviuen amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Al Vendrell enguany, la iniciativa s'ha dut a terme a diversos indrets de la comarca, entre ells la piscina descoberta del complex esportiu del club tenis de l'antic Club Tenis Vendrell. I és que Mulla't és la proposta solidària que organitza cada any des de fa molt de temps la Fundació Esclerosi Múltiple, que omple cada estiu piscines i platges de centenars de municipis catalans amb l'objectiu de recaptar fons destinats a la recerca i també als serveis de neurorehabilitació per a les persones amb esclerosi múltiple. Aquest diumenge, 5 de juliol, el Vendrell ha aportat a aquesta iniciativa amb la seva piscina descoberta de l'antic Tenis Vendrell, on persones de diverses edats s'han cambussat amb el mateix objectiu, no només recaptar diners per a la malaltia, sinó també donar suport a totes aquelles persones que pateixen diàriament esclerosi. Si podien fer aportacions econòmiques, però també es podia fer l'adquisició de material solidari que té a veure amb la campanya de Fundació Esclerosi Múltiple. Deixem constància d'altres coses i, de pas, anotem algunes que són interessants. I és que el Vendrell ha celebrat aquest diumenge la primera ballada de sardanes d'estiu de l'agenda de ballades del municipi. S'ha fet, com es faran tots els diumenges fins que acabi el mes d'agost, incloent també l'11 de setembre, des de les 7 de la tarda a la Rambla del Vendrell. I la música en directe l'ha posat a la cobla La Principal de Tarragona. S'han ballat peces com Lluna, de Quim Reixac, el Vendrell Capital de la Sardana, guanyadora del concurs de la capitalitat de la sardana d'enguany, que és obra d'Anna Abad, o una peça com Esperit de colla d'Agustí Serratacó, entre d'altres. Aquest és el tret de sortida d'un calendari que, insistim, si tot va bé, ha d'omplir la Rambla cada diumenge a les 7 de la tarda. I també hi ha aplecs com el del 18 de juliol i algunes actuacions dissabte i diumenge a altres indrets. Però anotem, eh? Diumenge, 7 de la tarda, a la Rambla del Vendrell, ballades d'estiu. El Vendrell és capitat de la sardana i aquestes ballades les organitza els dansaires del Penedès, per una banda, i per altra banda també el Foment Sardanista Vendrellenc. Hem obert explicant que aquells que no siguin del Vendrell i estiguin aquí tenen l'oportunitat cada dia de, si són a les platges, per exemple, pujar fins a la vila per gaudir de les festes més especials del Vendrell. I jo m'atreviria a dir que més especials fins i tot que la pròpia Festa Major de Santa Anna. Són les festes de barri i ja han començat. Les festes de barri o del Pa Beneit han començat, com és habitual, amb la Font de la Menya, en una celebració cada dia d'un barri diferent que no acabarà fins al 12 de juliol. Ràpid de campanes, llançament de coets al migdia, tot plegat per encetar aquesta festa. Això va ser divendres i després altres activitats. Una jornada amb el reconeixement als antics membres de la comissió del barri de la Font de la Menya, la passejada històrica sobre els castellers històrics del barri, a càrrec de Salvador Arroyo i Julibert, al carrer de Cerdanya, dissabte, matinades amb els tocats de canya, que van llevar tothom, i activitats de cap de setmana, com coca en xocolata, cucanyes, batalla de les fonts, a la placeta del Serrallo, al migdia de dissabte, a la plaça dels Dansaires, com sempre, la plantada de la falla, la temàtica d'enguany inspirada en l'enderrocament de la passarel·la que connectava la plaça del barri amb el local dels nens del Vendrell, i temps després, a 4:15 de la tarda, les parelles del Pa Beneit fent la tradicional cercavila i recorrent els carrers amb els tocats de canya. Al vespre de dissabte va tenir lloc el cercabarri de foc amb el ball de Diablons i la Bíblia del Vendrell per al final acabar cremant la falla, cremant la traca i celebrar amb música el final de la jornada. Per això, i ho sap la gent del Vendrell, només és el principi. Avui dilluns és també dia de falles, ho explicarem demà. Són les falles i les festes del Pa Beneit del barri de França, amb totes les seves activitats, i per aquells que ens escoltin a diferents hores del dia, sàpiguen que aquest dimarts, dia 7 de juliol, és el dia gran del barri de la carretera. Que dijous tot començarà amb les matinades, a les 8 del matí, activitats infantils, concentració de parelles a les 6 de la tarda pel Pa Beneit, cercabarri de benedicció de les coques, tot seguit a les 7 de la tarda a la Rambla, que és on se centren els actes de la carretera, activitats infantils i sorteig a la panera de la carretera, 6:45 de la tarda, encesa de la traca i cremada de la falla, després sopar de barri a la fresca, una tradició que no hauríem de perdre mai, joc de nit, sessió de DJ i quasi que surti el sol fins que s'acabi la música. En seguirem parlant, perquè ara hem de fer una cosa que no hem fet mai, que és parlar del Tour de França passant pel Vendrell. Va ser ahir diumenge, espectacular. És una crònica que ens fa arribar al Marc Guitart.
9: No havia passat mai i difícilment tornarà a passar. Els veïns del Vendrell han pogut gaudir aquest diumenge del pas del Tour de França, la carrera més important del calendari ciclista internacional. La segona etapa, que ha transcorregut entre Tarragona i Barcelona, ha suposat una autèntica festa als carrers de la vila, amb molta gent congregada per veure el pas primer de la caravana publicitària i més tard dels ciclistes. La possibilitat d'assistir a una competició d'aquest nivell no ha estat desaprofitada per molts vendrellencs.
10: Bueno, nosaltres hem vingut perquè cada any veiem el Tour per la tele, som molt aficionats al ciclisme i anar en bicicleta, i és una oportunitat per veure la caravana aquesta, que és una miqueta cutrilla, però que està bé, és divertida, i veure els ciclistes que sempre veus a la tele, ¿no?
11: Parece, bueno, muy emocionante, sí, porque lo seguimos por la televisión, entonces verlo aquí está muy bien. Hemos ido al ayuntamiento, hemos cogido los aplaudidores, venimos preparados.
12: Bueno, yo primero pasa por donde yo vivo, por mi puerta, lo que pasa es que hemos venido aquí a comer y tal, pero bien, bien.
9: L'entrada dels ciclistes per la carretera de Tarragona s'ha produït a quarts de 3 de la tarda. Primer amb el pas dels 3 escapats i després amb l'entrada del gran pilot, que ha deixat una estampa per al record. Al davant del monument als castellers de Josep Canyes, la violoncel·lista Mariona Camats ha rebut els ciclistes amb el cant dels ocells, en record dels 150 anys del naixement de Pau Casals. Després, el grup ha recorregut l'avinguda de Jaume Carner, plena de gom a gom, per trencar cap a la carretera C31, des d'on s'han dirigit a Calafell i a Cunit, les altres dues poblacions de la comarca que també han pogut gaudir de la competició. La festa del Tour ha servit igualment perquè alguns veïns hagin deixat sentir les seves reivindicacions en tot el que fa referència a l'ús de la bicicleta.
10: Molt de Tour, molta festa a la bicicleta, però al final no fan res perquè, de veritat, la gent es mogui en bicicleta, no hi ha carrils bici, hem d'anar amb bici pel mig de la part Furiana, que és un perill a l'estiu.
9: L'etapa s'ha tancat a Montjuïc, on el jove mexicà Isaac del Toro ha aconseguit la victòria d'una etapa que, al territori, quedarà gravada per sempre a la memòria de molts ciutadans.
1: El temps amb Marc Rodero.
0: Tenim poquet temps per la previsió, que segurament no té grans novetats, però jo estic segur que el Marc em voldrà dir alguna cosa del Pep Bargalló. Marc, hola.
13: Bueno, Llorenç...
0: Estic segur.
13: Quasi que millor parlem del temps.
0: Bueno.
13: El temps... Complicat. Complicat, perquè igual no podria acabar de fer-lo. Aleshores, bueno, són moltes coses que ens uneixen, cap que ens separa, i suposo que amb això doncs, ja...
0: Queda tot.
13: Ja ho hauré contestat tot, però millor que fem el temps, perquè probablement si ens hi posem a parlar
0: no
13: seré capaç d'acabar la connexió.
0: Vinga. El temps...
13: Poques novetats. Cap novetat. Seguim parlant de temps tranquil i estable... Tant avui com els dies que vindran, encetem una nova onada de calor que, si els models van a una, tindrà el seu pic màxim entre el dimecres i el dijous, amb valors que cap a l'interior poden arribar als 38 o als 39 graus. Per tant, avui ja tenim una mostra d'aquesta situació. La temperatura arreu de la comarca supera els 30-32 graus i cap a l'interior hi hem tingut màximes properes als 37-38. Per demà repetirem la mateixa situació. Seguirem parlant de sol arreu del país, amb algun nuvolet res decoratiu i si acaba apareixent, i temperatures sense canvi respecte a les d'avui. A tocar dels 37, 39, 38, 39 de l'interior, 30 i algun 31 a la zona centre, podríem dir, de la comarca, prop de la costa, entre els 29 i els 30. Notable sensació de xafogor i pel que fa a la situació marítima prou tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Marc. Pensant en el Pep, en Pau descansi. Gràcies.
13: Sí, Pau descansi. Adéu-siau.
0: Adéu. I fins aquí les notícies. Gràcies.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Type. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Qué rico, mi amor.
2: Salome, reina.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Casino El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Comencem ja Calaixera, comencem setmana. Avui és dilluns, 6 de juliol, programa número 4003. I sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre un contingut que podem interactuar, de fet, a través d'aquests punts habituals. De fet, ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. I això, ben pendents de tot el contingut d'avui a la Calaixera, aquest espai que busca tota una estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Passem 3 minuts a les 9, volem ser-hi fins les 12, i això, la intenció d'explicar-vos moltíssimes coses. De fet, per començar, sempre passarem per la previsió del temps, amb en Marc Rodero. Hem preparat ja una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, els esports, amb en Jordi Grey, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Tot això fins a les 10, en aquest punt, o cada hora en punt, vaja, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, bulletins ja previstos i esperats. I després del bulletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses. De fet, ara que ja estem en...

0: temporada estival. Aprofitarem molts dies d'aquesta setmana, bé, d'aquestes setmanes estivals, volem dir, per recordar i per anar aquells consells o aquelles seccions que hem anat tractant durant tota aquesta temporada, que està a punt de finalitzar. De fet, acabarem, com sempre, a mitjans d'agost, així que anirem això recordant les moltes coses que hem anat explicant a banda d'altres temes d'actualitat que també anirem intercalant, Per avui, per exemple, recordarem Espai Segur, aquest espai dedicat sobre bons consells en seguretat, en llei, en certa manera, allò que ens explicava, vaja, l'agent i psicòleg Àlex Cuesta. A banda, també consells sobre nutrició. Cristian Fernández també durant moltes setmanes es va donar molts bons consells sobre alimentació, sobre nutrició, i també ho anirem recordant. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part amb més coses. Secció habitual cada setmana per començar. Parlarem de cuina. Avui, en principi ens ha d'acompanyar en Salvador Rovira. Avui serà una secció difícil, com segurament molts de vosaltres ja sabreu, però intentarem portar-ho endavant. Tindrem això en recepta, ingredients, i esperem una estoneta de participació i trucades. Tot plegat fins a arribar al migdia, fins a arribar a les 12 i ja tancar barraca. I serà ja tota aquesta calaixera de començament de setmana. Gràcies, com sempre, per fer-ho possible. Gràcies per ser-hi, per l'acompanyament, per la intenció, per tot, i també, en certa manera, per la paciència. I també recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa única de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Doncs va, per començar sempre aquest primer apunt d'informació de servei que passa per la previsió del temps i tot allò que ens explica Mar Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Mar, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Temperatures que no afluixen, inclús tenen tendència a enfilar-se, no, Marc, aquests dies?
1: Sí, correcte. Comencem una setmana que vindrà dominada àmpliament per la calor, calor intensa que patirem durant bona part d'aquests dies, amb la punta més alta entre dimecres i dijous. Per tant, aquestes properes jornades vindran marcades en conjunt per l'estabilitat. Això sí, absència total de precipitació i calor. Calor que, sobretot cap a l'interior, prelitoral, es farà sentir de valent. També ho farà a la costa, tot i que quedarem una mica al marge d'aquesta situació. Per tant, avui un dia marcat pel sol, per l'estabilitat i per les temperatures que al punt del migdia s'enfilaran fins als 37-38 de l'interior, 32-34 de la plana, a la comarca, podríem dir, i entre els 29 i els 31 de la mateixa línia de la costa. Tot plegat amb una situació marítima molt tranquil·la, Pere, durant la jornada d'avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte, i a tot això actualitzem temperatures, Marc, en directe.
1: Veuràs. Ara mateix tenim 26 graus a Cunit i a Coma-ruga, 27 al Vendrell, 26 a la Bisbal, 26 a Bonastre i 30 graus a les 9 al Montmell.
0: Això tot just són les 9 i 8 del matí.
1: Això mateix. La qual cosa vol dir que avui promet. De fet, d'avui fins dijous, molts valors, sobretot cap a l'interior i bàsicament cap a l'àrea del Montmell, estaran sempre cada dia entre els 37 i els 39 graus.
0: Seguirem parlant. Marc, gràcies per la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: És dilluns. Va, avui ha de començar tot una mica més tranquil. I per això hem triat aquesta cançó. De fet, és la novetat musical d'aquests dies de Carlos Sadness i José Anlock. Verano lento. Que no es...

0: Verano lento. És, mira, com s'ho pren Carlos Sadness amb José Anlo, com aquesta cançó, que és prou acertada, em sembla, eh? Almenys per començar setmana. En directe i en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies. I de fet encetem aquest apartat amb la notícia que no ens agrada donar. El Vendrell, que es llevava aquest passat diumenge de dol, i de fet durarà uns quants dies, ha mort als 73 anys Josep Maria Bargalló, tot un referent del teixit cultural, social i solidari de la vila. En Pep Bargalló, entre moltes activitats i col·lectius, la seva trajectòria associativa havia estat estretament lligada i era l'ànima dels pastorets des de gairebé els seus inicis, o de fet tota la vida del mateix Pep Bargalló, i que havia encapçalat durant això gairebé tota la vida. I de fet presidia actualment els Armats, també l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès, que també havia liderat des de l'any 2000, i l'Associació Veïnal del Barri de França, que just inicia les seves festes del Pa Beneit. A més, havia estat portant d'honor de Santa Anna el 2014. Professionalment, havia estat gerent del Club Nàutic de Coma-ruga fins la seva jubilació. I Bargalló, que sempre havia destacat pel seu entusiasme, generositat, el seu compromís i la seva tenacitat a l'hora d'implicar el màxim de gent possible a les entitats que representava. La seva tasca incansable li havia valgut diversos reconeixements i l'estima a la població del Vendrell i molt més enllà. L'enterrament serà demà dimarts a 11:15 del matí a l'església de Sant Salvador del Vendrell. Més qüestions i altres notícies destacades en aquesta jornada d'avui dilluns. L'escultura Yolandita, de Jaume Plensa, ja presideix els jardins del Museu Pau Casals. El reconegut escultor ha cedit la seva obra a la Fundació Pau Casals fins al mes de desembre de l'any que ve. La cessió és el resultat del compromís de Plensa amb la Fundació de cedir una obra arran de la concessió del Premi Pau Casals l'any 2019. Jaume Plensa explica que la seva obra, com la música de Casals, són una mirada a l'interior de l'ésser humà.
2: Vaig triar jo el lloc, ho vaig triar, i inclús l'orientació, si t'hi fixes, està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui sap.
0: Les raons que han portat a l'escultor a triar aquesta obra pel Museu Pau Casals tenen a veure amb els vincles, amb el carib del mestre.
2: Yolandita és una nena de la República Dominicana, per proximitat amb Puerto Rico, jo volia un personatge del carib, que jo crec que Pau Casals també va crear un pont d'unió amb tot aquest món extraordinari, amb la seva companya, amb la seva dona. I no saps molt bé si és nen o nena, porta el cabell molt curt, és un punt andrògen, que jo crec que parla del ser humà, no parla d'un de l'altre, sinó de l'ànima d'aquest ser humà. I crec que aquesta nena, a més, té una bellesa extraordinària. I també volia parlar de la capacitat d'introduir bellesa en el dia a dia de la gent, que crec que Pau Casals també ho intentava amb la seva música, per aixecar el nivell de la societat, no donar peixet, sinó coses profundes. Ell va ser el gran introductor de Bach en la nostra societat, en moments molt, molt complexes, i jo crec que també la meva obra sempre ha intentat introduir bellesa en el dia a dia de la gent i de la societat.
0: I per la seva banda, pel Museu Vendrellenc, és bé tot un honor i un orgull poder acollir aquesta obra d'en Jaume Plensa. De fet, així en fa referència la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester.
3: Doncs és tot un honor tenir una escultura de Jaume Plensa, un escultor internacional que té obres escampades per tot el món, i ara podem gaudir d'aquesta escultura aquí, a Sant Salvador, al Museu Pau Casals. En aquest jardí que Casals es va fer construir a l'any 1972, en homenatge a la seva mare, on hi ha escultures de Clarà, de Llimona i altres autors de l'època, que dialogaran durant uns anys, durant un temps, fins a finals del 27, doncs amb aquesta escultura contemporània de Jaume Plensa, que ens convida a la reflexió, que ens convida a una introspecció interna, i que estem segurs, doncs, que tots els visitants que ens vinguin a veure gaudiran molt.
0: La presentació d'aquesta obra, Yolandita, ha estat acompanyada d'una celebració cultural als jardins del Museu Pau Casals, que ha inclòs diverses interpretacions musicals i ha comptat amb una gran afluència de públic. I encara en matèria artística, fusionada amb l'educació, l'educació en el lleure i ara a l'estiu, despertar la creativitat a l'hora que aprendre sobre els diferents oficis i els seus mestres ha estat l'objectiu de l'estiuet artístic que organitza cada any l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa del Vendrell, un casal on els infants nascuts entre el 2014 i el 2020 han après a través de l'art i els diferents tallers que han ofert des de la pròpia escola. Una de les impulsores i encarregades d'aquests cursos i d'aquest curs estival és la Dolors Escuder.
4: Que sigui un casal molt artístic, que és el que ens interessa, que hi hagin una part de jocs perquè esmorzen i després juguen, fan grafitis amb guixos pel terra, vull dir que és dinàmic, hi ha jocs, però sobretot és un casal molt educatiu i artístic, que és el que volem.
0: Tres setmanes on els nens i nenes treballen amb diferents temàtiques i activitats pedagògiques que fomenten la seva creativitat mentre es relacionen amb infants d'altres municipis, de fet.
4: Que sigui un casal molt artístic, que és el que ens interessa. Que hi hagin una part de jocs perquè esmorzen i després juguen.
5: Ceràmica. I si no, també m'agrada.
0: Tenim algun problema amb els talls de veu, en aquest cas la Dolors Escuder parlava i valorava la profunditat d'aquest estiuet, d'aquest casal artístic. De fet, tot plegat ha servit per conèixer l'opinió dels propis alumnes que han treballat diferents vessants artístiques dividides en quatre tallers al dia, treballant les manualitats, el dibuix, la pintura i el fang, amb una preferència justament per aquesta última.
5: A mi el que més m'agrada, si he de triar un, m'agrada amb l'Enric fer ceràmica. I si no, també m'agrada amb la Dolors dibuixar.
6: A mi m'agrada molt quan pintem i fem fang, sobretot amb els esprais. L'únic que no m'agrada és quan ens cremem amb la silicona.
7: El que més m'ha agradat ha sigut el fang. Com ceràmica, avui hem fet bols, l'altre dia vam fer huelles.
0: Una iniciativa que ha tornat a estar tot un èxit, ha exhaurit totes les places disponibles amb unes valoracions molt positives també per part de l'Ajuntament del Vendrell i en aquest cas des de la Regidoria de Cultura, la Sílvia Vaquero.
8: Que s'ho passen molt bé, que els agrada molt fer ceràmica, tocar el fang, que coneixen nens d'altres municipis i doncs també que bé, que se'ls hi fa curt, també és una de les qüestions que em comenten, i principalment doncs manifesten tots ells que s'ho passen bé.
0: Una nova edició que confirma l'èxit d'un projecte que combina l'art, la creativitat i l'aprenentatge durant les vacances d'estiu i que demostra que un casal també pot ser molt, molt creatiu. Canviem radicalment de qüestió, anem a altres informacions destacades. Ara que ja finalitza i comença un nou mes, en aquest cas ja portem uns quants dies d'aquest mes de juliol, ja han arribat les dades d'atur d'aquest mes passat. El Baix Penedès continua sent la comarca més d'atur de tota Catalunya. Amb tot, la desocupació s'ha reduït aquest juny en 105 persones, fonamentalment per l'inici de la temporada estiuenca i la contractació al comerç i l'hostaleria. Per municipis i en xifres absolutes, allà on més treballadors han trobat feina ha estat a Calafell, amb 42 nous contractes laborals, seguit de Cunit amb 32 i Albinyana i Llorenç amb 11. L'atur també ha baixat a Bellvei, a la Bisbal, a Bonastre, a Mas Llorenç, a Sant Jaume dels Domenys i també al Vendrell, repuntant lleugerament a l'Arbós, Banyeres, al Montmell i Santa Oliva. Unes dades d'entrada positives, però que els sindicats encara segueixen matisant, com és el cas del secretari general de UGT a Tarragona, Jorge Porter.
9: Baix Penedès continua sent la comarca amb més atur de tota Catalunya, on hi manca indústria que doni estabilitat a les persones que treballen aquí, que aportin valor afegit a la zona, que atregui altres indústries i deixar de ser, per fi, una comarca dormitori.
0: El mes de juny s'ha tancat a la comarca amb 6.150 treballadors a l'atur, 248 menys que ara fa un any. Ara fa 30 dies, el Baix Penedès seguia sent l'únic territori a Catalunya amb la desocupació per sobre dels dos dígits, just superant la ratlla de l'11%. Des de les 11 comarques amb més persones inscrites a les oficines del SOC, 8 són de la demarcació de Tarragona. I també en termes socials, dos dels solars que l'Ajuntament del Vendrell va cedir just aquest mes de març a la Generalitat de Catalunya per tal de construir-hi habitatge públic ja han rebut sol·licitud formal d'un promotor. Es tracten dels terrenys ubicats al número 33 i 35 del carrer de Ramon Llull, al sector del Botafoc, i segons ha fet públic el mateix Departament de Territori i Habitatge. Un cop presentades les propostes, ara fa un mes, l'Agència d'Habitatge de Catalunya va obrir la licitació per construir 783 habitatges públics en 59 solars petits de 40 municipis, entre els quals Calafell, amb una cessió, i el Vendrell. Dels tres solars que va oferir a la capital del Baix Penedès, ara dos ja han rebut l'interès d'un promotor immobiliari. I potser fora d'aquest àmbit social, però que també parla d'altres termes a nivell territorial, segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, les prop de 122.000 taulades d'uralita que encara hi ha a Catalunya sumen més de 683.000 tones. Les Terres de l'Ebre, la zona de Ponent o l'àrea metropolitana són els llocs on més s'acumulen, ja que la seva presència és molt lligada a l'activitat industrial o agrària de la segona meitat del segle XX. Al Baix Penedès, segons aquest cens, encara hi ha 944 taulades de fibrociment que no s'han retirat. Per municipis, el que més en tenen són el Vendrell, amb 163, seguit de l'Arbós, amb 141, Santa Oliva, amb 98 taulades, i Calafell, amb 83. En canvi, per la superfície que aquestes ocupen, el primer municipi és l'Arbós, amb 61.000 metres quadrats, seguit del Vendrell, amb 39.800 metres quadrats, i Santa Oliva amb 35.000 metres quadrats. L'articulat d'aquesta nova llei que s'està tramitant estableix l'obligació de les administracions a identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns mobles i immobles que són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la retirada d'aquests materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar l'administració dels llocs que coneguin en presència de materials que contenen l'amiant. I justament també parlant del territori i de qui treballa a la terra, la Unió de Pagesos de Catalunya ha convocat una xerrada oberta a la cooperativa agrícola del Vinyana, una reunió on s'ha de parlar de la situació actual de la vinya, un sector que està en crisi amb excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. També s'exposaran a les actuacions amb caràcter urgent proposades per la Unió de Pagesos en defensa del sector, a més dels motius de la mobilització que està prevista per el 10 de juliol. D'altra banda, s'analitzarà com afecta el Baix Penedès al Pla Territorial de les Energies Renovables, el Plater, un pla estratègic de la Generalitat per ordenar la forta implementació d'energia eòlica i fotovoltaica, a més afectació a la Bisbal del Penedès, Santa Oliva, Mas Llorenç i Llorenç del Penedès. Els pagesos han alertat de l'impacte paisatgístic, mediambiental i econòmic que provocarien els camps fotovoltaics que preveu aquest pla en els municipis de la comarca. La xerrada es durà a terme aquest dimecres 8 de juliol a 8:15 del vespre i assistiran Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i del vi i de Unió de Pagesos, i l'Ester Andreu, que és membre de la Comissió Permanent Nacional de Unió de Pagesos. I un darrer apunt. Els estudiants de segon de batxillerat han tingut accés aquests dies als seus resultats en la PAU, amb la selectivitat, i amb això han sortit les estadístiques. Anna Gálvez, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Andreu Nin del Vendrell, ha obtingut una de les dues notes més altes de tot el Penedès, assolint el 13,344 amb una suma de 9,3 a la selectivitat i la seva nota de batxillerat.
10: Jo vaig tenir una bona nota de batxillerat, per tant, ja em pensava que estava ben preparada, però no m'esperava una nota tan alta. Vaig sortir amb millor sensació d'alguns exàmens que d'altres, però sí, a tres generals jo tenia bona sensació.
0: L'Anna considera que ha assolit els seus objectius i que el seu esforç ha valgut la pena. No obstant això, el batxillerat li ha semblat una etapa difícil, però ha sigut capaç de desenvolupar les tècniques necessàries per organitzar-se de manera eficient sense deixar de banda la salut mental, que també és importantíssima.
10: Bueno, posar uns horaris, no? Tenir disciplina, perquè sense disciplina no es pot assolir els objectius. Si algun dia no es pot quedar tantes hores amb els amics, doncs no es pot. O si s'ha de fer menys migdiada, doncs menys migdiada, clar. Doncs fer uns horaris per estudiar, descansar i tornar a estudiar. Jo vull ser advocada, per tant faré dret, i més endavant, quan ja tingui més experiència en l'advocacia, doncs jo vull fer les oposicions per fiscal.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
11: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
0: I anem cap a les portades, les principals portades dels diaris d'avui dilluns 6 de juliol, i que de fet la majoria d'elles comparteixen una informació com és un tour per a la història. És la informació principal del diari de Tarragona, on es parla d'aquesta participació històrica perquè fa els ciclistes d'aquesta gran cursa francesa. Pel que fa al cas del diari Ara, en aquest cas demanen de setmana crítica als boscos catalans per la onada de calor, però també parlen justament del Tour de França i el seu pas per terres tarragonines. I La Vanguardia, que destaca que els espanyols perceben només el 40% dels jutges que són imparcials. En aquest cas, això, el 40% dels espanyols que perceben que els jutges no són imparcials. La desconfiança a la justícia s'estén i la majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i l'exfiscal general. I també es parla del Tour, que arriba a la seva final d'etapa a Barcelona, a Montjuïc, o la onada de calor que dificulta l'extinció total dels focs de les Gavarres. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre explicam ens ajuda a acabar de conèixer i perfilar millor la informació del dia.
12: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, seguim, continuem més contingut i de fet ja sabeu aquest espai força especial i que portem a terme com a mínim un cop al mes, tot i que en aquesta ocasió a causa de la Fira de Salut i aquestes coses ha sigut una mica diferent i una mica més dilatat, però bé, la intenció i l'objectiu continua sent el mateix, és aquesta col·laboració i aquesta relació, torno a dir, prou especial que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i aquesta comissió de salut comunitària que tantes coses ens venen a explicar i des de moltes vessants diferents, que és el més important, conèixer tots aquests paràmetres de salut, que em sembla que tot i que féssim molt seccions, mai acabaríem de parlar del tot del que és això, consells, salut, bons hàbits, etc. De fet, avui anirem cap a un tema ja habitual, que cada any sempre tractem, però que és important recordar-lo, que és, ara que ve la calor, aquests bons consells de cara a evitar cops de calor i aquestes onades de calor que ja estem tenint. Va, no vull equivocar, i us presento avui una mica les responsables d'explicar-nos tot això. En primera instància, l'Eva Carmona. Eva, molt bon dia.
1: Hola. Ah, buenos días.
0: I la Maribel Tocados.
2: Bon dia.
0: Vosaltres sou infermeres pediàtriques del CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: Benvingudes.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per inventar-nos.
0: Qui sí s'estén en aquesta ocasió és llevadora també del CAP del Botafoc, la Núria Esteve. Molt bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, sí, contenta d'estar aquí.
0: Doncs gràcies, igualment, per acompanyar-nos. Hem de dir, sempre ho expliquem, no?, que aquesta àrea materno-infantil està ubicada al CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: No? Mm-hmm. Que és una mica on s'ubica, no?, tot el que és pediatria, infermeria pediàtrica, llevadora,
1: sí,
0: etcètera, oi?
1: Ahí somos un equipo de 6 pediatras, 6 enfermeras pediátricas, mm-hmm, después tenemos todas las matronas, y después también tenemos especialistas infantiles, que hay también neumología infantil, digestivo infantil, y después tenemos las odontopediatras también, que son dentistas, ¿vale?
0: Sí.
1: Y después tenemos también, que se ha quedado un poquito ahí, ginecología también, porque es del todo de la mujer.
0: Claro.
1: Y lo que sí que se ha quedado ahí, que no sería como más infantil, materno-infantil, sería el dentista de adulto, ¿vale? Que està aquí.
0: Bueno.
1: Però el resto és tot materno-infantil.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Però és com per moltes seccions que anem fent, sempre aprenem, sí, coses en salut, per suposat. Clar, i organitzativament en salut, o idà també, Recordo en aquesta última edició de la Fira de Salut, que una mica hem intentat parlar de com és l'organització, així, allò, com són les cuines i les beceroles. Cuines, em refereixo a, no les cuines físiques, sinó la manera com treballeu, com us organitzeu des d'una comunitat sanitària com és aquesta, que és amplíssima, molt vasta, amb professionals, amb metges, és que és brutal, Jo crec que la gent no coneix com funciona un sistema sanitari d'aquestes característiques i només, entre cometes, el que és aquesta àrea bàsica de salut. És brutal, És brutal.
1: Sí.
0: És brutal.
1: El centro se abrió después del COVID.
0: Sí.
1: Después del COVID.
0: Sí.
1: Y es verdad que el centro es nuevo y está muy bien y hay un montón de profesionales,
0: claro,
1: y abarca, ¿no?, que antes estábamos todos en el CAP 1 y ahora pues está muy bien organizado, ¿no?, materno-infantil, y yo creo que los pacientes están contentos.
0: Molt bé, s'agraeix, s'agraeix moltíssim. Bé, parlem de calor. Ara que ja ha començat la calor, que ja hem tingut la primera onada de calor, consells, bons hàbits i una mica com afrontar la calor, és el que avui parlarem. Com és la Maribel? Sí? Comences tu?
2: Sí, sí, cap problema. Sobretot ara ja fa dies.
0: Altres
2: anys ens ha arribat la calor més tard, però aquest any, al maig, ja feia molta, molta calor.
0: Sí.
2: Són coses que ja sabeu, però que recordeu que hem d'hidratar-nos molt, que ens hem de posar la protecció solar, que hem de caminar per l'ombra, que ens hem de posar, a part de protecció solar, que és superimportant, ens hem de recordar de posar-nos gorres, ulleres, sobretot els bebitos ens oblidem, i la gent que no té cabell també s'oblida de posar-se gorres o de posar-se protecció al cap, llavors superimportant. Penseu que nosaltres, per mal que us expliquem això, tots els anys ens arriben a la consulta o a urgències nens o adolescents,
0: sí,
2: que s'han cremat, però que s'han cremat, que tenen ampolles com si t'haguessis cremat de que t'has llançat aigua a sobre.
0: Ostres.
2: Llavors pensem que no, i el cos té records.
0: No, clar. És un fet molt cultural, també, penso, no? El fet de prendre el sol, per suposat, estirar-nos a la sorra, a la piscina, i prendre el sol allò de manera molt, molt, molt inconscient. Però també no tenim el costum, això, no? I jo sé que són recomanacions que ara farem, que inclús és només al matí per sortir de casa, o no, quan fem qualsevol hàbit de rentar-nos les dents i tal, si hem de sortir de casa és aplicar-nos ja la crema solar des de casa.
2: Sí.
0: En un dia diari, per anar a comprar, per anar al que sigui, no?
2: Encara que sigui verd o encara que estigui plovent en aquell moment, ens hem de posar la protecció solar.
0: Clar.
2: I és una cosa que tu dius, que a lo millor les dones tenim una mica més la consciència.
0: Sí, bueno, però clar, per l'aplicació de cremes, no?, i de tractaments. Sí.
2: Els homes costa una mica més i els nens a vegades, per anar a l'escola, ens oblidem de posar-lo. I sí, és una cosa important, no només quan fa calor, que van al casal, o quan ja arriba el juny, que fan potser una mica més de coses al carrer, sinó sempre.
4: Clar.
2: I és una mica difícil. I els iaios pobrets, que ens oblidem d'ells també.
4: Val. Sí, és veritat, eh?
2: Encara que som infermeres pediàtriques, ens hem de recordar...
1: A gente mayor, sí.
2: Sí, de que a vegades estan sols i ningú els truca o els truquen menys del que ells voldrien i no mengen massa bé o a vegades no s'hidraten bé.
4: Clar. Per això és important, és veritat, aquestes franges d'edat, no?
2: Sí,
4: concretes, més vulnerables, exacte, posa de risc, que són per una banda els més petits i per l'altra banda els més grans. Sí. Però mireu, tornant a aquest aspecte cultural, és que jo, el que dèiem, que la cultura del sol i de l'estar moreno.
1: L'estar moreno.
4: Correcte, que encara hi és, eh? Sí. Però jo, per exemple, de veritat, jo recordo la meva mare, és a dir, estic parlant de la meva, la generació que va per sobre mi, però no fa molts tampoc, que es posava aquests olis, que era per potenciar encara més, que t'han vist
1: ara. Todavía se hace, población això... adolescente y población adulta, eh.
4: Això és una bogeria.
1: Y agua oxigenada, prohibido, eh. Prohibida agua oxigenada. Yo me acuerdo en mi juventud, amigas que se ponían al agua oxigenada para estar, para que el pelo esté más rubio y para ponerse más morena.
4: Ostras.
1: Y los aceites. Todavía vemos a gente adulta, si no fijaros, cuando vamos a las playas, ¿no? De gente adulta quemada. Lo que ha dicho Maribel, nos vienen con quemaduras en las guardias, ¿vale?
4: Ostras.
1: Quemaduras de, pues eso, de primer grado, segundo grado y con ampollas, ¿eh?
4: Vaya.
1: Esto cada año pasa, ¿eh?
4: Em costa, clar, és el que sempre diem, no? El sentit comú, el menys comú dels sentits, però encara em costa creure que gent no sigui conscient del que és el sol avui en dia i de les conseqüències que pot tenir prendre el sol, no? Més enllà d'estar morenos, estar guapos i aquestes coses, eh?
2: I el que tu dius, no? Això dius de quan tu eres petit, no? Però el sol no estava com està ara.
4: Hi ha hagut un canvi també, clar.
2: Que ara encara és molt pitjor. Si en aquells temps, fa, jo sé, 30, 40 anys o 50 anys era dolent posar-te un oli per posar-te morena, ara, imagina't.
4: Clar. La normativa ha anat canviant també per això, no? El tema de les cremes, de les graduacions, etcètera, oi?
2: Sí.
4: Vull dir que també hi ha hagut com una consciència més global d'intentar posar una mica d'ordre a aquest tipus de coses.
1: Sí. És molt important lo que ha dicho, como ha dicho Maribel, les cremes solares, ¿vale? Entonces, nosotros en la consulta de atención primaria, en pediatría, insistimos en las revisiones que de 0 a 6 meses no se puede poner ninguna crema solar en recién nacidos. Val. De 0 a 6 meses.
4: De 0 a 6 mesos, eh?
1: Sí. Entonces, nada.
4: Cap tipus, ni d'aquelles, les minerals...
1: Las minerales sería a partir del 6º mes de vida. Val. Hasta los 3 años de vida. 3 años de vida. Lo insisto porque no lo hacen,
4: no,
1: ¿vale?
4: No sabemos,
1: Entonces, de 0 a 6 les insistimos que tiene que haber un medio físico, ¿vale? Quiere decir, ropa, ¿vale? De algodón, que estén fresquitos, lo que ha dicho Maribel, una gorra, ¿vale? Y en pequeños es muy difícil que se dejen las gafas de sol, es muy difícil, ¿vale?
4: Sí.
1: Entonces, bueno, si llevan la gorra, el gorrito y la ropa, estaría adecuado.
2: Y el paraguas.
1: Sí, el paraguas, ¿vale? Y no llevar a los bebés tan pequeños a las playas, es una pregunta que nos hacen en cada consulta.
4: Sí, ¿oí?
1: ¿Lo puedo llevar a la playa? ¿Lo puedo llevar a la piscina? No, porque no va a estar protegido,
4: claro,
1: ¿vale? Sabemos que a través de una sombrilla los rayos ultravioleta pasan, ¿vale? Y prohibido, por favor, los bebés, las musolinas, taparlas en el
4: efecto invernadero,
1: porque esto ha pasado, niños, ¿no? Que han tenido un golpe de calor, eso es súper importante. Ni en la playa, que ves bebés muy pequeñitos, en las típicas, ¿no? Como tiendas de campaña, que no son, porque ahí aumenta, triplica la temperatura.
4: Claro, efecto invernadero, ni más ni menos, que fa que aumenti la temperatura de l'aire que hi ha dins, que no recircula, i clar, es converteix en un forn.
1: Entonces, las mamás te dicen, ¿y si lo llevo, no? De 0 a 6, nada de playa, lo siento mucho. Decimos a veces que una piscinita en casa con un poquito de agua, pero que no les dé mucho el sol y tal, porque ya tendrán tiempo de ir a la playa.
4: Claro.
1: Y sobre todo el horario, que se decía de 12 a 6, pero es que a las 6 de la tarde hace mucha calor todavía.
4: Sí. Y hay que ampliar eso, ¿eh?
1: Hay que ampliarlo, ¿vale? Sí. Y a partir de los 6 meses le ponemos hasta los 3 años la crema mineral.
2: Ahora han de recordar con la agua mineral, yo siempre les digo, la agua que es agua mineral, pues la protección mineral.
4: Mineral, que es la más natural, ¿no? En principio.
1: Sí. No lleva ningún producto químico, es la típica blanca que te hace. Y ya está, importante decirlo, y comprar una buena crema solar, ¿vale? Hay a veces cremas, no es por nada, que venden supermercados que no son cremas minerales o es una crema solar, pero no tiene la protección, ¿vale? Sí, las cremas solares, no por nada, de farmacia, pasan un proceso químico, una serie de pruebas, ¿vale? que es curioso, es decir, ponen a personas en piscinas sí, para que se vea el efecto, y las otras son más baratas por algo, no tienen un estudio.
4: No, està clar, està clar. I també s'ha d'anar en compte que també sé que passa en el món comercial en general, que són les etiquetes i les falses etiquetes, que a vegades juguen, no?, amb les tipologies, les explicacions, i hem d'anar molt en compte amb això.
1: Sí, tot això és important.
4: Per això. Únicament, o ara entraríem en aquest concepte, si voleu, ara que hem entrat al món de les cremes, acabem de parlar del món de les cremes, la màxima protecció, o la mínima protecció, no sé com va, és la de 50, però sé que a vegades també això que dèiem, a vegades es juga un etiquetatge d'aquestes coses, però mínim 50, crec que la llei el que marca ara ja és mínim 50% de...
2: Hi han de 30, però nosaltres em recomanem de 50.
4: Val.
2: I a més te l'has d'anar com a... encara que sigui, digui que són...
1: Que l'oscura, no?
2: Bueno, no, que et diuen
4: la protecció en total, no? També
2: sí,
4: diuen?
2: O que aguanta després de l'aigua, o no me'n recordo com es diu. No, quan surt... resistentes a l'aigua.
1: Això, resistentes a l'aigua.
2: Doncs quan surtes de la piscina t'has de tornar a posar, o de la platja t'has de tornar a posar crema, i si estàs jugant, doncs al cap d'una hora, hora i mitja, així, t'has de tornar a posar crema. Me poso crema quan surto de casa i ja m'oblido, sinó de tant en tant ens hem de recordar.
4: Cada hora, hora i mitja, doncs, més o menys.
2: Sí.
1: En los niños, sobre todo, si van a la playa, juegan con la arena, se meten en el agua, cada vez que te metes en el agua vas perdiendo la crema. Entonces, a veces no hay que esperar a la hora y media, sino a lo mejor a la hora, o si ves que el niño no para de entrar y salir, pues le vas recordando y poniéndole crema.
4: Vale.
1: ¿Vale? Nosotros aconsejamos las cremas, porque después estaban las típicas famosas brumas.
4: Sí,
1: ¿vale?
4: Que ya atinaba, los sprays.
1: Los sprays, claro, en población adulta, bueno, pero en niños el spray, cuando haces un spray, no queda completamente cubierto.
4: Vale. Y entonces, y a més, fa bé-lo moltes vegades, ¿no?
1: Y entonces no te cubre toda la piel. Entonces nosotros aconsejamos las cremas en niños. Cuando eres mayor ya decides, ¿no?
4: Vale.
1: Pero están un poco de moda y es más práctica, porque los niños no quieren que les pongan las cremas, pero desde pequeños hay que insistirles que es muy importante lo de la crema solar. En las consultas nosotros les decimos a los peques, ¿ya os ponéis crema solar? Sí, la mamá, no, la mamá y tú.
4: Claro,
1: ya
4: claro.
1: Hay que enseñarlos desde pequeños que se tiene que poner crema solar.
4: Incluso, yo ho he vist, també, certs jocs en casals i tal, que es posen crema uns als altres, no?
2: Sí.
4: Fan el trenet i es posen la crema uns als altres, també és una bona manera, no? De la consciència. Sí, exacte, la consciència de posar crema, que tot i que portem crema, és evident, tot i així, ombra, poder ser parasol, és a dir, sempre evitar les hores màximes de sol, és a dir, que la crema tampoc no és la parafea, és un punt de...
2: Ens ajuda.
4: Exacte, però que no perquè portem crema viva la Virgen.
1: No, lo que ha dicho Maribel, hay que irlas recordando.
4: Perfecte.
1: Y ahora que hay casals o cuando vas al colegio, que ya empieza a hacer calor, tendrían que ponerse la crema, porque cuando ya empiezas con ropa corta, están un buen rato en el patio,
4: sí,
1: en el comedor, y después... Es importante ponerles cremas antes de salir de casa.
4: Exacte, això, aquesta consciència de no només posar crema a la platja o a la piscina, sinó en qualsevol activitat, això que dèiem del dia a dia, sobretot si fem alguna activitat a l'aire lliure, doncs és evident que és més obligat gairebé a posar aquesta crema i anar també a actualitzar-la.
1: I los adolescentes también. Sí. Los adolescentes con las prácticas del deporte, que se ven en las playas, balonmano, básquet, es muy importante, porque con la sudoración tú te pones la crema, pero sudas y vas perdiendo.
4: Claro.
1: Entonces cuando sudas y tal, se tienen que volver a poner crema, y es muy difícil en los adolescentes ponerles crema, porque no te hacen caso. Entonces es difícil, y a veces las quemaduras que vienen, lo que ha dicho Maribel, son adolescentes.
4: Sí, ahora en parlarem, de poder també aconsellar quan arriba, esperem que no, el cop de calor. Seguim amb els tips, amb els consells, justament. Crema fonamental. També sé que els grans oblidats són els ulls, les ulleres de sol, més enllà d'un component estètic, també la importància que tenen aquestes ulleres de sol per la protecció visual.
2: Sí.
4: Aquí també en aquest programa tenim des de fa molts anys una òptica optometrista que ens parla justament d'això, i cada any sempre ens ho recorda. No només ens parla de la protecció del sol, sinó de la vista, dels rajos ultravioletes, que sempre hi són, faci sol o no, i que també poden ser perjudicials. I aquí a l'apunt sempre ens va, que al igual que les cremes, sisplau, ulleres homologades. Exacte, que tinguin, doncs, que passin els controls de qualitat i de sanitat, i que es venguin amb establiments acreditats per poder vendre aquestes ulleres.
1: Sí. Mucha gente las gafas de sol o compras en el súper o en grandes superficies, entonces tiene que ser una óptica, nosotros lo decimos. Y en niños es difícil que se queden unas gafas puestas, pero a veces por hacerle la gracia le compran las gafitas, y las gafitas tienen que tener homologades i que sea, perquè si no, no li serveix de nada.
4: Sí, sí, sí. O també les típiques ulleres de joguina, que jo sé que a vegades són disfresses o que, evidentment, que són inclús perilloses.
2: Sí.
4: Són joguines i s'han d'utilitzar a casa per jugar, però si sortim a l'exterior sempre protecció, eh?
2: Sí.
4: Ulleres homologades en petits, perquè també se'n troben ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: De cara als adults o als més grans. Sí.
2: A vegades li fa gràcia i se les aguanten, però costa.
4: Sí, clar, tot el que són gorretes, ulleres, s'ha de treballar, és cert, s'ha de treballar, però és important estar-hi sobre, eh?
2: Sí.
4: Anem cap a això, cap a l'hidratació, importantíssima. Ens hem d'hidratar?
2: Molt.
4: Jo sé que una de les premisses màximes en hidratació és no esperar tenir set per beure, sinó que una mica com la crema, no? De manera recurrent hem de beure.
2: Sí.
4: Hem de ser conscients de tenir l'hàbit d'anar bevent.
2: Sí. Quan tenim la sensació de set, ja anem una mica tard.
4: Val.
2: Hem de començar abans. Ens podrem hidratar amb fruita, amb aigua o amb menjar també.
4: Val.
2: Però hem de beure aigua, que és una cosa bastant... Hi ha gent que té com molt hàbit de beure, però la persona que no diu és que puc beure dos gots d'aigua i em sobra un.
4: Yeah.
2: Llavors hem de posar una ampolla i dir, pues aquesta ampolla me la beuré durant el dia.
4: Clar. Si la tens a prop, no?
2: Això mateix. Glopades petitetes...
4: Val.
2: I listo.
4: Sí, sí, aigua.
1: Aigua, bebides azucarades prohibides.
4: Exacte, aquí vinc. Aigües, evitar, evidentment, begudes ensucrades, inclús amb
2: alcohol,
4: gasificades.
1: Energètiques.
4: Sí. Correcte, n'hem de parlar, de les begudes energètiques. Evidentment que l'alcohol, en principi, és evident, no farem no de l'alcohol, sinó d'aquestes begudes que ara estem parlant, és evident que no, per ser un moment, per prendre alguna cosa, com a relació social, és obvi que les podem prendre, però no per treure la set.
1: Para quitar la set, agua.
4: Aigua.
1: Hay que beber mínimo de 6 a 8 vasos diarios.
4: Val, imagina't.
1: Vale, nosotros en vez de decirle un litro y medio, pues les decimos de 6 a 8 vasos.
4: Clar.
1: Es como más visual.
4: Sí, sí, clar. Si no tinc mal entès, 4 gots és un litre.
2: Sí.
4: No, 4 gots estan normals, és un litre, així que hem d'anar sumant.
1: Sí, vale. Sobre todo en niños pequeños las mamás están más encima, ¿no? Con la típica, ¿no? Bueno, pues la botellita y tal. En adolescentes a veces se olvidan, y es lo que hemos hablado, que los adolescentes no beben agua y beben las bebidas típicas energéticas. Que son damase, son bebidas azucaradas.
4: Claro.
1: Entonces, sobre todo, incidirlo mucho, que se tienen que hidratar.
4: Uh-huh.
1: ¿Eh? Y en la población que no, en este tema no es materno-infantil, pero bueno, la gente anciana es muy importante porque se olvidan de beber.
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: ¿Agua?
4: Natural, freda, sí que a vegades també hi ha, no? No sé si són més aviat llegendes, no? Que l'aigua freda i amb el contrast de la calor pot produir un xoc tèrmic i
2: bueno, si estàs amb
4: coses...
2: un cop de calor, val, no la prenguis freda, gelada, pues natural o fresquita.
4: D'acord. Val, ara anirem, Jo penso que és un bon capítol aquest perquè fa els cops de calor. L'hidratació, amb beguda, també l'alimentació...
2: Sí.
4: Que una mica, en certa manera, també ja l'introduïm sense donar-nos compte, no? Ja el cos, quan fa calor, ja et demana altres tipus d'exacte fruites, sopes fredes, gazpachos, cremes, no?
1: Salades,
4: que inclús, no? Els menjars més greixosos, el cos ja no t'ho demana.
2: No.
4: Una mica, però ja és això, que hem d'intentar també hidratar-nos a través d'aquests àpats una mica més lleugers, el cos t'ho agraeix.
2: Sí,
1: sí, sobretot les frutes de temporada, ahora, ¿no? Nosotros decimos mucho en la consulta, ¿no? Fruta de temporada. Las verduras, en niños cuesta la verdura, pero si hay una buena educación desde pequeño, se puede comer la verdura de manera muy divertida y...
4: Claro.
1: ¿Vale? Pero sobre todo es insistirle, y en adultos hacemos lo mismo, ¿vale? Es decir, una hidratación, pues hay una alimentación equilibrada, pero sobre todo en frutas y verduras frescas.
4: Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Tenir-ho en compte, bàsicament, a l'hora d'elaborar els menús, etcètera.
1: Y los helados famosos.
4: Ai, això!
1: ¿Vale?
4: No ens
1: els
4: treguis,
1: los helados, ¿pueden comer cada día? No se pueden comer helados cada día, ¿vale? Se tienen que hacer helados en casa, como hacíamos... Nuestras madres y abuelas nos enseñaban súper bien a hacer helados con el típico molde, ¿no? Y tú te lo ibas haciendo, ¿no? Es lo mejor que les decimos, ¿no? Que hagan helados en casa caseros, con fruta o con...
4: Sí.
1: Y que, pues eso, ¿vale? Porque si no, helados cada día no puede ser...
4: No, clar, són ensucrats, també, sí que a vegades hi ha variats una mica que intenten ser una mica més, entre
2: comentes,
4: saludables, però tampoc evident que qualsevol producte industrialitzat, etcètera, és evident que sempre hi ha...
1: Ya lo sabemos, no es lo mismo un helado comprado marca X embolsado que irte a una heladería, ¿vale? Y que sean artesanales y te comes ese helado y ese día, pues, te das el gusto. Pero todo lo envasado...
4: És que també, clar, el gelat té aquest component, no?, d'estiu.
1: Claro.
4: Jo també parlo a casa, que sí, és el típic de, ostres, anem a fer un gelat, que és una mica l'excusa.
1: Sí,
4: a
1: mi passa
4: a casa, que tens fills relativament petits, que tu els dius, anem a fer una volteta, i et diran, ara que te pires. Però, en canvi,
1: un
4: dius,
1: gelat, sí.
4: Anem a fer un gelat, llavors ja fas el passeig, sí, ja camines, sí, clar, sí, acabes amb el gelat, és obvi,
2: bueno,
4: però ja és l'excusa per sortir, eh?
2: I de parlar, si són adolescents, de treure-li alguna cosa.
4: Sí, sí, sí, sí. Però clar, és això, amb aquesta consciència de ho pots fer-ho un cop, dos cops per setmana.
1: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, si los haces en casa y es disfruta, pues sí, comerlos cada día.
4: Bueno, també pot ser una activitat familiar, sí, no?, de fer gelat.
1: Ara hay muchos de yogur.
4: Sí.
1: Venden hasta unas cosas, pones el yogur, lo metes en la nevera y se hace como el yogur.
4: Sí, sí, sí.
1: Yogur de fresa y queda como un helado.
4: Sí, sí.
1: Y está muy bueno.
4: Si busquem allò per internet, en qualsevol...
1: Sí, sí, hi ha recetes.
4: Plataforma de xarxes, hi ha 50.000 receptes.
2: És que veuen tant TikTok... Pues que vegin TikTok per fer gelats.
1: Mejor que no ho veiem tant de TikTok, però bueno.
4: No, no.
1: Però ja que veu...
4: Que almenys que intentin canalitzar-ho cap aquí, no? Sí. En certa manera.
1: No sé, yo les digo muchas veces que haga brochetas de fruta fresca,
4: claro,
1: ¿no? Granizados en casa de limón, uh-huh, se pueden hacer.
4: Sí.
1: O limonada fresca, como hacían antiguamente.
4: Sí, sí,
1: ¿vale?
4: Sí. Va.
1: I no sé, sigo un poco...
4: Perfecte, estem parlant de recomanacions, de consells, de cara als més petits, en qualsevol edat, eh?
1: Sí.
4: També petits, gent més gran. I també hem de posar l'accent, suposo, Núria, a les embarassades.
3: I tant.
4: Les dones embarassades.
3: I tant que sí.
4: Que una mica els consells van per aquí, també s'ha de dir, eh?
3: Exacte, els consells generals són els mateixos, no? Uh-huh. És a dir, són no sortir a les hores punta de sol, estar per les ombres, hidratar-se bé... I les embarassades encara és més important, no? Perquè hi ha una tendència que baixi la pressió arterial i llavors,
4: clar,
3: que hi hagi més tendència a marejar-se.
4: Sí, sí.
3: Així que és important de no estar dretes en un lloc calorós, quietes i sense hidratació, sinó estar a l'ombra, hidratar-se bé, això és superimportant.
4: Val.
3: Hidratar-se sobretot és el que diem.
1: Aigua.
3: Fruita i evitar sucs industrials que,
4: val,
3: estan carregats de sucre, no? Que a vegades pensem, mira, agafo un suc, no?, i vaig posant-me sucs, gots de suc de fruita, no? La protecció solar que dèiem tan important amb els nens, amb les embarassades també ho és.
4: Ja.
3: Penseu que el nen no està fora, però està dins de la panxa.
4: Sí.
3: És a dir, que la placenta és una barrera que fa de filtre per molts tòxics, però sempre a l'embarassada la recomanació és evitar el màxim de productes tòxics. I tot el que mengem s'ha d'aplicar també a la pell. Si volem menjar sa, amb els menys tòxics possibles, doncs el que ens apliquem a la pell també ha de ser amb els menys tòxics possibles. Exacte.
4: Mm-hmm.
3: És a dir, que un bon filtre mineral que no traspassi la barrera cutània, sinó que es quedi per fora, és la millor protecció per l'embarassada i per al bebè.
4: Mm-hmm.
3: I
4: també suposo, Núria, que evitar riscos, no? És a dir, que una embarassada, no sé, ara estic especulant, eh? És a dir, que una embarassada es pugui arribar a cremar al sol pel que sigui,
3: mm-hmm,
4: no? Que no pugui portar una infecció, que no, és a dir, que no pugui arribar a complicar-se.
3: Clar, sí,
4: no?
3: Sí.
4: Que, evidentment que per una dona embarassada i les restriccions que poden haver-hi en tractaments, doncs que es pot complicar o pot ser una mica més...
3: I tant.
4: Més...
3: I tant, i més amb les embarassades que recomanem sempre sortir a l'exterior, a la natura,
4: clar,
3: trepitjar la sorra, l'aigua del mar, per aprofitar les hores primeres del matí i aprofitar els vespres, i això és salut per l'embarassada.
4: Sí, sí, sí. O un cap de calor per una embarassada. Pot ser una situació molt complicada.
3: Sí, sí, sí. Evidentment que qualsevol símptoma, doncs, acudir al servei d'urgències i allà, doncs, atendran.
4: Perfecte. Mm-hmm. Sí.
3: És important.
4: Hem dit els consells importants, o més o menys, ens deixem alguna cosa?
2: Jo crec que no.
4: Més o menys,
2: no,
4: eh?
2: Sí.
4: Anem cap al cop de calor, si us sembla.
1: Mm-hmm.
4: Jo crec que una bona manera és identificar, no? És a dir, com pot arribar un cop de calor i una mica quins són els símptomes o què és el que ens pot fer una mica encendre l'alarma que algú del nostre voltant o nosaltres mateixos estiguem patint un cop de calor. Perquè una cop de calor què és exactament? És una pujada de temperatura, entenc, no?
1: Sí, sí, una subida de temperatura en tu cuerpo y entonces empiezas a manifestar una serie de síntomas.
4: Uh-huh.
1: Pues empiezas a sudar, la sudoración sería importante, ¿vale? Después hay gente que empieza como... No somnolienta, pero como que tienes un poco más de sueño, ¿no?
2: Porque ondulada.
1: Está ondulada, ¿no? Y bueno, mareo, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, ¿sí? A veces puede decir pérdida de visión, porque como estás así un poco mareado,
4: ¿vale?
1: ¿Vale? Y entonces tenemos que todos estos síntomas decirlos, ¿vale?
2: Náuseas,
1: boca muy seca, ¿vale? Entonces hay gente que se pone al sol y se queda dormida.
4: Uh-huh.
1: Mucha gente se queda dormida,
4: sí,
1: tomando
4: sí,
1: el sol. Y cuando despiertan es cuando tienen el golpe de calor, ¿no?
4: Vale.
1: O sea, el cuerpo ya es como una una alerta i uh-huh. és quan donen el golpe de calor.
4: D'acord. Vale? És evident que amb els infants, no?, tot s'accentua més, suposo, sí. que inclús no és molt més fàcil que un nen o una nena pugui arribar un cop de calor,
1: sí.
4: no?, perquè són més vulnerables, uh-huh. evidentment.
1: Les persones majors igual.
4: Persones grans igualment. Igual. Amb atents a aquests símptomes, uh-huh. és evident que la prevenció en salut sempre és primordial i hem d'evitar-ho amb aquests consells que hem donat. Però un cop arriba aquests símptomes, és a dir, detectem que algú està patint un cop de calor, el nostre fill o filla, nosaltres mateix, el nostre pare, mare, avi o àvia. Què hem de fer? Com hem d'actuar?
2: L'hem de traslladar a algun lloc que hi hagi ombra. Uh-huh. Si el xiringuito, posa el xiringuito de la platja, i si no sortim de la platja o de la piscina, ha d'estar en un lloc fresc i que hi hagi ombra, i si no, sota un paraigua o alguna cosa, si estem en un lloc que no hi ha res, alguna aquesta platja d'aquestes divines, diviníssimes, que no hi ha un arbre enlloc, doncs un paraigua, i que begui aigua, però a cops petitets, perquè no faci nàusees i vòmits.
4: D'acord, això és important, vale. no? És el típic de les pel·lícules,
1: agua,
4: però
1: sí,
4: és cert, no?
1: Sí, perquè sí. tu tienes en tu cuerpo está la temperatura duplicada.
4: Clar.
1: Estás con un golpe de calor, lo que quieres es refrescarte, y si le das una botella de agua y fría, es lo que hablábamos antes del golpe de calor,
4: el contrast,
1: se la va a beber en 0,2 segundos, y entonces cuando puede ser que haga el choque, ¿no? Entonces, vale. agua tibia, despacito, y va bebiendo despacio.
2: Ya, sí, poco a poco.
1: Y en la playa avisar a Cruz Roja.
4: D'acord. També per no crear alarmisme, és a dir, sí, en situacions sí. controlades com aquesta, ja al principi d'anar més enllà,
2: sí,
4: és conscient d'un primer símptoma, ostres, sí. anem en compte, no anem a l'ombra, deixem l'activitat, bebem aigua, ens hidratem, és a dir, en principi no ha de passar d'aquí.
1: Sí. Dejar un espacio, porque cuando a alguien le pasa, está 9.000 personas
4: ya,
1: de la
4: persona. Sí,
1: vale, por favor, espacio, que se ventile un poco, y si la persona vemos que está todavía, ¿no?, que está como muy mareada, bueno, se puede elevar las extremidades de los pies, uh-huh. estás como mareada, ¿vale? Pero bueno, si no, que venga el servicio de, pues, de las playas, o y si no, un servicio de urgencias,
4: vale.
1: Pero sobre todo lo que ha dicho Maribel, la sombra i hidratar-se.
4: I esperar que, sí, que sí. tot vagi evolucionant sí, en positiu, que hi ha persona sí. torni a hidratar-se, torni a recuperar sí. la temperatura. Si això no passés i la simptomatologia continués, llavors el que dèiem, sí. avisar sistemes sanitaris, acudir a l'hospital, al sí. metge, el que sigui, perquè la situació, i això no volem crear alarmisme,
1: sí.
4: però un cap de calor pot arribar a ser perillós, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: Pot crear
1: Nunca
4: seqüències importants.
1: Ni ponerlos en la playa, que se metan el agua. No,
4: no, no, clar, que això és molt comú, favor, i és molt perillós, que sí. pot arribar a perdre el coneixement, tinc
1: sí.
4: entès també,
1: sí, sí, sí, perquè entra mientras en choque.
4: Otra vez el contrast térmico,
1: la gente piensa, tiene calor, agua fría. No, no, porque entonces entrará en choque y será peor.
4: Sí, sí, sí.
2: Al ponerse mullant, pero mullant amb una tovalloleta sí. o alguna cosa vale. així, pero res de llançar-se a la piscina o a la platja.
4: Perfecto. Y no busquen invents raros,
1: no,
4: ni dale azúcar para que se recupere, ni cosas d'aquestes.
1: No, porque puede ser que provoques el vómito y
4: clar,
1: peor.
4: I encara seria pitjor. Tranquilitat, sí. intentar aplicar aquestes mesures.
1: Un poquito de aire, sí.
4: Exacte, sí, és veritat.
1: I si ja vemos que la persona no recupera, sí, se pueden elevar las extremidades para que te llegue un poco el río sanguíneo a la cabeza, porque estás mareada,
4: sí, sí, sí, sí.
1: y llamar al servicio de sí, emergencias.
4: Val, val. I altra vegada, Núria, embarassades, el mateix protocol, eh?
3: El mateix protocol.
4: Exactament sí, sí. el mateix.
3: Uh-huh. En les embarassades, més important que si hi ha un mareig, es recordi de que millor que no s'estiri panxa amunt, uh-huh. sinó de costat, i preferiblement del costat esquerre.
4: Val. Sí?
3: Sí. Sí, sí, perquè l'úter, que està gran, l'abdomen, fa pressió sobre la vena cava que porta la sang de les cames, el que deia la Eva,
4: sí.
3: no? Pujar les cames perquè vagi cap al cap. Sí, però en aquest cas, si hi ha la panxa que està impedint que retorni la sang, doncs la pressió no puja i pot continuar a sentir-se marejada. Llavors, simplement posar-se de costat esquerre, el rec sanguini es millora i la tensió puja.
4: Ostres, no ho sabia, això, és bon consell. Doncs, també, en aquest cas, hi ha dones embarassades, també, aquesta calma, tranquil·litat, i seguir el sistema d'hidrologia,
3: sí, sí.
4: i si tot avança, no hem parlat de refugis climàtics, que també crec que se n'ha parlat
2: sí.
4: molt, hi ha moltes campanyes també sobre refugis climàtics, que també és un fet ja crec que molt comú, que és
2: sí.
4: allò, intentar buscar zones climatitzades, això a nivell públic doncs també s'habiliten diferents punts d'espais climàtics perquè la gent hi pugui anar-hi, amb aires condicionats,
2: sí,
4: llocs
2: sí.
4: d'ombra, etc. Això també ja és prou sentit
2: sí.
4: comú.
2: Superimportant també, a vegades no ens en recordem i ens aixequem al dematí, posem la finestra, la persiana cap a dalt, i són les 12 del migdia o la 1 o les 2 i es entra tot el sol
4: ja.
2: amb aquest sol fa molta calor a casa, llavors ens aixequem i aixequem una miqueta, no sé, un pam, més o menys
4: per ventilar,
2: però que la finestra estigui oberta però amb la persiana
4: sí.
2: a baix, vale?
4: Val.
2: Quan ja marxi el sol a la nit, si volem pujar-la fins a dalt per estar més fresquitos, pues perfecte, però quan toqui el sol sisplau, les finestres baixades.
4: Que això són les persianes,
2: eh? Ah, això mateix.
1: I en los bebés es muy importante porque os dicen del aire acondicionado. Y por el aire, bueno, puedes poner un poco el aire, pero a una temperatura, por favor,
2: razonable.
1: Y que ventile y un ratito y ya estáis apagando el día el aire. Ni los ventiladores que ponen muchas veces directamente al bebé, ¿vale? Entonces, todo eso puede ser que el bebé, pues que ponga malitos, resfriados típicos de verano, ¿vale? O se resfríen. Entonces, una temperatura como nosotros, un poquito el aire y refrescando la casa,
4: sí,
1: ya
4: perquè,
1: està.
4: Sí, perquè aquest tòpic també amb la clau passa, amb el fred passa molt, no? Sí, la tendència d'abrigar molt els nens. Sí. I, de fet, sempre heu recomanat vosaltres que la sensació tèrmica és la mateixa per ells que per nosaltres.

0: Crec que és la pregunta estrella de sempre i que també ha perseguit la meva persecució, la meva generació, que ha perseguit la meva generació, és si ens hem d'esperar dues hores després de dinar per ficar-nos a la piscina o a la platja o no. No. El corte de gestió era un invent dels nostres pares per tenir-nos allà controlats.
1: No? A l'aigua.
0: Ho corroborem, doncs, eh?
1: Sí.
0: És el titular,
1: sí,
0: eh, d'això.
1: Sí, sí,
0: és a dir,
1: sí, sí.
0: El corte de gestió és una inventiva perquè no marxéssim a...
1: Que no. Se't talla perquè et sent alguna cosa malament, pot ser que faci 5 minuts que has menjat o que faci 5 hores.
0: D'acord.
1: Bueno, igual.
0: Bé, sí. Feia la conya, però...
2: Sí.
0: No importa, eh? Jo esperava fer la digestió ni molt menys. Molt bé. Doncs, molt interessant, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Gràcies a tu.
0: Per venir a explicar-ho. Ho deixem aquí i ens retrobarem ben aviat amb més qüestions, amb més temes, eh, i amb més consells. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs vinga, seguim, continuem després de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, ja de ple a la segona part de Calaixera des d'ara, això, que ja passem gairebé 4 minuts a les 10. Tornem al 107.1 de l'FM, sobretot, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també podeu posar imatge a través de Televisió El Vendrell. Però això, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Avui és dilluns, avui comencem setmana, dilluns 6 de juliol, programa número 4003. I en plena temporada estival anem recordant qüestions i bons consells, sobretot en els programes i les seccions d'aquesta temporada. Serà el cas de recordar allò que ens ha explicat l'Àlex Cuesta. Ell és agent de policia i psicòleg i sempre ens aportava aquest punt de, no, de consell en l'esperit de seguretat, però també en una part emocional. Bé, temes molt interessants, sobretot molt vehiculats als joves i adolescents, en tema mòbils o altres temes. I així que recordarem alguna d'aquestes seccions, ho anirem fent justament aquesta temporada estival. I el mateix amb els consells de nutrició que ens ha donat en moltes ocasions el nutricionista Cristian Fernández. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després anirem cap a secció de cuina. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, saber.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: espai segur, un espai necessari també a la ràdio, però no com a espai de seguretat, que seria el més obvi, eh? Només faltaria, i tant, que també, sinó aquest espai per poder parlar còmodament de moltes qüestions en tots aquests aspectes, doncs, emocionals, socials, personals, sobre els més joves, sobre els més grans, etc, etc, etc. La casuística pot ser, crec, que molt ampla, i tot això sempre a càrrec d'un especialista, i un especialista molt especial, i és l'Àlex, que és agent de policia i psicòleg. Àlex, com estàs?
1: Bon dia.
0: Sí?
1: Doncs molt content de tornar a estar aquí, encantat de tornar a estar aquí, de tenir espai per poder compartir i posar llum, escolta.
0: Correcte, correcte. La informació sempre ha de ser positiva, la informació sempre és bona.

0: Com més informació tinguem, sobretot, millor que millor, i en tots aquests aspectes que tu ens vas explicant i que ja ens has explicat en les seccions anteriors, crec que és important i positiu, conèixer i destacar allò que ens expliques.
1: La informació és poder.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem d'anar al tanto,
0: també
1: de donar
0: veritat,
1: segons quin tipus d'informació. Vivim en un món on hi ha moltíssima informació,
0: sí.
1: I el que vinc és a sintetitzar una miqueta aquesta informació,
0: sí, sí, sí, sí. I tant.
1: I a parlar d'un tema, doncs, que per desgràcia està en boga de tothom, que és el bullying, i bueno, vinc a donar una mica el meu punt de vista i què diu la normativa,
0: sí.
1: I quines recomanacions.
0: Correcte,
1: fer,
0: sí, sí. A més, de fet, en les altres seccions que ja hem tractat, el bullying sempre hi ha sortit d'una manera o altra,
1: sí,
0: com a, de retruc,
1: sí,
0: sempre,
1: sí, sí.
0: És a dir, que totes aquestes qüestions sempre,
1: sí,
0: acaben petant,
1: sí, sí,
0: cap a aquest tema que és important,
1: sí,
0: i que és una de les lacres avui en dia a nivell educatiu, on fa l'efecte, eh?
1: Sí, per desgràcia, sí. Espera, de fet, és assetjament.
0: Sí.
1: I de l'assetjament podríem dir que hi ha assetjament sexual, que ja no és assetjament sexual, sinó que ja és agressió sexual.
0: Val.
1: Va canviar,
0: sí,
1: aquesta,
0: sí, sí, sí.
1: Tipificació en el Codi Penal. Assetjament laboral, assetjament escolar, com seria...
0: Com és el cas.
1: Que passa que, no sé per què, però a dia d'avui tot és paraules en anglès.
0: Sí,
1: bullying,
0: és
1: no?
0: Veritat.
1: És com,
0: sí.
1: Stephen running, Stephen trail running, no? És com, ei, quan vaig a córrer a la muntanya, no ens enganyem.
0: Correcte, correcte.
1: Quan
0: cert,
1: es
0: porta
1: una mica de...
0: Doncs això, el bullying no és més que assetjament.
1: Sí, assetjament, correcte.
0: Que pot succeir també a classe, a les aules, a l'escola, al pati, és a dir,
1: sí.
0: No?
1: És
0: molt variat.
1: Sí.
0: Anem al principi per això, Àlex.
1: Vinga.
0: Si et pregunto, jo, que ens expliquessis què és el bullying.
1: El bullying és assetjament reiterat. És a
0: Val.
1: Dir, no és un fet aïllat, això és un punt molt important, no és a dir, avui he vingut, m'he tallat el cabell com, no? Com un capellà, i em diuen capellà, i avui només sóc el capellà.
0: Val.
1: Dic amb segona, no? amb connotació d'una broma.
0: Sí, sí,
1: pot
0: sí.
1: ser una broma, o pot ser continuat en el temps, i aquí és on deixaríem de dir que és un fet aïllat, a que és un fet recurrent, continu.
0: Val.
1: Punt 1.
0: D'acord.
1: Punt 2. Assetjament és que invadeixen el teu espai vital. Que tu et fa sentir, doncs, trist, que et costa anar a classe, que el teu comportament es veu afectat.
0: Val.
1: Emocionalment. Aquí és on diria és bullying.
0: Val, aquí està la clau.
1: Sí.
0: És a dir, que aquest assetjament t'afecti al teu dia a dia,
1: això mateix.
0: A la teva personalitat, la teva, això, acadèmica,
1: això
0: tot plegat,
1: mateix,
0: eh?
1: Sí. Sí, sí, que tu vegis que, doncs, que em costa anar a l'escola, que veig aquesta persona o aquest grup de persones, que això en els següents punts ho comentarem, a mi em remou, em fa venir mal de panxa, em fa venir mal de cap, malestar, no? Com que hi ha una resposta fisiològica.
0: Val.
1: Una resposta fisiològica.
0: Val. A partir d'aquí és quan hem de posar l'atenció.
1: Sí.
0: De fet, sempre hem de posar atenció, no? Encara que sigui un dia puntual, si el jove ho externalitza o explica a casa, sempre s'ha de donar importància.
1: Sí.
0: Entenc, Àlex?
1: Sempre.
0: Entenc.
1: Sempre. Sí,
0: però
1: sí.
0: És lògic que quan ja és una forma reiterada i ja té aquestes connotacions que ara estem dient, ja és quan hauríem de començar
1: quan
0: a posar...
1: Quan tu ja veus que afecta la teva vida personal, no? Home, això ja no és una broma.
0: No, està clar.
1: I aquí han de posar un límit.
0: Sí, està clar. Clar, hi ha diferents formes d'assetjament escolar, de fet, que també hi ha una de les casuístiques complicades, no?, de l'assetjament,
1: sí.
0: Que pot tenir moltes
1: sí.
0: cares i moltes maneres.
1: Espera, que la primera seria la verbal, que és la més comú de totes, és la que més es sol utilitzar,
0: sí.
1: Que és, doncs, lo típic, no? Els insults, les vexacions, inclús podríem parlar de difamar. Difamar és parlar malament d'algú.
0: Vale.
1: Missatges amenaçadors, impacta negativament a la teva autoestima, és el que parlàvem abans, no? O sigui, no és el mateix que el meu amic em digui, hòstia, tio, vaya rapada, t'has fotut, sembles un capellà, no?
0: Yeah.
1: A que aquest aquest comentari a mi em fareixi la meva autoestima.
2: Clar.
1: Sí? I escolti cap allà, o el profe estigui explicant, sí, perquè els capellans i tothom comenci a riure sapiguent que el capellà sóc jo.
2: Clar, ostres.
1: Aquí és on està, diguem-ne, la part més... el primer assetjament, que seria el verbal.
0: El verbal, eh?
1: Sí. Val, que és el més comú de tot.
0: Sí, és el més comú, el més que no pas el físic, potser que ara en parlarem, suposo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però, clar, de ser el més comú, eh?
1: Sí. Sí, a vegades fem comentaris que són molt de la broma.
0: Sí.
1: Però, clar, jo si veig que l'altra persona li canvia la cara quan jo li faig segons quin tipus de broma, clar, també és veritat que estic a punt de fer 45 anys.
0: Ja, i tens més consciència.
1: Una mica més de consciència, no? Clar, no és el mateix tenir 11 o 12 anys que, hòstia, ha dit això, tothom ha rigut, que guai, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs aquí és on ens hem de posar fil a l'agulla. No?
0: Clar, clar. Que de fet també... és un tema que suposo que avui no podrem acabar d'aprofundir, que potser serà un tema futur, que també és el perfil dels assetjadors, no?
1: Que... això és un tema molt interessant, si et sembla,
0: recullo
1: aquest guant, perquè és un tema que podríem parlar per, doncs, entendre també una part que és la víctima i una part que és l'assetjador. Per què ho fa?
0: Sí,
1: per
0: què
1: lo hago, no? Doncs això seria interessant.
0: Però és, no?, que a vegades això, no?, aquesta manca d'autoestima que fa que vulgui el reconeixement dels companys i companyes, la notorietat, intentar fer-se veure... És que és un tema molt profund en totes aquestes formes.
1: Ho podem comentar, com una part més criminològica, no?, de criminòlogo, no?, ostres, què hi ha aquí, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Més tipus d'assetjament, Àlex?
1: Mira, tenim l'assetjament indirecte, que seria el que he comentat abans, no?, com una difamació, no? Seria un mètode encobert per fer mal.
0: Val.
1: Sí? És a dir, parlar d'algú, hòstia, pues aquesta persona jo no me'n fiaria gaire,
0: No hi vagis, no hi vagis.
1: No hi vagis gaire, no perquè és una persona que després parla de tu malmetre.
0: Ja.
1: Sí? Aquest assetjament indirecte no s'enfronta necessàriament la víctima i a l'agressor, sinó que és utilitzar més, diguem-ne, a l'argot de la psicoterapia, seria com el manipulador, no?, que utilitza el entorno para que haga el trabajo que no es capaz de hacer por sí mismo.
0: Claro.
1: Ho he dit en castellà perquè en català
0: potser
1: molt arraigat en el castellà.
0: Sí, sí, no aguanta l'aigua, l'entenem perfectament.
1: És manipulo el resta
0: perquè
1: facin la tasca que jo no sóc capaç de fer. Potser perquè no estic a prop d'aquesta persona. Potser perquè, doncs, tinc por de donar la cara. Per lo que sigui.
0: Clar.
1: Però és indirecta.
0: Clar,
1: no
0: clar.
1: És... el verbal, que tu em veus, sinó utilitzo l'entorn.
0: Clar, que busca allò, no?, que aquest despreci col·lectiu cap a aquella persona, cap a la víctima,
1: sí.
0: I també crec que és un fet que els joves viuen amb molta intensitat, que és un cert aïllament social.
1: Clar.
0: No? El que dèiem, no hi vagis...
1: Sí.
0: Aquella persona que s'acaba trobant sola, imagino, perquè no aconsegueix tenir un grup d'amics, perquè no aconsegueix... que no pot acabar de trobar el seu lloc, i que estem parlant amb joves que estan en plena formació...
1: Se n'en tan insegur, espera.
0: Clar,
1: jo sento inseguretat. Qui no sent inseguretat? Imagina't el canvi que fas a nivell... fisiològic de cervell, com comentaven, no? La poda neuronal aquesta que també explica Marian Rojas Estapé, de la poda neuronal, i clar, tu estàs canviant les teves bases com a persona. Clar, imagina't quin fred fa, no? És com treure la roba
0: està clar.
1: Un clima molt fred.
0: Si et trobes sol,
1: si a sobre trobes el buit de la gent i t'adones que et volen fer mal, doncs utilitzant aquesta manera indirecta, aquestes habladories, això fa mal.
0: Està clar. I és evident que aquesta difamació ha trobat un camí molt directe, molt fàcil,
1: aquí l'has clavat,
0: a través de les xarxes.
1: Sí.
0: Clar, encara ha facilitat més que a través d'això, de missatges, de whatsapps, de xarxes, doncs...
1: aquesta anònima.
0: El ciberassetjament, no? Es diu així, no? Ciberassetjament.
1: Sí, és el ciberassetjament.
0: Uh-huh.
1: Al fil del que comentaves, hi ha una part també que és de manipulació social, sí? Que es tracta de difundir a la resta perquè evitin la víctima, no? És a dir, no us juntéis perquè tal, m'han dit que tiene piojos, o sigui, tu imagina't.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, coses que poden fer que el resta et doni de costat i tu t'estàs adonant. El més fotut de tot és que et dones compte de com t'estan fent el buit. I això és el perillós.
2: Clar.
1: Com per tancar el que seria l'assetjament indirecte.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I obrir el que acabes de comentar, no? El ciberassetjament. El més perillós de tot, Pere, del ciberassetjament és que no acaba mai.
2: Ja.
1: És a dir, tu plegues del col·le, de l'insti...
2: Ostres, clar.
1: Clar.
2: Et portes l'assetjament a casa.
1: A casa.
2: Clar.
1: I a la teva casa et sents insegur.
2: Val.
1: Aquí inclús podríem com... empatitzar amb les víctimes de la violència de gènere. En mi casa no me siento segura.
2: Clar.
1: Violència domèstica. En mi casa siento miedo de mi padre, de mi madre, d'aquesta persona que me está agrediendo física o psicològicamente. O sigui, aquesta persona no sap on ficar-se.
2: Clar.
1: Perquè dius, vaig a mirar el mòbil perquè... patapam.
2: Clar, es troba el missatge, clar, es troba
1: les rialles,
2: la publicació d'Instagram...
1: Això mateix. Por 13 razones és una sèrie que recomano veure, a més de Invisibles, que també en els dos hi ha com un enfocament també a aquest assetjament indirecte i al ciberassetjament, no? Estos comentarios, esta foto sacada de contexto, no?
2: Clar.
1: No? Sí, aquest comentari de que va fer, per exemple, ara em surto del tema, la Lamine Yamal, no?, amb el tema aquell, com van treure de context a la seva resposta, no?, de el Madrid roban, no?
2: Ja.
1: Doncs això és una mica el mateix, no?
2: No, clar, clar, clar.
1: Com manipulen una fotografia teva feta i amb un missatge t'estan posant a tothom. O sigui, et posen a tu allà enmig perquè et jutgin.
2: Clar, clar, clar. Sí, sí, perquè sigui el centre d'atenció, en aquest cas negatiu.
1: Clar, clar, clar.
2: Clar, i això, les xarxes socials ho han facilitat molt, ens agradi o no ens agradi.
1: Sí.
2: La tecnologia també ho fa, perquè també sí que hi ha casos d'intel·ligència artificial del qual també es suplanten imatges i es falsifiquen imatges, etcètera.
1: Com a policia, aquí parlo com a policia, les eines que necessites per poder desenmascarar aquesta persona... necessiten una com diria, uns recursos, uns mitjans.
2: Val.
1: I ha de ser algo molt flagrant perquè la policia actuem en aquí.
2: Val. Sí?
1: Recordo un cas, no diré, va explicar una mica així per sobre, d'una fotografia i ja d'una noia on la noia sortia nua,
2: despullada, sí.
1: Clar. I
2: estava realitzada per intel·ligència artificial.
1: Clar, la cara d'aquesta noia, intel·ligència artificial, i surt nua. Clar, la parella d'aquesta noia va voler anar a pegar-li amb aquesta altra persona, per això nosaltres vam actuar, no?
2: Clar.
1: I després d'això, clar, després de la variada multitudinària que es va donar, separem, traiem informació, i el que hi havia era això.
2: Clar.
1: És una manera d'assetjament.
2: Clar, clar, i tant, i tant, i tant. I potser...
1: Per no parlar... de delicte, potser de pornografia infantil.
2: Ja,
1: vull dir,
2: ja. Sí, sí, sí, sí. Aquí podríem estirar el fil amb altres qüestions que són també molt, molt...
1: Perquè
2: molt,
1: veiem
2: molt
1: una miqueta, per al que comentem, no?, el tema del ciberassetjament, fins on pot arribar, i, hòstia, és que és molt difícil desenmascarar. Bueno,
2: ja.
1: Que igual que es va trobar Bin Laden...
2: Ja.
1: No, no, poca broma, clar. Vull
2: sí,
1: dir,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Si es vol, la policia té mitjans
2: per poder fer-ho, eh? Clar, a vegades... Suposo que l'assetjador també juga amb allò de l'anonimat, no? Amb perfils falsos, en moltes ocasions,
1: sí,
2: no?
1: Sí, i des del desconeixement.
2: Val.
1: Perquè per l'IP podem saber on
2: clar,
1: aquesta persona ha quedat aquest, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, hi ha moltes maneres. Que passa que, clar, parlem de menors d'edat que es pensen que han inventat la sopa d'all. I la sopa d'all ja fa anys que està inventada.
2: Està inventada, oi? Sí, sí. Més tipus d'assetjament, veig, també, Àlex, per aquí apuntat.
1: Sí. Un tema que m'agradaria deixar clar és que l'assetjament afecta a tota la classe.
2: Val.
1: Vale? Això és important. Perquè l'assetjador necessita públic.
2: Clar.
1: Aquest és el tema, el que
2: sí,
1: comentàvem
2: sí, sí.
1: en el punt 1 i que és el bullying, no? L'assetjador necessita públic. Necessita que la gent vegi el poder que té sobre aquesta persona. I aquí és on està les figures... les diverses figures que hi ha dins del bullying.
2: Val.
1: L'assetjador, la víctima, el que mira, el que li riu les gràcies, el que li dona aquest missatge al a la víctima per part de l'assetjador, el que diu, a mi m'han dit a casa que jo problema zero, pues jo agafo i marxo.
2: Tant, giro cua i me'n vaig.
1: Aquest és el... que és en general, eh?
2: Val,
1: és en
2: sí,
1: general,
2: sí, sí, sí, sí,
1: la societat sí. Tenim aquest problema.
2: No, no, i tant, de... i tant, i tant.
1: I a sobre trec el mòbil per gravar.
2: Ja, ostres, ja, sí, sí.
1: Que s'han tornat bojos.
2: No, no, i tant, i tant, que sí. Però clar, aquesta figura d'espectadors, que segurament a vegades...
1: Era còmode,
2: no, exacte, no, no som ni conscients, no?, que estem sent partíceps d'aquell assetjament, d'aquell joc, d'aquell maliciós sí, joc, sí, perquè sí. És això, sóc l'espectador i, en definitiva, tot sí. I que jo directament potser no hi formo part, clar. I jo em considero que no hi formo part, però el simple fet de ser l'espectador ja ets còmplice directe, perquè això, per haver-hi teatre, té que haver-hi públic.
1: Estàs obviant un fet, no estàs aixecant la mà, cosa que ja ets còmplice, i és un cooperador necessari, perquè... Si, per exemple, hi ha un corrillo i no deixes que aquesta persona, la víctima, surti, ja eres un cooperador necessari.
2: Clar.
1: Això és l'argot del sí, codi penal, és un agraujant.
2: Clar.
1: Sí? Si ja tens una implicació directa.
2: Sí, sí, sí. Sí? Ara que parlem de termes legals, Àlex, és a dir, l'assetjament que es produeix a l'escola en menors, legalment, com, com queda això? Es converteix en un delicte si hi ha una denúncia o es pot denunciar? Quin és el paper de l'escola?
1: Clar, el paper de l'escola aquí és com el del pare i la mare, no? De quin lado me pongo? Del que l'ha pegat l'hòstia, perquè tinc dos germans.
2: Ja, clar.
1: El David i el Joel. I el David l'ha fotut una hòstia al Joel, no? I és com, vale, del costat de qui em poso?
2: Clar.
1: Són fills meus.
2: Sí, sí. Qui té la culpa? Aquí, no, té la culpa.
1: Clar, al col·le dius, vale, l'assetjador i la víctima... però els dos són alumnes meus. Jo no em puc posicionar, és com la policia, jo no em puc posicionar a favor de la víctima i fotre-li una pallissa a l'assetjador.
2: No, està clar, clar.
1: A que no?
2: Pues no, això no, està clar, és la mateixa.
1: Aleshores hi ha un protocol que tenen les escoles, Mossos treballa molt amb les escoles fent xerrades, bueno, policies locals també, els agents tutors, jo ara sóc agent tutor de Gavà, doncs també donem aquest tipus de recolzament i d'assessorament. Clar, àmbit al fora del carrer, que és el que comentàvem, bueno, hem comentat aquí
2: sí, abans d'entrar.
1: Clar, quan és fora de l'escola, què?
2: Clar, quan es portes enllà, entenem?
1: És que era les 2:30 i ha sigut a la pati de l'escola. És que clar, estàvem fora de l'horari lectiu.
2: Ja no és responsabilitat nostra.
1: Ja, llavors aquí dius, què? És que el nen es va voler quedar fins a 3:15 i el porter a les 2:30 ja tanca, van sortir per la porta del menjador. Tot això són casos reals.
2: No, no, i tant, i tant, i tant.
1: Llavors, clar, tu dius, vale, i llavors aquí vaig, no?, com a pare, no?
2: Sí, sí,
1: el
2: sí, sí,
1: clar. No?
2: Però això, important també, la posició dels pares, pares, mares, tutors.
1: Sí.
2: Denunciar-ho. Denunciar-ho vull dir a l'escola, em refereixo, és
1: clar,
2: a dir...
1: Clar, primer l'escola.
2: És detectar-ho, és obvi que el primer de tot és detectar-ho, no?, detectar que el teu fill, filla, doncs pugui patir una situació d'assetjament i que com dèiem al començament, doncs l'afecti, preocupi, els pares hem d'actuar en primera instància denunciant-ho a l'escola.
1: A l'escola. Primer de tot, contrastar, primer a casa, i després, pas número 2, anar a l'escola. Parlar-ho amb el coordinador pedagògic, que normalment sol ser o el cap d'estudis, i d'aquí, doncs, aixecar la mà.
2: Val.
1: Vale? Després faré una conclusió sobre aquest tema,
2: val, val.
1: Damunt, perquè
2: sí,
1: és important.
2: Sí, sí, sí, d'acord.
1: Denuncia. I a partir d'aquí, perdona,
2: sí, sí.
1: A partir d'aquí, doncs, el cap d'estudis, doncs ja citaria l'altra part, evidentment, contrastaria els fets, i a partir d'aquí, doncs, el protocol de cada escola, de cada institut.
2: Sí, sí, sí.
1: Al Vora del Mar, per exemple, tenen com els seients aquests per poder...
2: Sí, sí, les agores i això per
1: sí,
2: poder parlar.
1: Sí, està molt bé,
2: sí, sí,
1: està
2: sí,
1: molt
2: sí.
1: bé, i penso que és molt, molt, molt productiu, molt... Vamos, que està molt bé.
2: Sí, sí, exacte. Tot el que es pugui solucionar a través del diàleg, eh? Sí que hi ha vegades que a vegades doncs, la situació és prou complicada per les situacions de tots plegats, s'ha de dir, eh? Que, clar, evidentment, que aquí hi ha molts serrells quan hi ha un cas d'aquest tipus.
1: El tema del que parlem és que és l'escola. Jo no me puc posicionar,
2: no, no,
1: no. Puc ser arbitrari.
2: Sí, sí, sí.
1: I haig de donar sortida. Clar, aquí viene cuando lo matan. I jo... aquí ja em llenço la conclusió, és si no hi ha solució, jo recomano canviar al menor de
2: centre. D'acord.
1: És que entonces sale ganando el agresor. Tu què vols, una solució o més problemes? Si veus que aquesta via dins de l'escola, ara parlarem fora de l'escola, però si veus que aquesta via no té sortida, canviar d'escola, canviar de centre.
2: Sí, sí, sí.
1: No lo revictimices més.
2: Clar.
1: No revictimitzem més a la víctima, ja està. El que ja és això. Uh-huh. És a dir, si el que ja és això, em vinc a referir a que les eines són aquestes. No podem fer res més, anem a buscar una solució. Quina és? Canviar de centre. Uh-huh. Amb aquest menor, que aquest menor vagi a teràpia, evidentment, i comencem de zero.
2: Val. Sí, i pues ja engeguem les accions que creiem oportunes.
1: I en paral·lel, en parlem.
2: Val, val, val. Arribar a denunciar la policia o no és la via?
1: Arribar a denunciar la policia seria el següent pas. Si veus que l'escola no està fent o no s'està posant en marxa i t'estan dient que això són coses de crios, és una frase que m'ha apuntat abans.
2: Sí, sí, és molt típica.
1: Déu-n'hi-do, sí. És cosa de niños. Uh-huh. Ok, pues llavors tu com a adult has de protegir la zona, l'espai segur que parlem d'aquest, d'aquest programa, doncs aneu a buscar l'espai segur.
2: Clar.
1: I l'espai segur és, me'n vaig a parlar amb la policia.
2: Clar.
1: I les policies tenen aquests tipus de departaments on...
2: Clar.
1: Gestionem aquests temes.
2: Sí, sí, sí. Clar, de fet, com que també ja és una de les casuístiques, no?, a la, avui en dia més presents, i ja inclús hi ha això, hi ha l'especialització, dins del cos.
1: Dins dels cossos, ara la policia local de Gavà ha creat aquest, uh-huh, aquesta figura que ja porta anys en altres policies, i això va creixent.
2: Clar.
1: Perquè és com un enllaç entre el menor i l'administració.
2: Val.
1: Quina porta haig de tocar?
2: Sí, sí, sí.
1: Com l'assessorament i, evidentment, també la tasca policial, no? Si és un menor delinqüent...
2: No, no, està clar, està clar. No. Quan hi ha una agressió física, que potser és la pitjor de les agressions, i quan hi ha un assetjament físic que també pot arribar
1: aquí
2: a ser físic...
1: Sí que aquí hi ha codi penal,
2: Val.
1: Aquí no hi ha...
2: Encara que siguin menors,
1: És igual. El menor, des dels 14 als 18, té responsabilitat penal, la llei penal del menor.
2: Uh-huh.
1: O sigui, això de que és menor, no? No, no. Menor de 14 anys sí que no hi ha responsabilitat penal.
2: Val.
1: I ahí s'activa altre tipus de protocols, que és s'ha de vetllar per la protecció del menor, tant l'agressor com la víctima. O sigui, aquí ja entren, ja perquè bàsicament no hi ha eines.
2: Val.
1: Perquè si el Codi Penal no ho contempla, no podem fer res.
2: No, no, clar.
1: És així de dur,
2: No, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, les legislacions que s'han donat a Badalona, crec que fa un any, any i pico, allà al Màgic, amb una menor, i eren menors, crec que tenien 12 o 13 anys.
2: Sí. Que és clar, és que és complicat. És la llei del menor, i ens anem una altra vegada un altre camí complicat.
1: Clar, un camí, i aquí ja parlem de legislació, i legislació, clar, és un altre tema.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: D'acord?
2: És lògic que si l'agressió o l'assetjament succeeix fora del centre escolar, o sobretot si hi ha una agressió fora del centre escolar, quan surto de l'institut, a mig camí, o el que sigui, o al cap de setmana, però dins d'aquest cercle de companys d'institut, llavors també s'hauria de denunciar.
1: Jo el que convido és a que si veig algú, aixeco la mà.
2: Val.
1: Jo al meu cercle íntim, la meva mare, la meva parella, etcètera, etcètera, sempre els dic, si veu algú, 112, tu no t'hi fiquis.
2: Val.
1: A mi m'ha passat alguna vegada. Uh-huh. Truca al 112 i identifica-me com a agent de policia i, ei, però has de fer alguna cosa, tu no pots, no podem, en general, la societat obviar el que estem veient.
2: Clar.
1: I no es tracta de gravar, es tracta de tocar el 112, el 112, i aixecar la mà. I en aquest cas és anar a denunciar.
2: Sí, sí, sí, sí. És la via més directa, Quan arribem a aquests extrems, tornem a dir,
1: clar.
2: Ja hem anat explicant
1: hem
2: aquests canals. Hem passat
1: del capellà a aquest nano o noia, aquest nen o aquesta nena, no vol anar a l'escola, no vol sortir de casa, té por, està angoixat, no menja... Ostres, què passa aquí?
2: Uh-huh.
1: I s'ha d'anar a denunciar.
2: No,
1: primer,
2: tant.
1: Parlar amb la policia i la policia et dirà el que has de fer,
2: d'acord,
1: segons el cas.
2: Sí, sí, sí, està clar.
1: Important,
2: està clar, està clar,
1: Convido a la gent a que es cuidin en aquest aspecte, confiïn amb els professionals que ens dediquem a això i que vetllem per la seguretat tant de la víctima com també, evidentment, de, uh-huh. de l'assetjador, que és un menor.
2: No, clar, i també sí. hi ha una feina a fer i una tasca a fer amb aquesta persona, no només criminalitzant-la, sinó...
1: Però sobretot, de treure's aquesta por, de denunciar, que sabran quin soy. Anem a deixar treballar els professionals, sí. els mediadors dels ajuntaments, a l'equip que forma part d'aquest tipus de gestió, i confiem.
2: Val. Sí, sí. sí. Hi ha algú que diria... d'assetjaments o de burles tota la vida hi ha hagut a les escoles.
1: Sí, i tant.
2: Que sé?
1: I tant. Antigament, fa 40 anys, sí. que deia la Constitució.
2: Clar.
1: No? Ley de vagos, maleantes... Clar, no vull entrar amb el tema de la violència de gènere, però què passava antigament fa 50 anys? És que no fa tant. Jo soc de l'any 80.
2: Sí.
1: La Constitució és de l'any 78. És que no han passat ni 50 anys. I com estem? Sí que s'ha millorat coses, però hi ha comportaments, patrons, que segueixen donant. Violència de gènere, maltractament infantil... Ah, le pego un tortazo, le puse el culo com un tomate. Home, pegar-la a tu hijo, creus que no, és la via?
2: Està clar, està clar.
1: No?
2: Està
1: Vull
2: clar.
1: Dir,
2: sí, sí, sí,
1: anant
2: sí.
1: a lo que comentem.
2: Sí, sí, està clar, que sempre tenim tendència a vegades a normalitzar-ho, no? Sempre nos sempre hemos reído del gordo, sempre claro. nos hemos reído del que lleva gafas, claro. no? I sembla sí. que a vegades intentem normalitzar-ho sí, o, sí, sí. o inclús excusar-ho, em refereixo.
1: Això també. També antigament anaves amb la moto 49 sense casco.
2: Ja, sí.
1: No? Sí. Hi ha altres milions de coses que podríem parlar aquí, com los abuelos cebolleta, que
2: correcte, que som tu i jo, ja, que som d'aquella generació, Som una mica d'aquella generació.
1: Sí, sí.
2: Correcte.
1: Vale.
2: Què més, Àlex?
1: Mira, et volia comentar una cosa que em sembla força interessant i que m'agradaria compartir, i és que hi ha 5 forces a lo que és el bullying.
2: Val.
1: 5 forces. Això, hi ha un programa que va crear un psicòleg sobre el tema del bullying, i ell parla com de les 5 forces, no? Primer és l'autoestima de l'agressor i de la víctima, seria la primera força.
2: Val.
1: Quin nivell d'autoestima tenen? Segona força seria la força del grup, de la part tenensa, la força del grup, el que comentàvem abans, no? Tota la classe està implicada, tot el sistema està implicat.
2: Sí.
1: Sí? La força de la família, la força de l'escola, i la força de l'entorn, no? Del meu entorn, no? De l'entorn. O sigui, són les 5 forces, i són els 5 agents que hem de tenir en compte, com a policia, com a psicòleg, són els 5 agents, són les 5 forces que s'han de revisar en els casos de bullying. Repetim, el nivell d'autoestima de l'agressor i de la víctima.
2: Bé,
1: important.
2: Sí.
1: La força del grup. De quin bando està el grup? De l'agressor? De la víctima?
2: O de la víctima.
1: Sí? Hem d'educar perquè qui estigui allà sigui l'agressor, no la víctima. No ens equivoquem.
2: Sí, sí, sí.
1: La família, si creu o no creu al menor.
2: Val, que estigui amatent al menor...
1: Això mateix.
2: Que estigui en la tanto, no?, de quin és el comportament, si hi ha canvis, si no...
1: El que comentàvem abans, fa uns programes enrere, Pere, el tema de la salut a l'hora d'utilitzar el telèfon, no?, d'aquesta cura, aquesta seguretat, de veure quines converses, etcètera, per no allargar-me gaire. L'escola, evidentment, confiar en l'escola.
2: Molt bé.
1: I sobretot l'entorn, no?
2: Bé, bé, fantàstic. De fet, en aquest tema de la força de l'escola que deies, que també n'hem parlat i que és un paper importantíssim, de fet, tu com a projecte personal, de fet, tens ja un camí obert, cap a ajuda cap a les escoles a nivell professional. Ja ho dius, que com a agent t'has convertit, no?, com un agent tutor al municipi de Gavà, que és on tu treballes.
1: Sí, on jo treballo, sí.
2: I, però tot i així, hi ha una pàgina web on dones tota la informació a les escoles que ho puguin necessitar, inclús si poden demanar que hi vagi, si volen.
1: De fet, Carol Ares i jo hem creat un programa que es diu Obrim Camins, i Obrim Camins donem assessorament a les escoles, a el que seria els professors, els alumnes, els pares, tractem temes com el bullying, prevenció del consum de drogues, utilització de les xarxes socials, etc., gestió emocional, i estem en plena campanya pel tema del bullying.
2: Val.
1: Dins de la nostra web, que és obrincamins.org, obrincamins.org, aquí dins trobaran tota la informació. Ens posem a disposició d'aquests centres que encara no tenen protocol, o que sí que tenen i els agradaria, doncs, poder tenir una formació pels professors, que és un punt molt important, els professors, com gestiono jo un conflicte així, com poso jo límits, com tallo en una situació d'estrès, sí? Això, més la Carol, que ja és professora des de fa 15 anys, bueno, ho fem entre els dos, però cada una amb el seu àrea, no?
2: Molt bé,
1: llavors seria...
2: que interessant.
1: Sí,
2: és... obrimcamins.org,
1: correcte.
2: Obrimcamins.org, sí. Que és tota aquesta informació, sí, sí, i aquesta ajuda que doneu i que recolzeu a qui ho pugui necessitar, eh? Sí. L'escola, si és el cas, o...
1: Estem associats a la plataforma Trencats. Trencats forma part de, bueno, és de la família de la noia que es va suïcidar fa uns anys, diria que és a Andalusia, i també amb el programa TCI.
2: Molt bé.
1: Vale? També estem associats amb ells.
2: Bé, bé, doncs com dèiem, un tema que malauradament doncs està molt en boga, desgraciadament ja hem dit, i que és un tema, és un camp de batalla en totes aquestes forces que deies a nivell escolar. Ens consta que s'hi treballa molt, a través policial, i també seria bo que a través de les famílies es pogués apretar una miqueta més.
1: Sí.
2: Molt bé, Àlex.
1: M'agradaria fer una conclusió...
2: Vinga, sisplau.
1: Final.
2: Sisplau, sisplau.
1: Ja per acabar. I seria algo així com que hem de treballar per uns valors on aixecar la mà per demanar ajuda, tant per un mateix com pel que estem veient, no estigui estigmatitzat. I canviar-ho per deixar de normalitzar l'assetjament escolar com és que és cosa de niños.
2: Vaja.
1: I no és cosa de niños.
2: No, no canviem-ho.
1: No és cosa de niños. És un tema molt greu i convido a posar una mica de consciència.
2: Sí, sí, i tant. Àlex, molt interessant, com sempre, i una setmana més. Gràcies per venir i ens retrobem ben aviat amb més temes.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Bon dia.
3: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Som el que mengem, ho tenim tan clar, això, en tots els seus aspectes, però sempre és important conèixer la visió i els consells dels professionals, com és el cas en aquesta secció ja habitual, almenys un cop al mes. Cristian Fernández, com estàs?
1: Bon dia, Pere. Doncs estic molt bé. Molt bé, començant la setmana, amb moltes ganes.
0: Som el que mengem, sempre ho defensem, això, Cristian,
1: sí,
0: en certa manera.
1: Sí, i tant.
0: Mira, hi podríem afegir, mengem com pensem, o pensem, saps què vull dir, a vegades,
1: sí,
0: que
1: no?
0: Tot passa també per...
1: Clar, bueno, el tindrà una bona consciència
0: exacte.
1: Farà que mengem millor, no?
0: Exacte.
1: Això té molt a veure.
0: De saber això, no?, aquests bons consells, el que és uns bons hàbits, una bona alimentació saludable, etcètera.
1: I com afecta la salut, que moltes persones a vegades no ho tenen en compte, no?
0: Ja.
1: Que, o no es plantegen, no?, a la seva vida, mirar una miqueta més enllà, a vegades, una planificació de futur que a vegades fem, doncs, no sé, a nivell econòmic o amb altres aspectes de la vida, i no tenim en compte el nostre a nivell de salut, del que estem menjant, doncs com ens repercutirà en un futur, no? D'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys.
0: Clar.
1: I tot això impacta molt, i és ara és el moment de posar-hi ordre i de millorar alguns aspectes que a llarg plaç doncs poden aportar un benefici molt gran, no?
0: Sí. Com tot en la salut, la previsió, sempre és importantíssima, la prevenció és importantíssima, també en l'alimentació, no? Perquè quan tenim algun problema derivat d'una mala alimentació, no?, digue-li obesitat, diabetis, el que sigui.
1: Hipertensió, colesterol...
0: Tot el que comporta un molt mal hàbit alimentari.
1: Clar.
0: Quan ja tenim això, ja és tard, en certa manera. Ja
1: sí.
0: Costarà molt més regular-ho.
1: Costarà més, però bueno, igualment ja serà inevitable.
0: Inevitable
1: fer...
0: Sí que ens haurem de posar sí.
1: Llavors sí. Però clar, si fem aquesta prevenció com comentes, doncs ja evitem que passin aquestes coses, no? O a vegades m'agrada pensar una miqueta amb el tema de com afecta l'alimentació o els bons hàbits també, perquè a vegades també doncs és... A parlar d'alimentació sempre es tracta d'englobar-ho més, no? De dir, doncs, l'exercici físic, també hi ha el descans, no? Tot això,
0: clar.
1: També. I aquests hàbits com afecten, per exemple, amb la longevitat, no? De dir, podré viure, per exemple, més anys, però no més anys assistit, no?, en cadira de rodes o encamat, sinó podré continuar, doncs, jugant amb els meus nets, per exemple, tindre una bona qualitat de vida.
0: Clar.
1: I això jo que penso que és superimportant. A més, és que hi ha estudis ja que s'estan veient on el que és l'alimentació pot afectar, inclús segons quina alimentació estiguis fent i cap a quina vas, quasi està entre 7 i 10 anys, no? de longevitat. Et pot ajudar a guanyar més anys de vida, però a més amb millor qualitat, només amb els hàbits.
0: Que és l'important,
1: Sí.
0: Donar qualitat als anys.
1: Exacte.
0: I que vagin a la part una mica, no?
1: Es parla molt del tabac, no? De quants anys et pot restar de vida i coses així, però realment els estudis més o menys apunten cap a uns 5 anys, més o menys, si no recordo malament, mentre ja et dic que el que és els bons hàbits d'alimentació i estil de vida poden allargar 10, de 7 a 10. Llavors és molt.
0: No, i tant. A vegades, i no és per posar-me ara molt dramàtic, però també sé que i potser se'n parla poc a vegades, inclús, que parlem això, no?, d'aquestes afectacions d'un mal hàbit alimentari amb diabetis, obesitat, etc. Però a vegades tampoc no es parla que una bona alimentació també pot ser precursora de diferents tipus de càncer, i això és importantíssim. De fet, una de les prevencions en aquesta greu malaltia passa per una bona alimentació.
1: Clar, una bona alimentació, també un bon control d'higiene, dels hàbits, també, no? Sempre s'ha dit, a vegades s'ha sentit parlar, no?, de que si fas a la carn, a la barbacoa i a tota aquesta cosa negra, no?, que queda, doncs tot això pot tindre una substància que poden ser una miqueta més o menys cancerígenes, també. El tema dels microplàstics, que a veure, també s'està parlant, i que potser algun altre dia doncs podrem parlar-lo, no?, dintre de l'alimentació, quins hàbits d'higiene o quins aliments poden tindre més o menys, totes aquestes toxines, que al final, clar, vivim en un entorn on hi ha suficient estrès, hi ha suficient toxines també, i tot això, si no... El nostre cos té una certa capacitat, té una planta de reciclatge, com parlo a vegades, de processar i de netejar el cos, però a vegades reps massa quantitat d'estrès i de toxines i de més, que el cos tampoc ho pot solventar, no? I més, si a més afegim que no tenim uns bons hàbits, no tenim una bona oxigenació de la sang, també amb l'exercici físic, una bona nutrició, també amb antioxidants i de més, tot això fa un combo que tard o d'hora doncs pots tindre més papers, no? També a tindre alguna patologia o hi ha una enfermedad així ja molt més greu, clar.
0: Sí,
1: llavors també la prevenció al final va cap aquí, tindre aquesta consciència del que estem parlant, doncs amb efectes de longevitat o de la salut a mig, curt o llarg plaç, tot això t'ajudarà doncs ja directament a menjar diferent, no?
0: I tant.
1: Però ja ho faràs per un motiu més profund, que no doncs ara, doncs mira, aniré a la platja o per lluir abdominal.
0: Exacte, operació biquini i aquestes coses.
1: Clar, evidentment. Que també, doncs a vegades, passar un extrem d'aquests també pot derivar també en patologies,
0: tant,
1: no? També,
0: doncs, sí, en trastorns alimentaris.
1: Trastorns alimentaris o persones també que volen estar amb un nivell de condició física molt, doncs no sé, amb un percentatge de greix molt baix, també, doncs hi ha uns nivells que també ja no són tampoc saludables.
0: Clar.
1: Ni per damunt ni per baix tampoc, no?
0: Sí.
1: Que puntualment els podem establir doncs, per una competició o alguna cosa així, però no deixa de ser també una manera de forçar la màquina cap a un cantó que tampoc ens interessa.
0: Els extrems sempre són negatius,
1: sí,
0: ho diem tant, sempre,
1: tant per un cantó com
0: i
1: per
0: en
1: l'altre.
0: Salut encara més.
1: Exacte, es tracta com fa el nostre cos de trobar un punt d'equilibri, no?
0: Sí.
1: I trobar-lo nosaltres a la nostra ment, organitzar-nos també, perquè a vegades doncs, no sabem, o com sempre hem dit, ens confonen molt amb la indústria alimentària,
0: sí,
1: amb les notícies, amb tot això que al final...
0: Publicitat, etcètera.
1: I xarxes socials també mateix, no?
0: Sí,
1: també,
0: jo també
1: estic dintre d'aquest mundillo, sí, no? Però m'incloc també, però sempre es donen unes recomanacions molt generals i de més, o coses que dius, ostres, però aquest m'acaba de dir una cosa, aquest una altra, però al final jo tinc un cacau, no? Què és el que necessito? Clar, la pregunta és aquesta, què és el que necessites tu en aquest moment i en la teva condició que tens ara, perquè aquesta recomanació que estàs escoltant potser fa 5 anys era per tu, o d'aquí 5 anys era per tu, però ara és totalment contraproduent. A vegades em passa això a consulta, que quan jo parlo, no, amb un pacient que ve, per exemple, per pèrdua de pes, li estic donant unes recomanacions, al cap de 5 minuts entra un altre per lo mateix, amb el mateix objectiu, però és que li estic dient totalment el contrari. Per què? Pues pels horaris, per la medicació,
0: per l'estil de vida,
1: per mil coses,
0: clar,
1: no? O perquè cadascú té un punt i es va treballant també per punts, vull dir, per fases, no?
0: Clar.
1: I a vegades a mi em sorprèn com puc dir unes recomanacions dietètiques per un mateix objectiu, però totalment diferents, no? Perquè per això, la personalització, com sempre parlem, també és molt important, no anar a fer coses que hem sentit per aquí i cap allà, les provaràs, o segurament les has provat, però ja hauràs vist que no t'han funcionat, no? Llavors, al final, el que funciona és pues, ajuda professional i dir, anem a enfocar-ho per tu, no? Amb el moment que tu necessites. Com molts cops també ho dic, que 2 + 2 a la nutrició no són 4, perquè el que a tu et funcionava, per exemple, imagina't una dieta que tu havies de primar uns quilets, no? I t'aprimaves fàcilment, fent una miqueta de bondat fa 10 anys, ara allò que estàs provant ja no et funciona, no? Llavors, clar, inclús ja no coses que hagis sentit o hagis parlat d'una altra persona que t'han dit aquesta dieta o l'altra, sinó el que tu mateix feies fa uns anys ara tampoc ja et funciona, no?
0: Pues
1: potser hi ha coses que van canviant, perquè evidentment...
0: Clar, el teu metabolisme canvia, el teu cos canvia, el teu estil de vida canvia, clar,
1: totes coses aquestes canvien.
0: Sí.
1: I s'han de tindre sempre en compte i analitzar-ho pues, des d'un punt de vista des de fora, una persona professional que et pugui orientar.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: De fet, tot això és l'introducció de la secció, perquè ara anem de cara a barraca i el tema central que ens portes.
1: Però és que és interessant.
0: No, i tant, crec que sí.
1: Al final jo penso que és això, és conscienciar la gent. Després podem parlar d'un tema en concret, que pot interessar més o menys, però la meva idea de vindre aquí a vegades també és aportar això, simplement aquesta consciència de dir, bueno, i si millorem una miqueta més el nostre estil de vida, amb petits gestos, no? Que a vegades els comentem, com hem parlat també alguns programes d'esmorzars saludables, també, opcions per prendre fora, cosetes així, no? Que són molt pràctiques també, i que sí, espero doncs, que hi hagi persones que ens estiguin escoltant i ja
0: hagin
1: començat a aplicar algunes coses.
0: Segur que sí.
1: Sí.
0: De fet, avui ens vols parlar de suplements,
1: Sí, en general.
0: De certs medicaments a l'hora de perdre pes.
1: Clar, hi ha com a fàrmacs i medicaments doncs, que poden recomanar els metges, no? Que normalment doncs, poden ser útils, en principi, per aprimar. I després podem parlar també dels típics quemagreixos, que a vegades doncs trobem també els herbolaris, les dietètiques o a la farmàcia, o que escoltem molt parlar i realment veure si realment tenen efecte o no i quins, per exemple, poden tindre algun tipus d'eficàcia, no?
0: Perquè a vegades
1: també hi ha una indústria aquí que es barreja, no? Hi ha l'alimentària i la de suplements, no? Que aquesta també pues, és molt gran i tindrà molts interessos.
0: Sí,
1: I l'interès més gran que tindrà és treure't els calés,
0: no? I tant.
1: sense adonar-te molt d'efecte. Clar, llavors, bueno, és això. Mira, més que res, sobretot, va sortir una notícia que crec que és important, o potser hi ha gent que coneix, que és el dia 1 de juliol, fa 15 dies, va sortir un nou fàrmac, un nou medicament a la venda a Espanya, que es diu Mounjaro. Val? El Mounjaro. Aquest, doncs clar, ara hi ha molta gent que ja està, doncs, com va passar fa un temps amb l'Ozempic també, pues que clar, donava uns resultats prometedors en quant a la pèrdua de pes o l'aprimament, no? Sí. Però realment, bueno, és un fàrmac que t'ajuda amb el tema del metabolisme a regular la glucosa, o sigui, està més aviat pensat per persones, doncs, que tinguin sucre, sucre, en aquest cas diabetes, val? És més aviat per aquest tractament, i doncs ho ha aconsellar un metge, val? Jo recordo aquí que jo sóc nutricionista, sóc un professional de la salut, però jo no sóc metge i jo no puc recomanar-ho, val? Ho dic perquè a vegades em vegen a consulta dient...
2: Sí, demanant...
1: Em venen, no? Fan la dieta i tot i tal, però em diuen, escolta, i tu no em pots donar això? Dic, no, jo no, això t'ho ha receptat un metge, no?
2: Sí.
1: I en aquest cas, clar, el regular la glucosa, el regular el sucre en sang, t'ajuda a regular el teu, la teva gana, la teva gana. Perquè, bueno, si tu regules bé la teva glucosa en sang, el teu sucre, no tens aquestes pujades i aquestes baixades de sucre, tu no experimentes aquesta sensació de gana tan gran. Val? A més, també doncs, treballa a nivell de neurotransmissors, també, doncs, inhibint també alguns d'ells perquè encara no tinguis més gana. Vull dir que et treu la gana directament
2: i
1: que l'efectivitat que pugui tindre o per com pot fer que perdis pes o que t'aprimis és a través de treure't la gana.
2: Val?
1: Però ja està, només és això.
2: No són pastilles miracle, eh? No per prendre una pastilla t'aprimaràs directament, sinó que tot és una reacció de...
1: Clar, i no, hem de recordar, en aquest cas és un fàrmac, no? Però també seria com una suplementació que estaríem fent dintre d'un estil de vida que, com parlem aquí, sempre hauria d'estar adequat. Evidentment, si no estem menjant correctament, si no estem fent exercici físic correctament i si no estem descansant correctament, que són els tres pilars fundamentals, prendre un fàrmac o no, o inclús un suplement, com veurem ara també, per perdre pes, doncs realment no servirà. És veritat que tinc persones que amb l'Ozempic o ara amb el Mounjaro també vindran a consulta, que l'estan prenent també per recepta mèdica, doncs perquè tenen també una miqueta de sucre i de més, però és per la pròpia, a vegades per la pròpia sobrepès, l'obesitat que ja presenten, que tenen aquesta resistència a la insulina que es diu, i doncs que se'ls hi dona, no? I potser sí que arriben a perdre 5 o inclús hasta 10 quilos, val? Però potser els hi queda encara el doble.
2: Ja.
1: Llavors ja és quan molts d'ells també venen a mi i ja em diuen, escolta, jo estic prenent això, estic fent una miqueta de bondat, però no sé realment què puc fer més per continuar perdent pes, perquè, per exemple, doncs he perdut 10 quilos, però ja no puc perdre els altres 10 que em falten, no? O els altres 5 que em falten. Llavors és quan jo entro aquí i, com hem comentat abans, ja personalitzem correctament el que és la dieta, que junt amb el fàrmac doncs anirà millor, no?
2: Sí, evidentment. Sí,
1: clar, evidentment.
2: Però això és la base potser de la secció d'avui, oblidar-nos ja no de les dietes miracle, que ja n'hem parlat moltes vegades i que no existeixen, sinó també això dels medicaments miracle. Per molta informació que escoltem, per molta notícia que escoltem, és a dir, no és això, no per prendre una pastilla ens aprimarem, sinó el que faràs això, no? Potser intentar regular una mica la gana, l'ansietat, però tot i així hem de seguir portant una dieta saludable i equilibrada.
1: Exacte, és que és això, és el que parlàvem a la primera secció,
2: fer una
1: bona consciència i realment pues, dir això, que inclús amb la suplementació és que el màxim benefici que ens podria portar a vegades és d'un 1%.
2: Clar.
1: I comptant que estàs fent tot el que més bé, que estàs fent un bon exercici, una bona dieta i un bon descans. Estem representant que l'impacte ja serà molt poc.
2: Sí,
1: però
2: sí,
1: si encara no estàs fent aquests hàbits, és que l'impacte serà també molt, molt poc. No?
2: No,
1: puc entendre que hi ha persones que puguin arribar a aquest punt, no? També, que a vegades els entenc, no? De dir, pues, gent que està sempre fent dietes, que no els hi funciona, que no saben com, perquè clar, no estan anant cap a la base de la consciència aquesta que hem parlat de prendre-ho amb un valor de salut i de mig o llarg plaç també, per millorar la seva salut, no? I potser aquestes persones pues, entren en un cicle de pujar, baixar de pes, pujar, baixar de pes, això també al final el que fa és que costa més perdre pes també, no? Genera un efecte bola de neu molt negativa,
2: clar.
1: En el que cada cop i clar, a vegades doncs ja diuen, pues, ja recorro a algun medicament o algun suplement, a veure què, no? Que en principi suposo que que en el fons tots sabem que això és algo temporal, que ho hem dutxat de forma puntual i que no és l'efecte miracle, no? Però bueno, sempre doncs, intentem, no? A vegades,
2: sí.
1: I doncs això.
2: Em costa, però, que sí que és veritat que la ciència està investigant molt, sobre l'efecte, no? Sobre això, els medicaments que ajudin a primar, és a dir,
1: sí,
2: que la farmacèutica que trobi aquest sangrial serà un antes i un després, eh?
1: Sí, però no...
2: Però està lluny, eh?
1: No ho crec, sempre i quan no vagi acompanyat amb els hàbits, perquè és això. Vull dir que al final hi ha una biologia, és veritat que pues això, també un altre podem explicar una miqueta més a nivell tècnic, no? de què és una cèl·lula de greix, no? I quins factors tenen perquè entri greix o surti greix, no? Aquesta lipogènesi significa creació de greix, no? que aquesta cèl·lula de greix s'ompli de greix, o el que volem realment és aquesta lipòlisi, no? De cremar aquesta cèl·lula de greix o reduir-la, no? Perquè tu acabis perdent pes i sobretot greix. Però clar, tot això és el que ara, doncs, amb tots aquests avanços, se sap com funciona realment aquesta biologia, com treballa aquesta lipogènesi, aquesta lipòlisi, com afecta, perquè no és tan senzill, vull dir, afecta un munt de factors i un munt d'hormones que estan implicades, i llavors, doncs, bueno, tracten de, mira, aquesta hormona la minimitzarem, no? La farem més lenta, o aquesta altra, o introduirem aquesta cosa entre aquesta cèl·lula i tal. Són coses molt aïllades, clar. Trobar un fàrmac que apliqui a tot és
2: molt complicat.
1: Jo crec que és quasi impossible, i sempre haurà d'anar això, doncs, acompanyat amb aquest estil de vida, amb aquests bons hàbits, perquè és que pues això, és una societat relativament moderna, però realment portem milions d'anys, doncs, adaptats amb una biologia que no canviarà de
2: no, d'un dia per l'altre.
1: Quan
2: teòricament estem fets i dissenyats metamòrficament per estar a l'aire lliure, per córrer, per cultivar, per córrer rere una presa,
1: per tindre dies de dijuni, tindre també dies de menjar més. El cos està tot adaptat amb aquesta flexibilitat metabòlica,
2: sí, sí,
1: que molts cops parlo, de que a vegades jo també és una cosa que treballo a la consulta, no només dir, bueno, dono una dieta de 1000 calories i aquesta persona s'aprimarà, no? Amb això la persona segurament no funcionarà, perquè, bueno, el metabolisme també s'ajusta a aquestes calories que li estàs donant, el sistema hormonal també, i llavors hem de treballar una alimentació en la que no només la persona perdi pes, sinó que activi millor el seu metabolisme, reguli millor les seves hormones també, que entren i surten dintre aquesta cèl·lula, per exemple,
2: sí.
1: I sobretot guanyar més flexibilitat metabòlica. Quan parlo de flexibilitat metabòlica em refereixo a la forma de processar o d'optimitzar aquests nutrients que rebem, no? Al final tenim quatre substractes que podem processar. Un seria, doncs, els hidrats de carboni, els greixos, les proteïnes, l'altre seria l'alcohol, val? I dintre d'aquests quatre substrats, doncs, hi ha persones que poden acumular més fàcilment aquestes calories en forma de greix i els altres que ho poden cremar. Jo crec que la majoria no ho sap, això. I això també es pot inclús millorar. Doncs, imagina't aquest motor que tenim dintre, no? Que si el tens, doncs, bé a punt i ben en marxa i ben cuidadet, doncs, bueno, cremarà la gasolina correctament i tot anirà bé.
2: Sí, però ara,
1: si el tens una miqueta desajustat i li estàs fent coses que no toquen, doncs clar, començarà a perdre oli per aquí, per allà, la gasolina la traurà malament, no? No funcionarà correctament el que és el motor.
2: Sí.
1: I això es pot millorar, igual que tu faries, si aniries al mecànic per preparar-lo, doncs en aquest cas el teu mecànic és fer exercici físic, menjar correctament i tindre una bona estructura i un bon descans, tot això t'anirà a poc, evidentment, però ajustant
2: i fer
1: que, per exemple, si menges una quantitat excessiva d'hidrat de carboni, doncs que no t'engreixi tant, no? O que puguis cremar més, perquè al final hi ha dues funcions que té el cos, o bé ho crema o ho acumula, també, no? Això quan estàs menjant o quan tens l'aliment, no? I llavors estàs en un estat de lipogènesi, que estàs en aquell moment, quan estàs menjant o has menjat, en un moment de que aquella cèl·lula sí o sí s'engreixarà, val? Però s'engreixarà més o menys en funció de com estiguis tu adaptat o com aquest motor, no?, si està funcionant correctament.
2: Val.
1: I en períodes de dijuni, també, que a vegades els recomano, segons quines persones, doncs fer un dijuni de 12, 15, inclús 16 hores, no hi hauria cap problema, segons quina persona, i també amb l'exercici físic, aquests predisposen a que aquesta cèl·lula es comenci a reduir, aquesta lipòlisi, aquesta crema de greix també.
2: Val.
1: Llavors, al final, el cos actua amb aquesta biologia i funciona acumulant o traient, acumulant i traient, i està cada dia fent aquests dos processos. Bueno, segons quines persones, només està acumulant, no?
2: Sí.
1: Si no fan exercici, si no fan dijuni, doncs estan acumulant.
2: Clar.
1: Llavors, per això que parlàvem de tindre aquesta biologia més ancestral també, que pues, avui en dia pues, amb l'entorn, amb la feina, amb el sedentarisme s'està pues, perdent, no? Uh-huh. Però que al final, és que tot això que parlem, imagina't tu si un fàrmac ho arreglaria o no, tot això que t'estic parlant
2: no arribaria.
1: Llavors es tracta d'això de tindre pues,
2: sí.
1: Uns bons hàbits.
2: En comptes de començar amb aquests suplements, potser el més important és anar directament cap a un professional de la nutrició o la dietètica, com és el teu cas, Cristian, i a partir d'aquí tu ja els ajudaràs a conèixer aquests productes, a recomanar
1: o no el que pugui fer falta.
2: Ni més ni menys.
1: Aquí està.
2: Aquesta és la base.
1: Aquí és per on s'ha de començar.
2: Sí. I si trien... o fan una molt bona tria pensant en tu, que ja et coneixen perquè vens cada mes aquí a la ràdio, com podem localitzar-te?
1: Pues molt fàcilment, jo soc Cristian Fernández, també passo consulta aquí al Vendrell i amb altres localitats de Tarragona, i també online, però simplement si busquen Cristian Fernández nutricionista, si ho posen al cercador, pues ja els hi sortirà pues, tota la informació, on passo consulta o com poden contactar amb mi per si tenen qualsevol dubte.
2: Perfecte, no és que no ho facin ni per internet i per xarxes, que també ets molt actiu,
1: Sí, també, poden conèixer per allà, també Pierre de Barriga, estic en Instagram també, però bueno, ja et dic, el més fàcil és si posen Cristian Fernández nutricionista, em trobaran molt fàcilment.
2: Perfecte. Cristian, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé, fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, seguim, continuem. Ja a partir d'aquí ens endinsem cap a la tercera i última part de programa. És l'actualització de les notícies i que ens porta ja a les 11:04. Avui que som dilluns, avui que comencem setmana, dilluns 6 de juliol, programa número 4003. I això sempre la intenció, l'objectiu i les ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos contingut, això, divers, variat... i que en principi marca sempre els objectius d'aquest espai matinal. I dins aquests paràmetres, cada setmana tenim secció de cuina. Una secció que ens aporta en Salvador Rovira, avui tots amb aquesta atmosfera de tristesa tots plegats. Ara en parlarem segurament, però tot i així també tindrem

0: edició que estem fent un estiu més, que és aquest espai, ara que ja hi ha calor amb força i la canalla està de vacances, aquell lloc on tota la família sempre es posa d'acord per anar-hi. Estem parlant de PortAventura World, com no. A més, el PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, nova identitat, nova imatge, i també una proposta de passis renovada i amb el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium. Tota la informació per descobrir totes aquestes novetats a PortAventuraWorld.com. No us ho perdeu.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Secció de cuina habitual i setmanal, secció de cuina amb en Salvador Rovira. Salvador, molt bon dia.
1: Bon dia, no massa bo, però bueno.
0: No.
1: Estimats amics, avui ahir ens va deixar un oient i un estimat amic meu, molt amic, i això em fa estar una mica tou.
0: Sí, sí. És...
1: Ens va deixar el Josep Maria Bargalló, i bueno, així de cop i volta, i aquestes coses saben greu, perquè...
0: Sí.
1: Si tingués una malaltia i allò que veus, clar...
0: Sí, no per esperada d'això, però clar, en aquest cas ha sigut molt sobtat per tots plegats, eh? I pels qui realment teníeu aquesta amistat directa, doncs encara més.
1: Bueno, doncs hem de tirar endavant i ho farem igualment.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem fet recepta i endavant.
0: Sí, sí, tot endavant, com sempre. Intentarem aportar aquest punt de normalitat, tot i que serà complicada per tot el que pugui anar succeint, i després imagino també de cara a les trucades, però sempre aquest record, i aquest homenatge cap al gran Pep Bargalló. I amb les trucades habituals que es feia també en aquesta secció d'altres punts.
1: Sí, sí.
0: I de fet crec que és, no, crec no, és així, és la persona que més entrevistat en aquesta feina,
1: segur,
0: jo crec que és en Pep Bargalló, seguríssim.
1: Sí,
0: si féssim recompte final, és el que més vegades ha vingut per aquí a parlar de moltes coses.
1: De ser president de moltes coses.
0: Per això, de pastorets,
1: fins a... De sang,
0: sí, era inescutable.
1: De tot, pràcticament.
0: Bé. Doncs l'enterrament serà demà,
1: a
0: dos quarts d'11 a l'església.
1: I avui aquesta tarda, de 4 a 8, estarà en el tanatori.
0: Molt bé. Què ha dit? Bé, clar, això ho va enterbolir una mica el dia d'ahir, diumenge, va passar el tour,
1: també
0: van començar les festes de barri el dia abans, el dissabte, divendres, amb el repic de campanes, i el dissabte Font de la Menya, el Serrallo,
1: i avui
0: és barri de França.
1: Avui era el seu barri.
0: Correcte.
1: Ell durant molts i molts anys va ser el president de la Junta de la Comissió de Barris de Pavaneit. I bueno, hi ha detalls i coses que tampoc no cal explicar-ho tot, però...
0: No, sí.
1: Ja,
0: bueno. Bé, això ahir va...
1: Un record molt important.
0: I tant, no, és, jo crec, ho dic jo, però jo crec que bona part de la cultura vendrellenca més contemporània no s'entendria sense Pep Bargalló,
1: I era tot arreu.
0: Per això, Perquè va ser incentivador de moltes coses, no només directament, sinó també engrescant a molta gent, Hi ha moltes entitats, activitats i coses que es fan avui en dia que parteixen de la figura d'en Pep Bargalló.
1: I ara em ve al cap la memòria d'una cosa que ell tenia entre cella i cella, però vull dir, jo sabia que no es faria, però li deia amb l'alcalde i li deia a tothom. Per exemple, avui era el barri de França, no? I el començament de Cristina Baixa, hi ha un tros de terreny,
0: sí,
1: que fa com una cunya, i el Pep sempre deia: aquí hauríem de fer un monument al pan tomaca. Tant que diem d'això, pan tomaca, aquí a la paret...
0: És cert, a vegades hem parlat, sí.
1: I això em feia molta gràcia, inclús havia dit amb l'alcalde, ho tenia al cap, això. Diu, fem moltes coses i, a canvi, el pan tomaca, que ho soluciona quasi tot,
0: correcte,
1: ens trobem amb un pan tomaca, aquí hauríem de posar un pa i...
0: Homenatge, monument al pan tomaca, és veritat, que a vegades us ho havia explicat, A banda de les frases mítiques, del Pep, del quan em veieu ja he plegat,
1: sí,
0: el subsistint, el famós...
1: Subsistint, com estàs subsistint?
0: Comparat amb qui?
1: Ah, sí.
0: Bé, de fet hem de fer això una mica, no? Recordar el Pep amb tot això, que era una mica com era ell, ni més ni menys.
1: El president dels pastorets, que era una màquina, vull dir, ell sense pastorets no podia viure.
0: Sí.
1: Jo li deia, escolta'm, i si fer socis i allò... I...
0: Sí.
1: Jo l'havia renyat alguna vegada perquè... Bueno, primer és la teva salut.
0: Clar, avantposava, no?, l'entitat, sí, els pastorets, que no pas la seva pròpia salut.
1: Ell també tenia algun problema de visió i tal i qual, però endavant, vull dir... Bueno,
0: sí,
1: total,
0: sí.
1: No vull portar massa.

0: perquè doncs no. Em poso més trist, si no, bueno, sí, sí. Ja ho estic, però no cal.
1: Sí, no, però jo crec que també és bo quedar-nos amb aquesta part, eh? Sobretot aquest record i la molta feina que ha fet i que al cap dels anys l'hem d'anar recordant, eh? Això no només ha de quedar aquí, sinó que ha de ser una figura que ha de ser ben present en la història cultural i associativa del municipi, sens dubte. I això, ahir el dia va quedar molt enterbolit per aquesta trista notícia que va passar de matinada, o es va donar a conèixer de matinada, però també van passar moltes coses ahir, no va passar el turn, no sé si el vas arribar a veure amb tot això.
0: Primer tenia ganes, no? Tenia ganes, però després d'això ja em va perdre les ganes de clar. Tot i pràcticament vaig sortir perquè mirar una mica, però a l'hora del turn, a l'hora que van passar ciclistes, no.
1: Sí, era molt tard, era...
0: No, vaig arribar a baix un moment a l'hora que passava la cavalgata, diguéssim, la cavalgata del... Allò que pensaven sí. Que tiraven coses...
1: La publicitat, sí, la part més publicitària.
0: Ho vaig passar un moment per veure-ho, perquè també és una cosa històrica i ja no passarà, clar, sí, no passarà sí. Més. I m'han dit que el Tour de França passi pel Vendrell. Uh-huh. Bueno,
1: no has arreplegat cap samarreta, ni cap gorra, ni cap cosa, no?
0: No, bueno, vaig anar... Em van donar un parell d'estelades, això sí.
1: Ah, sí?
0: Perquè...
1: Ah, perquè les portessis.
0: Soc d'Òmnium, també, però no les vaig ni posar. Sí. Les llibres cap a casa, una pel meu net que li encanta, uh-huh. I una per mi que la penjarem per la festa major, la penjarem al balcó.
1: Ah, molt bé. Bé, n'hi havia unes quantes, l'entrada del Vendrell.
0: Bastantes.
1: Allà quan va haver-hi no, l'actuació del violoncel, sí, allà, amb els ocells, allà, el monument dels castellers,
0: sí,
1: se'n veien moltes, eh? Va ser el punt clau i se'n van veure moltes d'estelades allà.
0: Sí, Òmnium Cultural i va vindre cap allà i repartien, eh? Uh-huh. Sí.
1: Bé. I et vaig veure, em sembla, si no vaig mal fixar-me, no, a les matinades, no, de... No, del Font de la Menya i el Serrallo, no? Vas a tocar matinades,
0: sí,
1: no, al matí?
0: Sí, matinades i a la tarda també, sí.
1: Ah, val.
0: Avui sortim.
1: Que jo vaig veure imatges per xarxes del matí, de les matinades, però això és on la vaig veure
0: jo. Avui també les matinades la fan els grillers del Baix Penedès, però uh-huh. Nosaltres la fem aquesta tarda, acompanyarem a la Cerca
1: Barri. Val, a la Cerca Barri.
0: Sí.
1: Molt bé. I així comença en tot aquesta setmana de barris, que com dèiem ha començat una mica enterbolida, sí. No només al barri de França, és obvi, sinó una mica en general, crec.
0: En general, perquè el Pep coneixia tothom i, sí. I tothom l'apreciava, bueno, potser sempre hi ha algú que, m'entens, que no aprecia tothom. Jo sempre...
1: Bueno, ostres, jo crec que en aquest cas és difícil, no? És
0: elles feien tothom.
1: I per si, això.
0: I si algú ell no l'estimava, pues, que s'hi posi fulles.
1: Per això, jo no crec que fos el cas. No, bueno, ho podria estar d'acord o no d'acord en certes coses, la manera de veure la cultura vendrellenca, però no, jo crec que poc o molt tothom la tenia ben present, l'apreciava sí. I reconeixerà, ella va reconèixer, vaja, la tasca que va fer durant molts anys, durant tota la seva vida, de fet.
0: També el van escollir portant d'honor.
1: Sí, el 2014.
0: El 2014, en Samaguera, uh-huh. I bueno.
1: Sí, sí.
0: Ell em va presentar a mi, quan vaig ser escollit jo també, va ser molt bo, ell uh-huh. Em va presentar i ho va fer. Com sempre, perfectament bé.
1: Clar.
0: En plan sèrio i broma, perquè, perquè jo li vaig dir no fotem una cosa com si diguéssim missa, no?
1: Ja, no.
0: Aquestes coses han de ser una mica de broma i una mica...
1: Sí, una mica... Bé
0: i avui... Bueno. Això.
1: I avui és el dia de França, ahir ja van començar els actes previs, que es van mantenir tots, no? En principi, més o menys, no? La programació s'ha anat mantenint.
0: S'ha mantingut, hi va haver un moment de silenci, uh-huh. Per exemple, els coets del campanar que tiren el dia abans, van tirar un coet o dos només, i l'altre va ser per respecte al Pep, diguéssim.
1: Val, està bé.
0: Sí. Uh-huh. I avui també es farà alguna cosa, a l'hora de la falla, em sembla que es tiren els tres coets abans de començar, no ho sé, perquè no sóc de la comissió.
1: No sé el que van explicant.
0: Van explicant, tres coets, i llavors hi haurà un minut de silenci abans de cremar la falla. Mm. Coses que...
1: Sí.
0: Ho trobo bé. Ho trobo
1: no tenen tant qualsevol tipus d'homenatge, qualsevol senyal de record cap a Pep Bargalló, jo crec que ha de ser així, ni més ni menys, i com més millor, per l'efecte. Mm. Molt bé. Dit això, malauradament, sí, malauradament, dit això, tant de bo poguéssim començar una setmana més.
0: Estic una mica despistat avui,
1: Una altra cosa.
0: Vinga, anem a dir els restaurants.
1: Restaurants, vinga, sí.
0: Allà al García Lorca, el Rocío. Després tenim el restaurant Vila Casals, que ara a l'estiu no agafen la gent, però ells l'anuncio perquè ells també col·laboren igualment.
1: Val, sí,
0: i passar l'estiu continuarà fent-ho.
1: Sí.
0: Després tenim el restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès. El Bar Estepa, el Josep Maria, allà al carrer Conflent. Uh-huh. El restaurant El Niu, al costat del mercat. Després tenim el Bar Solà, també al carrer de Mart, d'aquí del Vendrell. La braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església. Després tenim la pastisseria Fargó i la pastisseria Vallabriga. La Fargó, una coca que... una coca, la, si sí, us toca, demaneu,
1: fantàstica,
0: bé, fantàstica. I el Vallabriga, doncs, un esmorzar de dolç o salat.
1: Val.
0: Entre pa o cafè incusant.
1: Molt bé.
0: I de moment ja hi ha vistes altres, però ja ho farem.
1: Sí, ja de cara a la temporada que ve.
0: Ja ho farem.
1: Ja ho haurem de completar-ho. Això, de fet, ja la setmana passada vam fer sorteig.
0: Sí, estic ben
1: assenyat. Va ser la setmana passada que vam fer sorteig. Ara segurament ja el darrer sorteig el farem poc abans de marxar de vacances, no? Mitjans d'agost, més o menys, sí, que és quan farem vacances.
0: Ja perdrem.
1: Exacte, i després ja, i això, ja faríem la aturada habitual de l'estiu, i de cara a setembre doncs ja tornaríem amb més coses i amb això, actualitzant alguna cosa.
0: I allò que em vas dir de continuar amb aquesta noia que estarà aquí...
1: A la Marga, sí, és veritat, m'hi comptava, sí, bueno, en principi bueno. Ha de continuar, sí, sí, en principi s'ha acabat de parlar.
0: Ja, perdonem.
1: En principi, és veritat, bé de dir-ho, perquè ara mateix m'hi pensava, és cert, que intentarem mantenir la secció de cuina amb la Marga Márquez, que s'encarregarà de fer el matí.
0: Ja m'ho acabaré de pensar, a veure si em va bé.
1: Sí, exacte, tu mateix, el que tu creguis oportú.
0: Encara queda uns dies, doncs ja perdrem.
1: Sí, exacte, aleshores també és veritat, no hi comptava amb això, veus, jo també vull fer una mica tots plegats. Tu ja vas dir que sí, i li vaig dir a la Marga, i a partir d'aquí està confirmat. En principi s'ha d'acabar de lligar i ja ho acabarem d'explicar. Això encara queda, ens queda un mes i mig llarg encara, així que ja podem acabar de parlar i acabar de consensuar arribats al cas. I ja ho anunciarem com arribi.
0: I això farem la recepta que et vaig fer.
1: La vas avançar ja.
0: Et vaig enviar la foto,
1: En fotografia, sí senyor.
0: Avui farem una cosa, una truita de moniato. Alta en proteïnes i baixa en calories.
1: Molt bé.
0: O sigui, els que fem règim o ara a l'estiu va perfecte.
1: Molt bé. El moniato, que és molt bon producte.
0: El moniato té molt menys calories que la patata. I aquesta truita, tampoc la patata, normalment per fer una truita de patata la fregim, almenys...
1: Sí, habitualment, sí, no ha de ser fregida, sí. No,
0: doncs aquí el moniato també es pot fregir, però aquí ho farem moniato cuit al microones al forn. Ara ho explicarem, Anem pels ingredients.
1: Vinga, anem per pams.
0: Els ingredients, doncs, un moniato grandet d'uns 350-400 grams, cuit, 4 ous, 40 grams de mozzarella, pebre vermell dolç o picant, això va al gust de cadascú, i sal. És fàcil, eh? Vull dir. Ara anem per l'elaboració. Agafem un bol, i amb el bol mateix podem coure el moniato. Si va al microones, si va al forn, doncs amb una safata de forn. Jo vaig coure al microones, que em va de conya.
1: Va de mar de bé, ràpid.
0: Sí, uns 35 minuts a màxima potència. I quan estigui tou, esperem que se refredi una mica, si no es cremeu, el posem amb el mateix bol, ben pelat, ben net a dintre. Llavors hi posem el formatge i agafem un... allò de matxacar, que ara ja...
1: Un passapuré, és que no és així, però
0: no,
1: sí,
0: no, és com... és... ara és matxac, és a dir, allò per fer un puré és un aparato que es matxaca i queda perfecte. Doncs el moniato i el formatge tot ben picadet. Quan estigui ja ben aixafat, llavors incorporem el moniato i el formatge. Llavors incorporem els ous, el pebre vermell, dolç o picant i la sal. I tot ben remenat, tot ben remenat. Llavors ja a la paella normal i corrent.
1: Sí, com si fos una truita ja normal,
0: Però com que no hem fregit ni res d'aquests moniatos, és molt més ràpid, també es poden fregir, però en aquest cas per perdre calories és així.
1: Més lleugeret, està bé,
0: Jo he fet una recepta de cara a l'estiu que va bé per dinar, sopar i freda, de qualsevol manera.
1: Molt bé.
0: Llavors cap a la paella, i quan ja està una mica cuita, la girem, com si fessin
1: una truita.
0: Una truita gran.
1: Tal qual. Molt bé.
0: Ja està, senzillament això.
1: Molt fàcil.
0: Jo m'he apuntat, també es pot fregir el moniato, es pot fer tot com si fos una truita normal. La truita normal, normalment, amb patata no hi posem formatge a dins.
1: No.
0: Normalment no, hi posem ceba.
1: Sí, segons què, correcte.
0: Qui li agrada la ceba.
1: L'etern debat de si la truita de patata amb ceba o no.
0: Doncs aquí ben picat, ho torno a repetir, el moniato amb el formatge, llavors hi tirem els ous, el pebre, tot ben barrejat i cap a la paella. Cuita, girat i girat, això cada gust de cadascú si us agrada més crua o més cuit o el que sigui.
1: Val, i ja estaria.
0: I llestos.
1: I ja estaria.
0: Et vaig enviar la foto, però sí. jo me la vaig menjar i... Doncs...
1: jo només la vaig veure, tu la vas tastar, eh? No, tenia molt bona pinta, realment. Sí,
0: fet...
1: No diferenciava si era una truita o una altra.
0: No havia fet mai fins a moniato.
1: Clar.
0: I doncs va sortir una recepta, això,
1: clar,
0: de cara a l'estiu més... més proteïna i menys calories.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, el moniato és un molt bon aliment.
0: I em va semblar oportú per fer-lo aquí.
1: Clar, sí, ara que ja sí. Això acabi l'estiu i ja...
0: No, ja
1: ve altres coses.
0: L'estiu ja veia fa dies que ja vinc.
1: Per segon, ara que ve, no és veritat. Ara que estem de ple a l'estiu ja, no, encara no me'n faig creus, i que ja estem de ple a l'estiu i que a vegades, mira, convé que les coses més lleugeres, no?
0: No, i proveu...
1: A banda del pes o no, però també no. Més lleuger o no tan greixós,
0: exacte,
1: ve més de gust, no?
0: I va bé, dic, per dinar, sopar, per esmorzar, per l'hora que vulgueu. Proveu. Sí. Que quedareu parats. Jo mateix vaig, com que no l'havia fet mai, em va agradar, i vaig anar a casa amb la meva filla i la meva senyora, perquè em donava el visto bueno. Dic, què, puc fer-ho per la ràdio? Ja m'han donat el visto bueno, però és fantàstic.
1: I els va agradar, no?
0: Sí.
1: Molt bé. Truita de moniato.
0: Truita de moniato,
1: aquest
0: sí.
1: És el títol, tal qual.
0: Sí.
1: Truita de moniato.
0: Truita de moniato. Alta en proteïna i baixa en caloria.
1: Molt bé. Doncs aquest és el títol, que també és important.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Fem una pregunta a l'audiència, Badó.
0: Sí. Quants 4 ous han dit per fer aquesta truita?
1: Doncs va, tan fàcil com això, sí. Quants 4 ous fan falta per fer aquesta recepta que acabem d'explicar?
0: Amb 3 ous també es pot fer, eh?
1: Sí, però... bueno, 4 està bé.
0: Poseu-ne no? 4, eh?
1: Jo sóc d'aquells que les coses, o quan fem coses amb ous, sempre han de ser parells. No?
0: Sí.
1: Una truita de 2 ous, o de 4 ous, o de 6 ous,
0: sí.
1: No? Sempre han de ser parells. És una mania, eh?
0: Pot ser un ou per persona, però jo érem 3 i vaig posar 4 ous.
1: Per això,
0: a veure si m'entens.
1: Sempre, sí, sí. Les coses parells sempre són més... Sí. Més agradables. 977 15 70 69 977 15 70 69 telèfon ja operatiu a partir d'aquests instants, però també, com sabeu de sempre, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686 101 101, també molt senzill, 686 101 101. En tota aquesta jornada que avui és tot una mica estranya,
0: sí.
1: Badó, és tot com estrany.
0: Jo mateix em noto raro.
1: Sí, sí, és aquesta atmosfera trista en general i és un dia estrany. A veure com això reflecteix a les trucades, eh? També s'ha dit. No, almenys tenim una primera trucada, ja. Bon dia.
2: Bon dia, estimat.
1: Hola, Maria Dolors.
2: Hola, carinyos.
1: Què tal?
2: Mira, vull anar a pes amb la família Bargalló.
1: Molt bé.
2: I mira, no sabia, va, de cop, és que, a veure, no sabia ni si estaves a l'hospital o alguna cosa, no. Ha sigut de cop, oi?
1: Bueno, va estar uns dies malalt,
0: casa,
1: però no semblava que acabaria així.
0: I llavors el van ingressar
1: i finalment, bueno. Doncs, ha sigut un d'això bastant ràpid.
2: Sí, sí.
0: Oh,
2: perquè
0: jo
2: que tenia més de 80 anys, o no?
0: No, perquè jo tenia
1: 73 anys. És de la quinta del Badó.
2: Ah, per això.
0: La teva edat, Maria Dolors, la teva edat.
2: Bueno, no ho diguis per la ràdio.
0: Bueno, ja,
2: que jo m'he quedat en 60... Jo m'he quedat en 69.
0: Bueno, però en 69 sí, però bueno.
2: És broma, sí. Bueno, què t'anava a dir? Doncs, bueno, ho sento això. Ara avui, quan he mirat les gralles, no hi eres tu.
0: No, avui tocaven les gralles del Baix Penedès.
2: Tocaven els altres, estaven aquí al cantó de casa.
0: Sí, eren uns altres, sí, sí. Són els altres grups, ja abans deia, en diversos grups, doncs...
1: Baix Penedès és tocar la canya, que són els millors.
2: Us ho aneu repartint, molt bé, molt bé.
0: A la tarda sí, vale. A la tarda sí que sortirem, però...
2: Vale, sí, a la tarda us volia passar amb totes les colles, les parelles, molt bé. Bueno, perquè passeu per aquí, clar, jo ho veig cada vegada que passeu per aquí davant de casa, molt bé.
1: Sí.
2: Escolta, carinyos, 4 ous.
1: Molt
0: vinga,
1: bé.
0: Doncs.
2: Ai, ja m'agrada molt el moniato.
0: Doncs ja ho saps.
2: Allà, que això també, però moniato...
1: Sí, ja es pot trobar durant tot l'any.
0: Sí,
2: no
0: bé.
2: Havia fet mai una truita de moniato.
0: No, per això...
2: Mai.
0: Per el moniato fregit és fantàstic, també, eh? És boníssim,
2: sí, sí,
0: és boníssim,
2: sí,
0: però aquí
2: però
0: per reduir...
2: Manera...
0: Sí, sí, aquí el fem al microones al forn, ben tubet...
1: Sí,
0: i...
1: o a l'airfryer,
0: Sí.
2: Per mi que engreixa menys.
0: Va,
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: menys,
1: sí,
0: molt
1: aquesta
0: menys.
1: És l'intenció, és més proteic que no pas les patates convencionals, que són més de fècula. Sí, sí, sí.
2: Bueno, estimat.
1: Molt bé, Maria Dolors.
2: A part del tristó, doncs ja us veuré la festa del barri.
1: Vinga.
0: Val, sí. Molt bé.
2: Vale, bonic.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
1: I vinga, més trucades. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Mari.
3: Què tal, com esteu?
1: Molt bé.
3: Una miqueta tristos.
1: Sí, és un dia...
3: Bueno, és normal. Què farem?
1: Sí.
3: Pobret, ja està al cel i en pau descansi.
0: Al cel, sí.
3: Ja està.
0: És que, aquí entrem en coses... Si és que bueno, cel.
1: És una manera de dir.
3: Madó, no siguis així.
0: No, jo no sóc així, és que jo amb aquestes coses ho havia...
3: Bueno, però, a veure, el seu ànima ha d'anar a algun puesto, no? Doncs millor que vagi al cel que no pas a un altre lloc.
1: Mira,
3: jo crec en aquestes cosetes, ho sé.
0: No, perfecte, si creus, perfecte. A casa meva també creien tots, però...
1: Ningú ha tornat per explicar-ho, no?
0: Exacte, allò,
3: no,
0: ningú
3: ho
0: explica, exacte,
3: bé,
0: ningú
3: ja,
0: ho explica.
3: Ja
1: però sí, jo sóc com tu també, Maria, jo també sóc com
3: que
1: tu.
3: Sí. Eh? L'ànima està sí, per ahir, no sé,
1: i,
3: quan
1: jo,
3: està
1: jo crec que sí. I les bones persones encara més, no sé com dir-ho.
3: També.
1: No? Almenys ho mereixerien, no sé com dir-ho.
3: Ja, jo estic totalment d'acord amb tu.
0: Amb això de l'ànima, és que jo l'ànima...
3: És que aquest
0: vador... Jo era molt... Però a casa m'ho van matxacar tant que al final i va morir el meu pare molt jove, sí. Això, i ningú se m'ha presentat i ningú m'ha dit res, hòstia.
3: Però escolta, vador, quan necessites alguna cosa, sí. Jo mateixa, als meus pares, dic, oi, ajudeu-me amb això, amb això. I escolta, jo tinc una ajuda. Jo crec que em va algú, hi ha algú. Sí. Un algú hi és.
0: L'Esperit Sant. L'Esperit Sant.
3: Home, no sé, si tu necessites alguna cosa que estiguis apurat en aquell moment,
0: sí, home, sí.
3: Tu t'encomanes a algú i escolta, t'ajuden, eh?
0: Sí, no, normalment no. Diem si Déu vol, diem.
3: Sí, ja està, però si Déu vol,
0: si
3: ja
0: vol.
3: Està.
1: Sí, home, sí.
3: Bueno, quatre
0: hores... No, que és igual, que no...
1: Jo, sí, ara entraríem aquí en metafísica,
3: eh? Sí, una miqueta de debate.
1: Molt bé.
0: No, mira, estic emprenyat, ha amenaçat el Pep perquè allò m'entens i m'emprenya aquestes coses.
3: Ja ho sé. Sí, però és que és llei de vida, això.
0: Sí.
3: Ens sap molt greu, però marxaràs tu, marxarà el Pere, marxaré jo, marxarem tots.
0: Evidentment,
3: és
0: que
3: és llei de vida,
0: tots.
3: Això. Vull dir, què faríem aquí, tanta gent?
0: Ens avorriríem.
3: Per això, no sé, ara a vegades jo dic, si el meu avi aixequés el cap, se moriria una altra vegada, perquè està tot tan canviat i tot tan agitat, doncs és normal que marxem. Ja està.
0: No pensis que vagi contra teu, eh? No, a mi em sembla perfecte.
3: No, ja ho sé, ja ho sé.
0: El que digueu, vull dir, que s'ho diu, pensa i...
3: Ja ho sé, sí, cadascú... A veure, bueno... Què farem? Escolteu una cosa, que avui sortim de Pavaneit, gaudim del barri, que va estar molt maco.
0: Sortiràs de Pavaneit o no vull tu?
3: Sí, sortirem el Pep, jo.
0: Ah, vale,
3: avui.
0: Molt bé.
3: I amb la seva germana, que sortirà amb el seu net, que és molt maco. Si voleu coca, ja
0: home,
3: ho farem. Estarem
0: si no
3: al Caracas i venir una miqueta a menjar un trosset de coca.
0: No, passarem per davant de Caracas.
3: Esteu invitats, vale?
1: Molt bé. Fantàstic.
3: Doncs vinga.
1: Gràcies, Mari.
3: Una bona setmana de barri i que ho passeu la mar de bé i ja està. Què farem? És que
0: bé,
3: és
0: mai.
3: La vida.
0: Molt bé.
1: Gràcies. Que vagi bé, Mari.
3: Adéu.
1: Doncs vinga, seguim a més connexions. 977 15 70 69. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
1: Hola.
4: Sí. Hola.
1: Isabel.
4: Un record pel Pep i una forta abraçada per tots els seus familiars i amics propers.
1: Correcte.
4: Bueno, i massa joves han anat, però bueno, la vida és això.
1: Sí. Si hi ha un ordre...
4: 3 anys de jove.
1: Sí, jo crec que jo també ho penso. Si hi ha un ordre a la vida, no? Aquesta llei de vida que abans també dèiem, si hi ha un ordre...
4: Sí.
1: Jo crec que a vegades es trenca aquest ordre, no sé com dir-ho, no? Jo considero que no li tocava encara.
4: No.
1: Crec, eh? És evident que això no es pot triar i això va com va i més persones més joves que també es moren, eh? És
0: home,
1: obvi, eh?
0: Tant,
1: però, ostres, pues tant de bo que... aquesta llei de vida fos llei real, no? No sé.
0: Però també hem de pensar una cosa, que a l'edat nostra no som joves, eh? A veure si
1: no, però 73 anys, va dir-ho.
4: Ostres. Menys de 80 és jove encara.
0: Ah, vale, quan tu tenies 15 anys, un home de 73
1: anys...
4: Sí, està clar. Jo tenia 15 anys, els meus pares amb 40 anys, jo deia, que bé.
1: És obvi. Però no, jo penso que per molts factors i per moltes coses, la vitalitat que tenen avui la gent d'aquesta edat...
4: És diferent
1: de la d'abans.
0: I
1: l'exemple, tornem-ho a dir, l'exemple és el Pep, per exemple, que amb els 73 anys que tenia...
4: No,
1: exacte, que aquesta vitalitat que... el que feia, el que portava i la gent que arrossegava, no?
0: És
1: dir, en aquest aspecte, no? Una persona que encara tenia aquesta vitalitat i aquestes ganes de fer és injust. Sempre és injust. Sempre és injust. Correcte,
0: els amics seus, que jo que sempre la puiem i això, ens ha empaltat una mica d'això.
1: Sí.
4: Bueno, pues, vosaltres a continuar.
0: Sí, nosaltres farem
4: que fa falta molta gent com ell per això, per, sí, perquè sí, el poble sigui viu i la correcte, cultura sobretot, perquè en cultura hi ha respecte i tot el que ara ens falta bastant.
1: Clar, no, i tant, sí, molta cosa avui en dia que es podria suplir o arreglar amb més cultura, sense dubte.
4: Sí, sí,
1: sense dubte.
4: Sí, perquè sí, Déu-n'hi-do.
1: Molt bé, bueno, molt bé, Isabel.
4: Bueno. Bueno, provarem de fer la recepta, que ha d'estar bé, no?
0: Sí,
4: no,
0: de fer
4: moniato, però a mi el moniato sí que m'agrada, si el microones, com diu el d'això, el poso molt cop i...
0: I tant, és tan fàcil, no, que vull dir que ja estigui el mateix bé, quedava, no? I el resultat de la meva filla, això, que són bastant tiquis miquis,
1: sí, ho han provat. Els hi va agradar, no?
0: Em van donar permís per fer-ho.
4: Jo dissabte vaig tornar a fer la crema freda d'espàrrecs un altre cop.
1: Sí,
4: mira.
1: Si
4: no el got batedor allà sobre l'aigua d'això, doncs encara me una mica d'ametlla, que és el que en teoria no tens tant, potser, i espàrrecs i ous, si en tens, doncs vinga.
0: I aquesta truita ja no has de fregir la patata, si poses ceba...
4: No, no, feina. Sí, sí, una miqueta la paella, que després quasi ni s'embruta, netejar una mica de paper i fora.
0: Exactament.
1: Molt bé. No és tal qual, tal qual.
4: Bueno,
1: molt bé.
4: Però volia fer també una reivindicació. Bueno,
1: digues, digues.
4: Aquí al Francàs els diumenges també, en teoria, posen ara fa dues o tres setmanes una deixalleria mòbil.
1: Sí.
4: I bueno, jo ara guardo les càpsules de cafè i tot, ja que dic, bueno, si posen això, doncs pues farem. I vaig anar a tirar-ho i no hi ha manera, hi ha un pedal allà, no hi ha manera, la meitat de... de finestretes d'aquestes que hi ha de tirar coses.
1: No funciona.
4: Vam estar amb el meu marit anar-les provant totes i això, i la meitat no s'obrien.
1: I no veig que estiguin plenes, ja? No sé, però...
4: No.
1: És bueno, simplement que el mecanisme falla,
4: jo
1: eh?
4: Jo diria que no, perquè l'única que així estava oberta, que semblava una mica més plena, era la que hi havia tots fluorescents i això.
1: Val. Ostres, que curiós.
4: Però l'altra no, jo diria que no. I anar apretant allà el pedal i movent així la roda, aviam si s'obria.
1: No.
4: I no es va poder obrir ni una mica, que jo dic, bueno, si s'obre només una mica, com que les càpsules no són gaire grans, una aquí,
1: sí,
4: que va.
1: Ah, doncs mira, doncs que intentin arreglar el mecanisme, clar, una posada...
4: De remedio, també.
1: Una mica de posada a punt, no? De...
4: Sí, bueno, si no passa res, el dissabte que ve em sembla que tenim reunió aquí de tota l'organització aquesta del Francàs.
1: Val,
4: no. Si ve l'alcalde o la regidora de platges o algú, no sé, yes, com els anirà, perquè amb això de les bessures està tothom.
0: Els hi diran, sí, sí, de tot. Sí.
1: El tema brossa és un tema candent, eh? No només aquí, a tot arreu. Eh?
4: Ja, però,
1: clar,
4: però és això, és molt... Jo no dic que això, clar, el que diem aquí al Francà, si ara el diumenge molta gent marxa i no pot deixar les escombraries fora perquè no venen fins aquí aquests temps, la gent que no hi viu... Però, clar, hi ha uns contenidors, però, clar, només en posen un i llavors igual se n'omplirien quatre el diumenge. Doncs jo crec que millor el diumenge no haurien de posar quatre. Perquè, clar, llavors la gent... Però, bueno, la gent que ho deixa al contenidor que toca, però si està ple ho deixes a terra, dius, bueno, jo hi he anat i estava ple, no és culpa meva si no hi ha cap més. Ara, la gent que ho tira a les papereres o a costat dels contenidors que només són pel vidre, tot l'altre, doncs això no sé, no és lògic.
1: No, sí.
4: Però bueno, aviam, centra una mica de tots i va passant l'estiu quan que no hi hagi tanta gent i ens anem acostumant tots a tot. I ja.
1: Sí, és un problema aquest, és un problema aquest. Sí, molt bé, doncs queda dit.
0: Doncs, Isabel, gràcies.
4: Doncs molt bé. Vinga, una
1: gràcies,
4: abraçada.
1: Gràcies, una abraçada. Vinga, igualment.
4: Adéu.
1: Vinga, seguim amb més connexions, més trucades. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola. Què tal?
5: Mira, ja t'ho pots pensar.
1: Sí, la Carme,
0: Cosina, cosina de germana del...
1: Correcte, Carme... No,
5: ja t'ho pots pensar, truco per honor a ell, que sempre trucava, i la cosina pobra.
1: I tant que sí. No cal dir-ho.
5: Truco per ell, eh?
0: No l'oblidarem, no pateixis que no l'oblidarem. Sí.
1: Ara n'hem parlat i força, no sé si ho has anat escoltant, però...
5: No, perquè no el tenia posat.
1: Sí, hem tingut una bona conversa i ara hem parlat una estoneta d'ell.
5: No, és que m'hagués agradat posar-ho, però...
1: No, no pateixis, i ara.
5: Allò dels menjars, i ara truco, mira, perquè ell sempre trucava.
1: Bé, sí. El tenim molt present, sempre l'hem tingut molt present, el tenim molt present, el tindrem...
5: Bueno, ell es feia estimant tothom, tenia molta coneixença,
0: i
5: era de la broma, i bueno, ja ho sabeu...
0: Home, era l'amic, un amic de tota la vida.
1: Sí, el niño.
5: I truco per això, per ell, però no tenia d'haver trucat.
1: No, i ara no sé, tu t'ha anat bé trucar, endavant, fes-ho. No hi ha cap tipus de problema.
5: No sé ni què heu dit, ni la truita que dèieu ara, no sé què dèieu.
1: Una truita de moniat, ho hem fet, i això, però no pateixis, no és la intenció d'avui.
5: Doncs,
1: molt bé, Carme, doncs res, una forta abraçada i poca cosa podem dir en aquests casos, eh?
0: Sí.
5: Per ell.
1: Exacte.
5: Vinga, gràcies.
0: Adéu, que no em sento.
1: Adéu, que vagi bé, Carme. Adéu. La Carme Bargalló, cosina germana, com deia ara el Badó i com ja sabíem d'en Pep Bargalló. Més connexions, vinga, més trucades, bon dia.
6: Bon dia, soc
1: Fina.
0: Hola, Fina.
6: Gràcies.
0: No cal dir res.
2: els grellers també han fet un minut de silenci davant de...
0: Sí, ja m'ho han dit ja.
2: I ara ho truco perquè se sàpiga, perquè jo no sabia que se maleïda amb el dia que ho fat.
1: Sí, és una fallida, és una fallida...
2: Perquè ell es tractava per una simple diarrea, una diarrea normal i corrent, i estava en tractament. Jo cada dia estic a cada bueno, ja ho sap el Badó, que com que estem tan junts, és que som més que germans.
1: Sí, sí.
2: Jo cada dia estava a casa seva.
1: Està clar. Fina...
2: I ell es tractava per una simple diarrea, feia el tractament, que li van dir així tant, com per aquests dies no estàs bé, vas a l'hospital. I com feia els dies, ma cunyada estava per portar a l'hospital i van haver de trucar a l'ambulància, jo estava allí, van trucar a l'ambulància, el van animar com van poder, el van prendre, però es veu que és una maleïda malaltia, que és una infecció que tant la pots tenir, perquè ho he llegit 10 vegades o 20 vegades, tant pots tenir una infecció amb una ferida, com una infecció d'orina, com una infecció de qualsevol lloc, que se't va cap a tots els òrgans. Ella ja feia el tractament, feia el que havia de fer, però es veu que la malaltia doncs se li va escampar per tots els òrgans, fins que al final el van haver de sedar perquè no reguna, perquè ja no podia respirar, perquè li havia anat allà cap als pulmons, o sigui que el va no sé, tot pobret.
0: Sí.
1: Bueno, Fina, poca cosa podem dir afegint aquests casos, ja ho saps, eh? Vull dir, ja ho saps, tot el suport possible.
0: Una abraçada, Fina.
1: Sí. Tot el record, tot què has de dir en aquests casos? Simplement això, el que estem fent en aquest matí, almenys pel part nostra, és una mica fer aquest record en positiu, o intentar buscar aquest record en positiu, de fet tot el que era figura d'en Bargalló, o almenys tot el que coneixem nosaltres, i estem convençuts que era així al 100%, doncs tot era positiu en aquest aspecte, i així que és el que ens estem centrant en tota aquesta estona, en aquestes trucades que estem rebent justament en això, en aquesta part positiva i en el record de la gran figura cultural i social que va ser en Pep Bargalló. 2:15, gairebé. Sí, hi som. Seguim en directe, participació, trucades durant tota aquesta estona a través del 977-15-70-69. Però també podeu enviar un missatge de WhatsApp, com és el cas, el 686-101-101, i de fet ja tenim un parell de WhatsApps que els explicarem tot just. El primer d'ells, bon dia des de Barcelona, 4 ous... I ens diu, sí, el Sergi Rovira. A casa normalment fem la truita 50x50, patata moniato, mira, per donar el toc dolç. I li queda molt bé, per donar un contratoc salat. També diu que hi posa xoriço o sobrassada. I també té un record cap a en Pep Bargalló. Doncs mira, tampoc no és una mala combinació aquesta, d'utilitzar, no?, les dues fècules, tant la patata com el moniato. Doncs mira, també és una molt bona idea pel contrast entre si que pot haver-hi. També aquí ens envia un missatge de WhatsApp és la Maria Carme Galán. Molt bon dia per la recepta 4 ous, una abraçada per la família del Pep Bargalló. Doncs tal qual ho has dit, tal qual ho expliquem. I seguim amb més trucades i amb més participació, eh? Tornem-ho a dir, el 977-15-70-69. Bon dia.
6: Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
6: Soc el Josep Maria.
1: Què tal, Josep Maria? Com estàs?
6: Avui tenim un dia d'este amb el company Salvador, que estic veient per la tele.
1: Sí.
6: Amb ell, un gran abraçada per ti, per tota la família del Vendell, que som amics de l'Argalló.
1: Clar.
6: Molt estimat.
1: Sí,
6: i aquesta truita és sensacional, ja ho saps. Totes les recetes del Salvador són així. Agust, sort i molt ànim.
1: Gràcies, vale? Josep Maria. Gràcies. Una abraçada cap a tu. Gràcies per trucar, de veritat.
6: Vinga.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. El José Mari, de l'Estepa, eh? Més trucades. Bon dia.
7: Hola.
1: Bon dia. Sí, ets per tu, que ets...
7: Hola, sóc la Montse Nin.
1: La Montse Nin. Com va això, Montse?
7: Que no he escoltat la recepta avui, ho he de dir clar, però sí que vull fer un homenatge al meu veí Josep Maria Bargalló, al Pep Bargalló. Voldria, doncs, això, dir que era una gran persona i molt implicada i que el Vendrell la trobarà molt a faltar.
1: Sí.
7: Molt, molt, molt.
1: Totalment d'acord. I tant que sí.
7: Molt, molt, molt. Totalment d'acord. Doncs això.
1: Molt bé, Montse.
7: com que no he escoltat la recepta, no puc donar resposta avui.
1: No pateixis. No, tranquil·la, ja amb el que has dit, crec que hi ha més de sobres tal dia com avui, i tant que sí. Molt bé, una abraçada. Gràcies
7: igualment,
1: per les paraules.
7: Adéu, macos, gràcies. Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu. Bon dia.
8: Buenos días.
1: Hola, Pili.
8: Hola, soy Pili.
1: ¿Qué tal?
8: Bueno, pues como todos. Sí. Yo tengo tantos buenos recuerdos. Mira, te conozco a ti, conozco a Salvador, al Hermini, no porque ya lo conocía, pero a un montón de gente gracias a él.
1: Sí.
8: Él se empeñó en que entraran los Pastorets y que hablara catalán y... Bueno, y tú sabes, lo primero que hice fue contigo, además.
1: Es verdad, la primera sana que vas a hacer en mí, correctas, Pastorets, es verdad, es verdad.
8: La tumaquera.
1: Es verdad.
8: La verdad es que me ha impresionado muchísimo y es que no dejo de pensar en cosas que y todas las buenas, claro, que
1: sí,
8: han pasado con,
1: sí, sí,
8: con él. Nos costará a todos.
1: Sí.
8: Salvador, ya te estoy viendo también, estás afectado, pues eso, como todos.
1: Sí, sí, sí. Serà d'aquelles persones, ja veuràs, que algun dia pensarem i direm, hòsties, no, si ja no hi és. Saps què vull dir? Que sempre el tens al cap per alguna cosa. A més, a mi em passa a la feina, sobretot, no, que, ostres, hem de parlar per... Hosti, clar, i us donaràs compte que ja no hi és.
0: No, però a més, érem amics d'infància,
1: d'infància.
0: I anàvem a Doctrina junts, i així.
1: Doctrina, oida pels dos, eh? Oida, per tant, pregunt com per l'altre era Doctrina, oida. No, sí. L'hauria servit.
8: Bueno, hay que pensar lo que decíais al principio del programa, el pensar en lo bueno que deja, en todo lo, pues es que además es que era buena persona.
1: Sí, exacto.
8: Sin más, sí, independientemente de todo lo que ha hecho, porque no tiene nadie por qué morir siendo ni malo ni bueno,
1: no,
8: ni regular.
1: No.
8: Pero todavía duele más cuando es una buena persona, aunque no tenga que morir nadie.
1: Sí. Bueno. No, está claro, está claro.
8: Pues cuatro huevos, que es lo de menos, sí, ahora, pero
0: bueno,
8: un recuerdo y un sentimiento para toda la familia.
0: No, i la recepta que m'ha explicat, mireu de fer-la perquè també val la pena que la feu i us agradarà.
1: Sí. Molt bé.
8: Sí,
1: molt bé, Pili.
8: Bueno,
1: gràcies per les paraules.
0: Vale. Adéu, gràcies.
1: Que vagi bé.
8: Adéu.
1: Mica a mica anem enfilant ja, els minuts passen de pressa, estem...
0: No, sí.
1: Bueno, encara queda, encara ens queden 18 minuts per davant, queden 3 minuts per 3 quarts de 12, això, 18 minutets encara, esperant participació, trucades per tots aquests canals habituals, a més també podem posar alguna cançoneta, i si cal també ho deixaríem on calgués, tampoc... el que sigui en tota aquesta jornada d'avui que hem dit, que és una jornada com estranyota, és una jornada com estranya. Suposo que molta gent li deu passar. 977 15 70 69, telèfon de directe, missatge de WhatsApp al 686 101 109. Vaig a mirar si hi ha un WhatsApp més, que no és el cas, així que si voleu encara podeu participar o encara ara mateix podeu trobar línia, si truqueu ara mateix o si ho proveu ara mateix trobareu línia. Jo aquest matí no sabia si faríem secció o no, Badó. No sabia si vindries, si no...
0: No, però això m'ho has preguntat, sí. Jo he cregut que, bueno, sí, molt de dol això, però...
1: No,
0: la feina sí, és la feina, encara que això és la feina, és així, tu.
1: Sí, no, i també és el que dèiem, també.
0: A més, ell hagués volgut que vingués.
1: Segur.
0: Sí,
1: també com a mitjà públic, una mica també el que està passant, que qui més qui menys, el qui està trucant o el qui vol trucar també està una mica com deixant el seu missatge de dol, i això també està bé, no? També és un punt d'expressió i bé, penso que també és bo que per aquelles persones doncs, que ens hi vingui de gust doncs això, trucar
0: i parlava molt perquè ara jo també era el seu xòfer oficial pràcticament, sí, perquè ell tenia problemes de visió.
1: Clar, i no podia conduir.
0: I doncs amb coses de la sang repartir programes de Pastorets, no que sigui Badó, cap problema. I doncs era el xòfer. Jo ja anava amb gorra, deia president, ja pot entrar.
1: Adelante, president. I Niño, per què li deien el Niño? Si algun cop m'ho ha explicat,
0: sí, jo crec que és el Niño, en son pare deia el nen.
1: Ah.
0: El seu pare, el nen. Inclús jo li havia dit, en son pare...
1: Sí, sí, sí.
0: El nen, allò, perquè... del nen del niño.
1: És veritat, sí. Això es coneixia que... pel niño.
0: Sí, el niño més ja cosa del Pep Vinyes.
1: De Pep Vinyes, és cert. Però s'ha estès, també. Sí. S'ha estès, és veritat. Que principalment...
0: jo recordo que el seu pare, que era una bellíssima persona, i nen, allò era un nen.
1: Era el nen, i per això hi va quedar com el niño, sí. No? Jo també recordo, per exemple, és que venen a cap molts records, però en sopars de pastorets, per exemple, quan sortia a parlar, que era... Sí, allò, posa't de peu! I coses així, pobre, que... Ostres, eren... Bueno, són anècdotes 50.000, que és el que dic, crec que és el que hem de fer la manera que ho hem de recordar tot això, eh? Bon dia.
9: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
9: Com anem?
1: Jordi. Com estàs?
9: Mira, anar fent.
1: Sí?
9: No gaire fent, però anar fent.
1: Bueno, molt bé. Doncs molt content que ens truquis.
9: El Sandigrim al Salvador, si em va mirar jo.
1: El tens aquí.
9: Ah, m'has sentit, Salvador?
0: Sí, et sento ara. Tinc el cap espès. Què tenia de mirar?
9: És que ara...
0: No, això digue-m'ho, perquè tinc el cap espès avui, digue'm, no me'n recordo.
9: Si és que m'hi han tocat res.
0: Ah, no hi he mirat, no hi he mirat.
9: Bueno, tranquil.
0: Ara potser sí, si vols, ho vaig mirar en un moment. I
9: com tu vulguis.
0: Em deixes marxar un segon?
1: Vale, sí.
0: Hi ha la porta oberta.
1: Sí, correcte. Doncs jo, de memòria... No, Badó, ho tens... Mira, a la llibreta tens la llista, que sempre la guardo per aquests casos, ja no ho recordava. Així que no cal que marxi el Badó, perquè hi ha la llista, que quan fem això fem la llista dels guanyadors per tenir-la.
9: Si
1: perquè...
9: tu ets un artista, el que passa que
1: Badó... Ja... No recordava que l'hagués deixat marxar, pobre, i no recordava que teníem la llista dels guanyadors. Em sona que sí, eh? No ho sé, però la meva memòria a vegades també...
9: Ara tindríeu que fer un concurs que donar calés.
1: Sí, no, mira, estaria bé, eh?
0: Sí, sí.
1: Eh, que sí, sí?
0: Pastisseria Fargó.
1: Molt bé. A la Fargó, Jordi.
0: Sí, tens
1: el valer fet a la teva disposició.
9: Moltes gràcies.
1: Vale?
9: Vale.
1: Gràcies, Jordi.
9: Vagi bé a vosaltres.
1: Una abraçada. Adéu-siau, adéu.
0: Sí que m'ho va dir, i vaig dir que ho miraria, però això com que era,
1: sí, sí.
0: Va ser la setmana passada,
1: sí.
0: Dimecres o dijous la setmana passada, i coses sí. Que han passat.
1: Però sempre guardem la llista de guanyadors, sempre la guardem la llibreta per això, no. per aquestes coses en moltes ocasions.
0: No, ara jo m'anava allà a veure-ho.
1: Sí. Aquesta és la llibreta especial de cuina, eh? Aquesta és la llibreta única del Badó, i és on va apuntant i va fent les llistes, allò, sorteig, rere sorteig, en certa manera. I per això cada sorteig, entre sorteig, sempre guardem aquesta llista perquè no hi hagi errors i tot quedi constància.
0: Doncs ja ho saps, el Fargó, una coca.
1: Truc,
0: el dia del bal, ens dius quin dia pots anar a buscar-la i et diran demà, segurament.
1: Sí, sí,
0: o avui mira. Mateix.
1: Molt bé. Sí. 977-15-70-69. No sé, podríem posar una cançoneta, no? Que ara que tenim aquest cert marge, si no truca
0: sí,
1: ningú
0: posa
1: més.
0: Sí, posa el que vulguis.
1: Podríem posar...
0: Posa el que vulguis.
1: No sé què podríem posar, que tampoc no ha de ser una cançó trista ni molt menys, eh? No ha de ser Cant dels ocells, penso jo, crec jo. No sé quina música li agradava al Pep, no? No era molt musical, no?
0: Sí, la música, però ell, com que va treballar molt temps, que era el gerent del
1: port... El gerent del Club Nàutic, sí, d'una manera...
0: Posa-li La meva terra és el mar, de Sant Agustí, que segur que li agradarà.
1: Molt bé, doncs la busco de seguida...
0: Si la sent, li agradarà.
1: Sí, és veritat. Hem parlat molt de la seva vessant associativa,
0: Va ser gerent del port de Comarú durant molts anys.
1: I va ser un dels incentivadors, i de fet va ser qui va aconseguir les obres, el que es va fer recentment, va ser just poc després d'aquella jubilés, però que ja va deixar ho lligat i ben lligat perquè fos així, també s'ha de dir, eh? El que dic ja és que entre el Club Nàutic i tot el que feia darrere de les persones que jo personalment sí. M'he entrevistat, però que estic convençut que més s'han entrevistat a aquesta casa, i amb mèrit propi, vull dir, s'ha de dir que amb mèrit propi, només faltaria. Doncs és aquesta, La meva terra és el mar, dels grans Lac-Sant-Busta.

0: al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Sí, ja recta final i de res minuts.
3: Deixem aquí també...
2: Exacte, per això. Acabarem amb el que és la sintonia de sortida ja d'aquesta secció, aquest Joe Goat It de Roy Orbison, i ho deixarem aquí. Badó, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, fins la setmana que ve, i estem més animats i recepta nova.
2: Sí, vinga, endavant. Una abraçada a tothom. Gràcies, Badó. Adéu-siau. Nosaltres també aprofitem i ho deixem aquí. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, i per la nostra part demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio i 3 hores més de Calaixera. I ja sabeu que no hi podeu faltar cap. En quan anem passant llista. Adéu-siau.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.